0: Sumia.
1: Here's to many more exciting adventures.
2: I'm Nick Salvatore Marino.
3: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
4: iCat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
4: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes i cal.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui, i l'Assemblea de Centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'excés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes. Quan arriba a final de mes, dius, tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci. Perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga, i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a un a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
1: Catalies.
6: Catalies.
1: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. No, ho ha dit bé després.
1: Sí, sí.
6: Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
1: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Que hem de parlar, hem de... Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5 i 5.

0: Vinga, som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada, tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys, que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de
2: cas. Ho sap tothom, ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.

0: Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962, amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari, Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem la corda, o li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. Oh. No, no, no, no. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant, i tant, ah, i tant.
3: I que ja
1: vas estirant, dies, vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja no et preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Ah, exacte, que és la teva, sí. Els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant, també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri i també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del cor a 11:15 i després a les 11 entrevista a Francesc Torralba, també molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després res, els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: Ja haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Baiol.
3: Fins ara.
1: Fins ara. 3 minuts, 4:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Toni Acosta.
4: Oh, quin privilegi!
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies, marxen de casa cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més afectides que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. És a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres...
1: Ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes.
1: Que curiós.
4: Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
4: Exacte.
1: Que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Doncs nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, Poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara meva la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'agrada molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
6: Sí, pels que no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, és aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la caseta d'un senyor en concret, que ara té 85 anys, i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5.000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6 milions d'indemnització, perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és al carrer Perry, a Nova York, que està
6: fart,
1: que hi ha la tanca, però inclús havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell, de tant en tant, surt amb molta paciència des de fa molts anys dient deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
6: demanen. Clar, és que li van pagar $5.000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí hi ha molt barat, per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida. Aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Serós està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporers són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. I això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sòls del mercat, no?, i de l'especulació.

0: premi a la seva mare.
1: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, que no han podido venir. Pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
2: Ay, por favor, Sara Carbonero, que motiu i que du a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal de salut que ha estat una mica fotuda i com estoicament està aguantant doncs aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
0: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no ho en res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
2: No estan els fills de Brad Pitt, que tela, també t'ho dic, eh? Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens ha deixat, home, el so de Candela Peña.
0: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
3: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Ono Band va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, l'Anna.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove, eh?
0: Que jove.
1: Que jove.
3: Però si tu tens 25, reina.
1: Sí, però és que sempre el veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu ho farà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí, sí,
1: ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses,
1: estic d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns per

0: els anys i ànims que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
1: Xavi Canalies, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
2: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
1: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Encara us queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romer de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari d'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame el papel.
0: 93 201 7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè... Com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet. I alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
3: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
4: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
3: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
4: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
6: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
3: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
4: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec i si passava informació als seus superiors polítics.
3: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
4: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
3: Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
3: 6:45, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
7: Què tal? Bon dia.
3: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
8: Bon dia.
3: Anem-hi. Com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar. La Vanguardia, Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al Periódico i amb un enfocament ben diferent. I trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
9: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
7: Altres temes de portada, El Periódico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost, i La Vanguardia, que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
9: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral. I parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
3: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
9: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al Periódico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
7: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
9: A El País, el filòsof Pau Luque es fixa en el presumpte innocent Zapatero.
7: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
9: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
7: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
9: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
7: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
9: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres Espanya, de dretes, perdó.
7: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
9: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula A, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
7: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
3: I hem arribat ja a 6:45 del matí i 6:06 i 7 minuts. Ara sí, Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Hola, bon dia,
3: com
10: bon dilluns.
3: Com estàs?
10: Bé,
3: quina cara de felicitat que fas.
10: Bé, dilluns.
3: Clar que sí, vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest
10: temps
3: programa.
10: Temps de descompte.
3: Ara comencem a arrestar els despertadors,
10: sí,
3: que això ens
10: comptat.
3: Comença a agradar. Quants en queden?
10: Menys de 30.
3: Ah, quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
10: Mira.
3: No? Anar recolant els despertadors. Sí. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
10: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la Policia Secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
3: Què perd, Cervera?
10: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez. Llegim al Segre que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
3: Qui surt a borsa?
10: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
3: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
10: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
3: 24.000 milions de dòlars.
10: Mon cap no pot arribar a pensar.
3: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
10: L'orquestra de Ciudad de Vigo, que resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabien les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
3: Gràcies, Sílvia.
10: Vinga.
3: Ai, Déu meu. Vinga, va, ben afinadet. Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
7: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
3: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
8: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per mi Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. I atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya. Són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena. I en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max, al millor actor, amb Ton Vieira, i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miqui Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit, i demà us ho explicarem aquí als matiners.
3: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
8: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: A veure, sorprèn-me.
1: A veure, banda d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festivalot a Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock, o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial el 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio, que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: Que era
3: precisament
2: el dia
3: de
2: del treball. Sempre l'anem a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: Que passava de pujat el preu. Valia 550 a les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: Vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja.
3: Ja?
4: És que fins avui no m'han recordat
3: d'anunciar-ho. Jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes que vaig anar a veure. Què vaig anar a veure?
2: A l'Icària?
3: Mejor impossible. Baix. As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut
3: de tu. Com diuen els francesos, me la suspèn i ofreix.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins als 12, avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau, aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83.
1: 75.
6: 75. 85. Marta Viana guanya el premi. Wow, 1975, clavat. 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT. Vull dir que és probable que hi hagi.
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya. Per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any. Però, en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. Ja, i alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
10: No,
9: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
10: lògica.
9: No,
10: ja ho sé.
9: Que és
10: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení, que era molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
10: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
10: Sí.
16: Sisena temporada de Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
17: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
18: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eros i vergonzes.
19: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plego a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
16: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
17: El programa on parles tu.
20: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, se't gela la sang.
16: Per orelles fines i cors oberts.
8: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
16: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
22: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
21: Bueno, doncs no la faig. No. Ja està,
6: jo... És que fos cada pregunta de veritat.
23: És de les entrevistes lletges que t'he vist.
6: Jo avui soc...
22: Perdona, estic... que t'ho capi, això, però... És que no tinc una resposta.
6: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
22: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, El Mariner, amb Xavi Canalies.
0: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
1: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
0: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
25: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Com estàs, Toni?
25: Molt bé. Estic molt contenta. Estic feliç d'estar en Barcelona.
0: Escolta'm, una pregunta, Toni. Tu ets més diurna o nocturna?
25: Diurna. Sí, en contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, es clar, diurna, clar. La verdad.
1: ¿Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
25: Sí, claro. Mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío. Pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
0: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
25: Totalmente. No? Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
0: Clar.
25: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
0: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla... Bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
25: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no, estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
0: Claro.
25: Porque yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
1: Ara precisament anem a preguntar això, perquè una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant, segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
25: Sí, es que, a ver, es muy bonito, porque también hoy en día, como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres... Pues no solo son madres las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Tony, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces de repente estás tú ahí con la perra. Que estás hasta deseando que la perra ladre.
0: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
25: Sí. O sea, no edulcores la pregunta. O sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
0: Claro.
25: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía con 14. Y ahora somos pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. Yo hago muchos esfuerzos y a ver, déjales, no has recibido mensajes. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío, a mí con eso me basta. ¿Sabes? Una foto, un meme, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado permanente, ¿no?
0: Sí.
25: Estás todo el día en contacto con ellos. Y que eso no es sano.
1: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parla poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
25: No lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
1: Claro.
25: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Yo me he sentido así de sola.
0: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
25: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
0: sí,
25: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a la tos.
0: Que va a ser un drama.
25: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
0: Claro.
25: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces, eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
0: Exacto.
25: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad de risa, porque es ley de vida.
0: Exactament.
25: I que dirà, se van a ir. Se van a ir, los estás criando para que se vayan.
0: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista.
1: Sí,
0: sempre et veiem de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola, però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
1: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
25: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
0: Val.
25: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, es así en toda España, o sea que, bueno. Los sábados hago dos. 5:30 i 8.
0: Vinga, apuntadíssim.
1: Apuntat, recordeu això, eh? Una madre pel·lícula. Fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
0: Toni Acosta, moltíssimes, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
25: A vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por recibirme.
0: Un petonet, Toni. Adéu.
25: Adéu.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
3: Bon dia, Xavi.
0: Què tal, com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
3: Quin respecte.
0: Que sí, home, així ja ho tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
3: M'encanta, soc superfan.
0: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Catalunya, esperant, què t'ha passat aquest cap de setmana? Aquest home de temps a la muntanya.
4: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar la Urbe.
0: Ah, sí, sí, estrella mediàtica.
4: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
0: M'ho va dir, que la gent t'esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Eloi, Eloi. I vas arribar a catifa vermella, és el que allò va ser un escàndol.
4: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
0: la
4: part urbana.
0: Ara.
4: Això va ser la part urbana. I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que n'hi vam dir la festa rural.
0: Sí.
4: I el que vam fer va ser fer diferents activitats relacionades amb el món rural i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
0: No m'ho diguis.
4: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit. Va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar i la gent anava venint, les anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
0: Molt bé, molt bé.
4: Manyagues, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
0: Veus que bones!
4: Va ser un èxit, va ser un èxit.
0: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
4: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogó afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia, en general, serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els i baixos en pròxim dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous torna a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
5: Mar Negre. Capítol 1. El cadàver.
7: Que li juro, inspectora, que en mala hora li vaig dir que sí a la dona que havia de fer un pensament i aprimar-me. Que jo ja no tinc edat i... Em va fer anar a Figueres al Decathlon, fort i no et moguis, a comprar-me un xàndal. I me'l va fer comprar ben llampant, No es pensi.
15: Aviam, senyor Carandell, no se'ns en vagi per les bardisses, si us plau, i expliqui'ns què ha vist exactament.
7: Sí. Era només perquè tingués el context. Doncs això... I avui, que és dilluns, m'he entaforat el xandall aquest, que em fa semblar un semàfor. Però he dit, bé, vinga, no sigui dit, i he sortit a caminar ben d'hora pel passeig. I quan era davant del mar d'en Manassa, a l'anada, que el pla que havia fet implicava passar-hi a l'anada i a la tornada, no es pensi. Doncs això, a l'anada, he vist la cosa.
15: Quina cosa?
7: Doncs el fiambre, cas un d'ena. Primer he sentit una piuladissa de gavians ben forta i he mirat, mira tu, que és bonic això d'aixecar-se d'hora i veure la natura. Que jo sempre he estat dels d'anar a jeure tard i aixecar-se amb la tercera alarma del despertador. I els diumenges de dormir fins que el llit m'escupi. Que els dissabtes m'agrada anar a jugar a les cartes amb els amics i fer uns whiskets. Vostè ja m'entén.
15: No, jo no entenc res. Aviam si ens centrem una mica.
7: Bé, doncs això, que sento els gavians i paro a mirar i veig un embalum a l'aigua. I això devia ser quan passaven només 10 minuts a les 7. Que no sé què passa, que es veu que per posar-se en forma també s'ha de matinar. Ja ho veus, quan sacrificis a la vida. Al principi pensava que hauríem trobat un peix gran o alguna altra cosa. Però llavors m'hi vaig fixar i vaig veure que tenia alguna cosa vermella i de seguida vaig veure que allò era un home que estava al canal, entre la riba i el cargol. I sort que havia agafat el telèfon mòbil, que un és previsor, no fos cosa que m'agafés una estrabada muscular o qualque cosa, que ja se sap que això de l'esport és molt sofert. I he trucat als seus companys de seguida i fins aquí. I no, ja ho he dit abans, no he vist ningú sospitós, ni ningú més. Que això no són hores d'anar pel món. Que a les 7 només surten de casa els pobres que van a treballar i els xalats aquests dels esports. Jo ja estic jubilat. I si el primer dia surto i em trobo un mort, em penso que ja no en faré gaire d'esport. Que això és molt més perillós del que em pensava. Aviam si en lloc de veure'l, un dia sóc jo el qui es queda pajarito.
15: D'acord. Moltes gràcies. Ja pot marxar. Stanis, l'heu pogut identificar, el mort?
3: Sí, sergent. Duia la documentació a sobre. És un gavatxo.
15: Què vols dir?
3: Que és un ciutadà francès, o això diu el seu carnet d'identitat. Es diu Joan Daniel Bessonov, i aquí diu que és escriptor. Però a mi no em sona de res, si vol que li digui la veritat, sergent.
15: De veritat? I què collons us ensenyen a l'escola? No, mira, millor no em responguis. Que ja estic prou de mala lluna com per a sobre respostes absurdes a preguntes retòriques. Per començar, aquest és un dels escriptors en català més importants del país. I a més, és nord-català, no francès. Prou pena té de ser mort com perquè a sobre li diguis que és francès.
3: D'acord, sergent. Reconec que no en tenia ni idea de qui era i miri, jo sóc de Colera. O sigui que a mi ja m'està bé que vostè digui que aquest home era dels nostres.
15: D'acord. Perdona l'estirabotes, Stanis. Però avui és el primer dia de feina després de la baixa i encara no ho porto bé. Tenim una possible causa de la mort?
3: Els de la científica encara han d'arribar. Venen de Girona i tenien molt de giros, veu. I la jutgessa Argemí i el forense Negroni estan atrapats en un embús sortint de Figueres. Res que no sigui habitual. Però hem tret el cadàver de l'aigua i l'hem portat fins a la platja amb una barca del port i és evident que li han clavat alguna ganivetada. Tot i que no sabem si aquesta és la causa de la mort o no.
15: Què vols dir?
3: Que el forense haurà de discernir si l'home era viu quan l'han fotut en marc i s'ha mort ofegat o si ja era mort per les ganivetades. Sigui com sigui, recordi'm que aquesta setmana no mengi rogers.
15: Rogers?
3: Sí, n'hi havia una pila enganxats al cadàver quan l'hem tret. Es veu que feia estona que feien feina.
15: Collons! I quina sort que m'ho expliques ara, que ja he tingut la criatura.
3: Per què, sergent?
15: Perquè si això ho arribo a veure quan estava embarassada, hauria hagut de córrer al lavabo. Va, anem a esmorzar.
3: Suposo que el jutge i el forense trigaran una mitja hora i els de la científica una mica més. Què vol prendre, sergent?
15: Un entrepà de fuet i un suc de taronja, gràcies. Ja sé que no hauríem d'estar esmorzant, però no he tingut gairebé ni temps de sortir de casa. No he pogut passar ni per la comissaria, directe cap aquí.
3: Sí, jo també. Quina vida. Ho trobaves a faltar?
15: He de reconèixer que no he tingut temps ni de pensar-hi. Tinc una criatura de mig any i sóc mare soltera. Millor dit, mare divorciada. Creus que he tingut temps d'avorrir-me?
3: M'imagino que no.
15: I tu, com van les coses per comissaria?
3: Una mica com sempre. Jo estic content que m'hagin posat a fer investigació d'homicidis. Pensava que quan vostè tornés em col·locaria en un altre lloc. Però de moment aquí estic. I bé, això m'agrada molt més que no pas estar estupefaents. Tot i que molts dels crims que hi ha ara estan directament vinculats amb la droga. I molt especialment amb la marihuana. Saps que l'altre dia van desmantellar una drassana Emporia Brava que fabricava planejadores per descarregar coca o haixix?
15: No fotis.
3: Tal com t'ho explico. Ja n'hi havia tres a punt, cadascuna amb quatre motors de 500 cavalls. Cada vegada les fan millor, amb fibra de polièster, molt fines i resistents. Sort que algú se li va escapar l'informació i els van poder enxampar.
15: Déu-n'hi-do, quin panorama. Vist així, potser prefereixo continuar barallant-me amb els bolquers. Amb ma mare, que vol que li posi arracades a la criatura. I amb una administració que cada cop et fa perdre més temps amb paperassa. No saps la quantitat de vegades que he estat a punt d'entrar al despatx on tocava la gestió de torn amb l'arma reglamentària martellada i disposada a enviar algú a l'altre barri. Això per no parlar del fill de puta del meu exmarit.
3: És que s'ha de ser un gran cabró per deixar-te dos mesos després d'haver tingut la criatura.
15: No és ben bé així, Stanis. No és ben bé així. El vaig enxampar, follant al meu llit, amb la meva millor amiga, mentre jo havia anat al pediatre. No és que em deixés, precisament. És que es va follar la meva millor amiga al meu llit. Són matisos que fan diferència, collons.
3: Tens raó. Però mira, me n'alegro que hagis tornat.
15: Jo també. Ves per on.
9: Ara mateix no puc dir-vos gaire cosa. Hem de fer-li l'autòpsia per determinar la causa concreta de la mort. Però presenta, com a mínim, quatre ganivetades molt profundes. I n'hi ha dues, que per si soles són mortals si no s'hi actua molt ràpid. Una segur que li ha arribat al fetge, i una altra li ha travessat el pulmó i potser el cor. Però això no ho puc assegurar. Qualsevol de les dues, si no s'actua ràpid, són mortals. Ara bé, caldrà veure si ja era mort quan el van tirar en Marc o encara era viu. Sigui com sigui, està clar que l'han apunyalat i diria que busqueu algú fort, de més de 1,80 m. Tot em fa pensar que l'han tirat des d'una barca, però això sí que no ho puc assegurar. I jo diria que el van matar diumenge al matí. Però és només una hipòtesi. Fins que l'obri, res a fer.
15: D'acord. Moltes gràcies, Doc.
9: És una llàstima que l'hagin mort. M'agradaven molt els seus llibres. Era un gran escriptor.
15: Sí, és una llàstima.
3: Si tots us poseu així, hauré de llegir-lo.
9: Sabeu què fotia aquí?
15: Tot just ara ens hi posem. Quan creus que tindràs l'informe?
9: Ja sé que tu, com sempre, el voldries per ahir, però abans de demà no tindràs res. Passa a primera hora i aviam si hi ha hagut sort.
15: D'acord, gràcies.
9: De res, benvinguda.
3: Sembla simpàtic el forense. Fa temps que us coneixeu?
15: Sí, des que vaig arribar a homicidis aquí a Figueres, fa 7 anys.
3: On havies estat abans?
15: Una mica per tot arreu. Tu has tingut sort i has pogut venir a treballar a prop de casa. Jo vaig passar 2 anys a robatoris a Terrassa i després vaig anar a parar 3 anys a l'àrea bàsica policial de Pont de Suert. D'allà em van reclamar investigació a Lleida i després cap aquí, a Figueres.
3: I per què cap aquí?
15: Família. El meu ex és de Torroella de Montgrí i profe a la Universitat de Girona. Quan va sortir a la plaça Figueres no m'ho vaig pensar. A més, l'inspector de Figueres el coneixia de Lleida. Vam treballar molt bé 1 any plegats. I això també va influir bastant. Aquí va ser on vaig passar de caporal a sergent. Tu ja estàs a gust, a Figueres?
3: Sí, no em puc queixar. I així puc tenir una mica de cura de la família. Soc fill únic, jo. I els pares es fan grans i ja m'està bé ser a prop de casa. Qui m'ha semblat una mica estirada és la jutgessa.
15: És de les estrictes. Però no posen trabancs a la investigació i això és d'agrair. S'ha hagut de currar per arribar fins aquí i això no és fàcil. Així que suposo que s'ha de fer la dura per mantenir una mica l'atenció. Vinga, anem per feina. Amb qui hem quedat ara?
3: Amb en Pep Torner. És el tècnic de cultura, que és qui ens pot explicar què hi feia aquí el Bessonov.
15: D'acord. Aviam, Stanis, fes una recapitulació del que tenim mentre tornem a comissaria.
3: Molt bé. El senyor Joan Miquel Carandell decideix sortir a caminar i cap a les 7 del matí troba un esbar de gavians ben alterat a la mar d'en Manassa. S'atansa a veure què passa i descobreix un cadàver. Avisa els companys d'aquí i la policia local. Treuen el cos, presenta signes de mort violenta i ens avisen a nosaltres. La identificació del cos permet saber que es tracta de l'escriptor Joan Daniel Bessonov, escriptor nord-català. Segons el forense, la mort es pot haver produït diumenge al matí, però no ho pot confirmar. El que sí que està clar és que té com a mínim 3 o 4 ganivetades. La jutgessa aixeca el cadàver i ens dona carta blanca per esbrinar què ha passat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, el senyor Pep Torner, ens explica que Joan Daniel Bessonov havia participat durant dissabte i diumenge a la Vila del Llibre de l'Escala, un festival literari que s'organitza cada any el primer o segon cap de setmana del mes de març i que enguany tenia com a convidada d'honor la Catalunya Nord. Bessonov formava part d'una delegació on hi havia més escriptors, però atesa la proximitat no s'havia fet una expedició oficial, sinó que cadascú havia vingut pel seu compte. Alguns compartint cotxe, d'altres sols, com és el cas d'en Bessonov. Està confirmat, això sí, que va participar a la taula rodona que li havien encarregat dissabte a la tarda i que diumenge al matí va participar en un programa de ràdio en directe a Ràdio L'Escala que s'acabava a les 11.
15: Perfecte. Hem comprovat també a l'hotel que l'home hi va arribar a dormir cap a la una de la matinada del dissabte i sembla ser que sol, mentre que el director de Ràdio L'Escala, el senyor Belfont, ens ha confirmat que estava en perfectes condicions durant el programa i que varen estar fent broma. I en acabat li va demanar que li recomanés un restaurant per dinar, que faria una volta per les parades de llibres i aniria d'hora. I després marxaria cap a casa, perquè volia arribar-hi temps i perquè no li agrada conduir de nit.
3: Sí, i aquí és on se li perd la pista. Perquè si bé és cert que va trucar al restaurant La Cala i va fer-hi una reserva per una persona, mai no va arribar a anar-hi i, cap a la una i mitja, la seva taula la van ocupar amb una parella que no tenia reserva. Això vol dir que al nostre home se li perd la pista a partir de les 11 del matí de diumenge. I ara què hem de fer, sergent?
15: Fins demà no tindrem els resultats de l'autòpsia. Haurem de comunicar als nostres col·legues de la gendarmeria què ha passat, per si ens poden donar un cop de mà, parlar amb la família, si és que en tenia, accedir al seu ordinador, si és que podem, o a casa seva, i intentar esbrinar si algú li volia mal. Seria cabdal tenir una llista de tots els convidats de la Catalunya Nord que van venir. Però això serà el més fàcil. Només mirant el programa ja ho tenim resolt. I en tot cas, sempre podem parlar amb els organitzadors. També hauríem de parlar amb la propietària de la Llibreria Catalana de Perpinyà, la Joana Serra, que era la cap de l'expedició.
1: Déu-n'hi-do. De feina no ens en falta. Ara, en arribar a la comissaria, ens ho repartim.
15: I posa la puta sirena, que si no, no sortirem d'aquí. Sembla mentida que sempre estiguem en un puto embús a Figueres.

0: Com ha anat això?
1: Bastant bé. L'inspector ha aconseguit que els francesos col·laborin. Demà al matí ens esperen a Perpinyà. Han accedit a avisar els seus nebots i demà ens esperen a casa seva. Podrem emportar-nos el seu ordinador.
0: Quanta amabilitat. N'estic sorprès i tot.
1: Bé, ja ha tingut bastant a veure la nostra estimada jutgessa, que ha fet unes quantes trucades. Ha recordat a no sé quin col·lega de més enllà de la ratlla no sé quants punts de no sé quin collons d'acord de cooperació franco-espanyol en matèria de justícia. I la investigació ens la quedem nosaltres. I la dirigim nosaltres amb la col·laboració necessària dels nostres amics francesos.
0: I ara, quin és el pla?
1: Ara ens n'anem a casa. Perdona la franquesa, però tinc els pits plens a rebentar i em fan bastant mal. Així que agrairé no allargar més la jornada. A primera hora del matí anem a veure el forense per si ja té alguna cosa i marxem cap a Perpinyà. Ens reunim amb els col·legues, visitem la casa del mort i ja que hi som, la llibretera, i tornem cap aquí.
0: D'acord. De totes maneres, estaré localitzable per si se t'ocorre alguna gran idea.
1: Ho dubto. Em toca lletar la criatura, deixar el que s'obri preparat al congelador, banyar-la, posar-la a dormir i tornar a deixar una llista d'instruccions per a la cangur per demà. Em sembla que tindré el cervell fos. Apa, descansa.
0: Fins demà, sergent.
1: M'encanta el Van Morrison.
0: A mi m'agrada molt aquest àlbum en concret. Ell m'agrada, però aquest disc és superb.
1: No m'imaginava que començaria el dia parlant de música amb tu.
0: Home, si vols, podem parlar del que ens ha dit el forense. Però és menys agradable,
1: Res de nou respecte a ahir. Mort cap a les 12 del migdia. Causa de la mort, les 4 punyalades. Fet que confirma que el varen tirar a mar molt després de mort. L'única cosa interessant és que li sembla que el ganivet podria ser un d'aquests que es fa servir per a pesca submarina i que l'agressor és algú que fa més de 1,80 m i és esquerrà. Això és l'única cosa que és realment una pista.
0: Sí, un esquerrà de més de 1,80 m que pugui haver tingut un ganivet de pesca submarina. No es pot dir que sigui gran cosa.
1: Certament. Vinga, Stanis, calma't, va. Anem a prendre qualque cosa, que ens anirà bé.
0: És que aquests putos fatxes em treuen de polleguera. Segur que el molt fill de puta vota la pena.
1: Segurament que sí. Però no ens queda més remei que treballar amb ells si en volem treure l'aguller.
0: És que no suporto els gavatxos. I encara suporto menys els gavatxos fatxes. I encara menys els pedants. El puto inspector aquest és per agafar-lo i penjar-lo dels ous en un ganxo de pollastreria.
1: Vinga, va, calma. Amb una mica de sort, ja no l'haurem de veure mai més, aquest imbècil. I ja tenim el que volíem, l'ordinador de l'escriptor. El podrem dur als nostres informàtics, aviam què aconsegueixen saber.
0: Sí, tens raó, com sempre. Però m'he quedat amb la seva cara i el seu nom. I si aquest estiu el trobo per culer, li foradaré les 4 rodes al cotxe, això com a mínim.
1: Si és el cas, m'avises, que jo no m'ho vull perdre, això.
0: Som-hi, sergent, que encara se'ns farà tard. I si podem dinar a casa, molt millor. Anem a veure la llibretera.
2: Passin, passin. Ja m'ho havien dit que vindrien. Què puc fer per vostès?
1: Tenim entès que vostè va organitzar l'expedició nord-catalana a l'Escala per la Vila del Llibre.
2: Efectivament. Així és.
0: Com va ser aquesta història?
2: Uf, ja...

0: puto cas a cap dels dos llocs, cosa que no és certa, perquè els seus llibres han tingut sempre bona acollida. Però mai no ha pogut viure només d'escriure. Molta gent li deia que si hagués escrit en francès ho hauria aconseguit, i això a ell l'emprenyava molt. Ja veu, discussions d'aquest tipus.
1: Vaja, un altre que es trobava fills de puta a tot arreu.
0: Què vol dir?
2: Res, no es preocupi. És que els nostres col·legues de la gendarmeria no han estat precisament els més amables del món i el meu company està una mica emprenyat amb ells.
0: És ben comprensible. N'hi ha molts que són uns veritables cafres. I molts, a més, n'estic segura, deuen votar Le Pen i simpatitzen amb els neonazis. Els catalans i els occitans ens odien molt els gendarmes. Això, en Bessonov, sí que ho tenia molt clar. No et podies fiar d'ells perquè molts eren fills de l'OAS.
1: L'OAS? Perdoni la meva ignorància.
0: No pateixi. Era l'Organització de l'Armée Secreta, una organització paramilitar d'extrema dreta que va estar activa des del 1961, quan es va començar a parlar d'abandonar el G. Però en realitat és molt més complex, perquè no hi havia només gent de dretes a l'OAS. També hi havia antics membres de la resistència, i socialistes, i comunistes, en fi, un dels nostres temes ben complexos. En Bessonov havia investigat moltes coses sobre el nostre passat colonial i n'havia fet matèria literària, però no sé fins a quin punt l'encertava en això. Que una part important dels gendarmes no ens suporta, això és segur.
2: Però més enllà d'això, no li havia expressat cap altra preocupació?
0: No, és que estava bastant tranquil. Preocupat per si no podia continuar fent classes, per si podia continuar publicant les seues obres, en fi, les cuites lògiques d'un escriptor d'aquí dalt. Però no me va parlar mai d'enemics, mai, res de res.
1: I a l'escala, va anar tot bé?
0: Sí, sí, va estar molt bé. Va participar a una taula rodona, que va ser molt interessant. Tenia alguns amics amb els quals va anar a dinar i també sopar el dissabte. El diumenge va ser a la ràdio. No va donar cap problema en cap moment i se'l veia ben content. En sortir de la ràdio, va passar per la parada de les editorials nord-catalanes i em va dir que dinaria d'hora i que marxaria. I jo ja no el vaig veure més. Tothom va quedar encantat amb ell i també amb la seva participació.
2: Doncs res, moltes gràcies per la seva col·laboració. Si pel que sigui en algun moment sap alguna cosa més o se li ocorre alguna cosa, si us plau, no dubti en avisar-nos. Què en penses de tot plegat?
1: Que el nostre home era un ciutadà normal i corrent. Que no es devia posar amb ningú més que per internet i de tant en tant, com fem tots. Amb fermes conviccions sobre la llengua i la cultura catalanes i sobre el feixisme. Res com per voler matar-lo. I sobretot, si hi hagués algú que el volgués matar, per què fer-ho a l'escala i no a casa? Em sembla que no tenim gaire cosa a banda del que es pugui trobar a l'ordinador, si és que hi ha alguna cosa. Segons els nebots, en l'àmbit familiar tampoc no hi havia cap mena d'amenaça. I de quartos, no en tenia gaires al compte. El pis, que ja estava pagat, i poca cosa més. Serà complicat.
2: Per ventura, en tot això que has dit, hi ha la clau.
1: En què?
2: En que algú hagi escollit la vila del llibre de l'escala per pelar-lo. Potser la clau és aquesta, i hem de començar a investigar en aquest àmbit.
1: Potser sí, però segurament és més senzill.
2: Què vols dir?
1: Home, si jo volgués matar un escriptor i passar una mica desapercebut, aprofitaria un esdeveniment literari com aquest. És un lloc on hi ha molta gent i pots passar desapercebut. I és un lloc on segurament la víctima està relaxada, pensant que és lluny de casa i de qualsevol amenaça que hagi pogut rebre. És un espai on poder relaxar-se si és que hi ha hagut alguna amenaça prèvia, i pensar que estàs protegit entre gent que t'estima i t'aprecia, relativament lluny de casa i envoltat de molta gent i fent actes públics. És un lloc on la víctima es pot confiar i l'assassí agafar-lo amb la guàrdia baixa.
2: És una bona teoria. Que el que fa és complicar-nos més les coses i deixar-nos més a les fosques. Anem a dinar, que per ventura així ens aclarirem una mica les idees.
1: Perfecte, que ja tinc gana. On vols anar, sergent?
2: A Can Jeroni, que un dia és un dia, i no hi vaig des d'abans de parir. I a més a més,

0: i tenen els diaris. Que avui no hem tingut temps ni de mirar-los i vull saber què diuen del mort.
1: Doncs cap allà que anem. Collons, sí que devia ser important el senyor Bessonov. En parlen a tot arreu, La Vanguardia, El Punt Avui, El Diari de Girona, L'Independent... Tots els diaris de la casa en van plens. Ja veuràs com ara tothom comprarà els seus llibres, com si ho conegués. A mi mateix m'ha entrat la curiositat per llegir-lo.
0: Ja et vaig dir que era un escriptor molt bo i molt important. Però ja saps que vivim en un país on els mèrits te'ls reconeixen un cop ets mort.
1: Això és totalment cert. Menys aquí, que cada vegada que hi vinc intento felicitar la cuinera. Aquestes mandonguilles són un pecat celestial.
0: En tens cada una, tu. Però sí, he de reconèixer que són molt bones i que ja les enyorava. El més important és que cap mitjà no ha publicat res que nosaltres no sabem. Per tant, tot controlat.
1: Sí, tampoc podíem fer gaire cosa, perquè nosaltres no és que sapiguem gaire res. Demanem postres i marxem a comissaria?
0: Sí, postres i cafè, que jo tinc molta son.
1: Que es desperta molt, la criatura. Ah, com es diu, per cert?
0: Es diu Ariadna, i és molt bona. Però a la nit se sol despertar a mitjanit, que és quan jo vaig a dormir. A les 3 o a les 4, i després la desperto jo a les 7. Així li puc donar el pit les 3 vegades. El problema és que porto mesos de son endarrerida. Vet aquí el problema.
1: Doncs cafè doble.
0: Sí, i a veure si fa efecte. Digui? Com? Qui ets? Ah, sí, i tant. Estàs segura? Doncs ara venim cap aquí. Estanis, canvi de plans. Ens n'anem cagant llets cap a Perpinyà. Però abans deixarem l'ordinador a Figueres, als companys.
1: Què ha passat?
0: Doncs que la Joana Serra acaba de recordar que sí que hi ha algú que podia tenir motius per matar en Bessonov. Marxem cagant llets. Sirena a tope.
1: Hòstia puta!

Heu escoltat El cadàver, capítol 1 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus de Jaume Torrent, Cris Cantal, Abel Font, Sergi Corral i Joana Serra. I al capítol següent, la nostra parella de Mossos obre diferents hipòtesis sobre l'assassinat de Joan Daniel Bessonov, entre l'extrema dreta francesa i les terribles enveges del petit món literari. Serà el capítol 2 de Mar Negra, investigació encallada

0: Sabies que...
1: Per què plorem al tallar ceba? És més, n'hi ha que se'ls posen els ulls plorosos fins i tot quan estan a metres de distància d'aquest aliment. Pel que sembla, el mecanisme pel qual plorem en tallar una ceba és molt senzill. Segons afirmen els experts en oftalmologia, la ceba, un bulb compost per aigua, emmagatzema a l'interior diverses substàncies químiques que són diferents a les cèl·lules vegetals que la componen i provoquen diverses reaccions bioquímiques en barrejar aquestes substàncies amb enzims, que produeixen el factor lacrimogen. És un mecanisme natural creat pel bulb per evitar que alguns animals se'ls mengin, ja que aquests efectes s'hi produirien de manera similar. Hi ha alguns tips per evitar els efectes de la ceba als nostres ulls quan la tallem, com per exemple, congelar o refredar la ceba 10 minuts abans de ser tallada per retardar l'alliberament de substàncies irritants. També tallar la ceba sota de l'aixeta perquè l'aigua s'endugui aquestes substàncies irritants. I per últim, fer servir algun mecanisme de protecció ocular, com ulleres de laboratori o fins i tot de bussejar, per evitar el contacte directe dels gasos amb els nostres ulls.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
4: Guanyaré. Faré història.
5: Sí, sí.
3: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
4: Has parlat amb ells?
6: Amb qui?
4: Que ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
7: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
8: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Es motivo a favor de acogerlos?
7: ¿Herberriu?
8: Sí.
7: Aprobado por unanimidad.
9: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
7: En realidad, son sirios.
8: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
7: No, no, de Siria.
3: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
10: O sea que... No lo entiendo. No me hable como Macron.
11: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
12: amor?
11: Sí, primer amor o primer crush.
12: Las dos, creo. Es muy raro.
11: A los 30.
3: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
13: No lo sé.
14: ¿A dónde vas?
13: Un poco de drama.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla de fonts i abeuradors i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Font, del llatí clàssic, fons, fontana. Una font és una deu d'aigua viva que sorgeix del sol naturalment o artificialment. Una font també pot ser l'indret d'on surt l'aigua, està considerada com el naixement d'un riu.
0: Remor de pedra.
1: L'Héctor Hernández ens explica els tipus de fonts, la seva transformació a mans dels homes i algunes de les característiques unides també a la fauna i a d'altres tipus de construccions que se'n deriven.
3: Una font, al cap i a la fi, era un punt d'aigua on els nostres avantpassats doncs, veien brollar aigua, o era un forat que feien a la muntanya per anar a buscar una veta d'aigua. I llavors, una cosa que era més o menys natural, doncs en molts casos el que hem fet és artificialitzar-la, poc o molt, doncs posar-hi un broc, una paret, a vegades posar-hi un safareig. Llavors ens hem d'imaginar que a fons n'hi ha de totes les característiques del món, des de les més naturals, que al cap i a la fi és un punt allà on la muntanya doncs de cop i volta brolla aigua, d'aquestes n'hi ha poquetes, perquè normalment tendim a transformar-les. I majoritàriament doncs és això, són fonts moltes que són, tenen un broc per conduir l'aigua, i el que després és molt interessant és quan a la base hi fabriquen alguna basseta, per exemple la font d'Esblada, que també la vam recuperar ja fa uns anys, doncs allà hi ha el que són els antics safrejos i una bassa al costat. Doncs ja en aquests safrejos i en aquesta bassa del costat és on les salamandres estan criant massivament, allà hi ha un munt de postes de salamandra. Per tant, bueno, sí, les fonts tenen casuístiques molt diferents. Aquí a la part més baixa, aquí del territori, també n'hi ha, aquí ara on som, aquí a la Riera de Gaià, tenim moltes fonts i diverses, però malauradament aquestes estan seques i normalment són més estructures, com dèiem, amb el seu broc i alguna coseta d'element i poca cosa més, segurament pel fet de que només devien brollar en els moments que hi havia molta aigua.
1: Comentava l'Héctor la recuperació de la font d'Esblada. Afortunadament no ha estat l'única, però en queden moltes més. Ens parla també de com afecta la sequera a les fonts, al medi ambient i què comporta.
3: Des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja fa temps que fan un recull de fonts i hi ha alguna altra entitat que s'ha dedicat a anar recollint. Jo en el cas de la Sínia tenim fet un inventari, encara que és esborrany, de totes les fonts de la conca. I és el que dius tu, és una barbaritat la de fonts i fonts que hi ha arreu del territori. És important recuperar-les i, en aquest sentit, des de la Sínia, doncs no sé, potser en portem 20 i escaig recuperades en menor o major mesura. Una de les últimes va ser la font de l'abadia de Santa Coloma de Caral, que era una font absolutament perduda, i amb els veïns de la zona la vam aconseguir recuperar i ara s'ha tornat a consolidar com a espai, no? Fins i tot gràcies a l'Ajuntament de Santa Coloma, doncs s'ha pogut establir i ara és un espai que està indicat amb un cartell i de més. N'hem de recuperar més encara. Així tot, ara mateix, avui, és una miqueta trist anar a veure fonts, perquè, clar, moltes estan seques, però que, bueno, que també suposo que és el seu cicle a partir de si hi ha més aigua o menys aigua. També fer una reivindicació de que els períodes de secada, encara que ens semblin increïbles, els rius mediterranis tenen una funció. Per exemple, quan hi ha aquesta secada, algunes espècies exòtiques, com per exemple el bisó, estan patint també una regressió important, perquè no tenen medi per on desplaçar-se. Per tant, que també formen part. Que siguin tan llargues o no, i el canvi climàtic, evidentment que les deu afectar. Però que els períodes de sequera també formen part del clima mediterrani, i això no ens hauria d'espantar més enllà del fet de si tenim aigua els humans o no tenim aigua.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La Font Cervellona és una de les que s'han recuperat gràcies a una història ben curiosa.
3: La Font Cervellona sabíem que existia, però potser feia 30 o 40 anys que ningú físicament la veia. I això va ser gràcies al Guillem, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-rodona, que ens va posar en contacte amb dos avis de la zona de Vila-rodona, i un dia ens en vam anar tots quatre a buscar aquesta font. Us heu d'imaginar, doncs, que allò era canyar, bardissar, hi havia brossa, aquells senyors anaven amb uns xurracs a les mans i vam anar obrint-nos pas, i ells, sí, això és cap aquí, no, cap allà. Bueno, vam estar un de rato, t'ho pots imaginar, però sí, vam arribar fins a una paret que deu tindre 4 o 5 metres d'alt, en la qual a la base hi ha una mineta i hi ha una font que raja tot l'any. De fet, avui encara està rajant, i imagina la mineta aquesta, d'on deu venir, perquè amb la secada que hi ha, doncs, encara segueixi rajant aigua. I sí, a partir d'aquesta troballa amb aquests veïns, doncs vam fer una intervenció, vam eliminar, bàsicament hi havia molta, molta canya, i hem recuperat l'espai. I ara és un lloc, doncs, això, que la gent hi va. Fins i tot vam posar un plafó en el qual hi havia una fotografia de principis del segle XX on es veia una excursió de gent de Vila-rodona que anava, doncs, a la Fona a berenar. I, bueno, doncs ens va fer molt de goig posar aquesta fotografia, perquè és el que dèiem abans, al final el nostre patrimoni natural és allà on hem viscut i on hem gaudit, no? I, malauradament, doncs, aquests elements com són les fonts s'han anat perdent, s'han anat deixant, i recuperar-les, doncs, té un impacte important ambiental, perquè nosaltres, sobretot com a entitat, les reivindiquem perquè són hàbitats importants, per exemple, en aquell cas, per la salamandra. Allà vam trobar larves de salamandra, o sigui, que hi viuen tota una sèrie d'animals. Però també socialment és un record que tenim d'un espai important per la vida de moltes persones, i recuperar-la, doncs, també vol dir recuperar un patrimoni cultural que n'és propi.
1: I de Vila-rodona a Santa Coloma de Caral, on hi trobem altres fonts, com la font de les Canelles.
2: A la guia publicada per l'editorial Piolet del Gaià, Recorregut i Patrimoni, hi ha referenciada la Font de les Canelles o Font dels Comtes. Són fonts construïdes per ordre del virrei de Catalunya Dalmau III de Caral i la seva esposa Joana d'Aragó durant el segle XVII. Són d'estil barroc i consten de tres paraments diferenciats. L'aigua ve canalitzada de la deu del Gúbia, que és a uns 50 metres de la font, dins el recinte de la piscina municipal. A la part inferior hi ha 8 caràtules de pedra amb brocals de bronze d'on raja l'aigua de l'aflorament. El cos del mig és un parament de carreus encoixinats d'aspecte auster. A la part superior, la imatge de Santa Coloma, protegida per un dosser en forma de petxina. A banda i banda, els escuts senyorials dels Caral. Durant molts anys va ser l'única font pública de la vila, i per l'abundància d'aigua es construïren al seu costat un abeurador per animals i uns rentadors públics.
0: Ramó de Pedra.
1: En Galo, el guia de Santa Coloma de Caral, ens explica la història d'aquesta font, i amb la Júlia Ramon, historiadora, recorden una època en què la font i l'aigua eren d'una importància cabdal. L'aigua és economia i les fonts són records. històries de canvis i transformació.
4: Li pregunto també una mica per aquestes fonts, perquè hi ha 8 boques. De quan estaria documentada? Perquè
5: hi ha l'any 4.623, vull dir, ja no ho figuro, no és d'allò, no massa. A 1.620, sembla que no és ben bé el 23, però bueno, són 400 anys més o menys. I bueno, aquí hi ha la imatge de Santa Coloma, que amb un animal que no sabries quin és, però és una ossa, perquè sempre havia dit un os, i una senyora em va emprendre de mala manera, perquè era una ossa. Dic, bueno, doncs, perdoni, ja direm una ossa. I bueno, hi ha la tradició aquesta d'aquesta noia, Coloma, que era... va ser sacrificada amb un circ francès per ser cristiana, però poc abans de ser sacrificada, un centurió la va voler violar i en aquell moment es va escapar un os d'una gàbia, es va posar al costat de la noia i li va salvar la virginitat total, es verge i màrtir, sí, la vida. Sí. El perquè de les caràtules, molts diuen que si era... a la família d'aquest comte, del segon comte de Santa Coloma, que fins a llavors havien sigut barons de Caral. El 1599 obtenen el títol de comtes de Santa Coloma a les Corts celebrades a Barcelona pel rei Felip II. Doncs no coincideix amb res. Més aviat em decantarien que són tocats de l'època, perquè fixis que tots són diferents... pentinats o tocats del d'allò. Aquesta podria ser una opció, vull dir, si surten una altra, no sé, més imaginació, ho podran dir.
4: Normalment ha rajat sempre aigua, és ara, com comentava, que per la sequera...
5: Ara a l'estiu feien nanca en manantial a la piscina i afluixaven, rajaven molt poquet, però a l'hivern pràcticament no t'hi podies atensar, caia l'aigua fora. I això ho hem vist fins ara.
6: El fars de jugar que ens havien fet aquí amb el bestiar que venia a veure. I també venien a rentar els cotxes, també. Te'n recordes? S'aprofitava de tot, sí. Bueno, continuo.
4: Molt bé, això de... Clar, l'abeurador pel bestiar ha estat en marxa fins a fa mig segle, més o menys.
5: Fins als anys 60. Als anys 60 hi ha la decadent indústria tèxtil, que aquí treballaven unes 500 dones. També la indústria coincideix amb la industrialització del camp i és quan desapareix la pagesia en aquest poble. Ara, el que portaven 500 famílies, ara ho porten unes 15 o 20 famílies, màxim. I és quan desapareix el bestiar del camp. Ja va durar algun any més, però pràcticament els anys 60 desapareixen totalment. I queda ja amb desús aquest abeurador, a part que si algú posava el cotxe allà, amb galletes netejava el cotxe o els tractors, ho omplien pels tractors, per d'allò, pel mataherbes. Després ja no era prou saludable i ho van fer una toma d'aigua en un altre lloc del polígono. Aquí també tenim la còpia d'una creu de terme. Aquí a la població hi havia hagut 12 creus de terme. 6 n'hauríem de dir de portal. Aquesta seria una creu de portal. La sortida de cada portal era un camí real. Hi havia una creu a la sortida de portal i una on delimitava els antics termes. En aquest cas, el terme de Guiló i el Santa Coloma, n'hi havia un altre, el de Rauric, un altre, etc. L'original es troba dintre Santa Maria de Belllloc. És del segle XV, un historiador de l'art, el Norbert Font i Seguer, als anys 20 ja deia que era una de les 6 millors creus termals que existien a Catalunya. A la Guerra Civil en van desaparèixer un munt, també. Pues aquesta, després de les seves vicissituds, va tornar aquí a Santa Colomia i la guardem allà a Santa Maria Belllloc.
4: Molt bé, doncs l'abeurador aquí connectat amb la font, no? Perquè és la mateixa aigua que rajava cap aquí que anava...
5: Bueno, després anava als safrejos i anava allà que també hi havia hagut un rentador privat, o sigui que connectava tot i després el que hi ha anava dirigida cap a la séquia, que era la séquia per d'allò, per regar i pels molins fariners.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
7: Posem ara la mirada a Torredembarra. En Jordi Sunyer ens explica com es vestien les fonts i quins privilegis tenien algunes famílies.
8: Les fonts de Torredembarra s'abastien a partir de sínies. En aquest cas, la de la plaça de la Font venia de tot un sistema de canalitzacions que anaven a parar a la sínia de la vila. La sínia de la vila estava situada, està situada, actualment en estat d'abandó, tot i que sé que em consta que estan fent estudis per tal de rehabilitar-la, està situada al costat del cementiri. D'allà, doncs, a l'altra banda d'aquest enllaç cap a l'autopista, passaven tubs fins a la plaça de la Font i d'allà s'abastia l'aigua. Antigament, la sínia municipal estava a la plaça del Castell, a la cantonada amb el carrer Freginal. En aquella casa, ara és una casa, abans hi havia una sínia. També moltes cases, la dels indians, per exemple, al carrer dels indians, molta gent hi tenia doncs, el seu jardí que anava a parar a la casa que estava situada al carrer Nou, no? Que era un carrer construït al segle XVIII arran de l'èxit comercial doncs, de tota aquesta gent que va fer les Amèriques. Aquesta gent s'abastia d'aigua corrent a casa a través d'una sínia. Era una sínia comunal, amb uns estatuts redactats que ens ha arribat avui en dia aquest document, no? Gràcies doncs, a un historiador local, Albert Vilaseca, descendent d'una d'aquestes cases, de Cal Panxo, en aquest cas, doncs bé, tenien distribuïdes en aquests estatuts com fer les reformes pertinents d'aquesta sínia, quin dia, quines hores podia aprofitar cadascú doncs, l'aigua. La resta de famílies havia d'anar amb una galleda a la font a buscar aigua. No hi havia aigua corrent.
2: Abeurador. Paraula derivada del mot llatí vivere, amb el prefix a i el sufix atorium. Un abeurador és un lloc on solen anar a beure els animals. També s'anomena així el recipient disposat per donar a beure als animals de companyia o al bestiar. Els abeuradors poden ser naturals, com els rius o llacs, per al bestiar de pastura, llocs especialment habilitats perquè el bestiar s'hi pugui abeurar, i per al bestiar de granja o animals de companyia, tradicionalment atuells de terrissa i actualment abeuradors automàtics. A molts indrets se'n conserven encara alguns fets de pedra picada. En coneixerem més detalls.
7: Pep Saragossa ens parla del moviment que generaven els abeuradors en el seu moment.
9: L'aigua aquesta que corre, l'aigua de riu, que per mitjà de canals i de recs, doncs, bàsicament servia tant pels animals, en tots els pobles hi havia els abeuradors. Vull dir, era una mica un espectacle veure arribar els carros del de fora i anar cap a l'abeurador, doncs l'animal bevia i s'anava cap a l'estable. Després a casa seva sí, convenia si tornaven a donar més tard. Però veies aquest trànsit de carros, doncs no, i era una cosa doncs espectacular, perquè, esclar, arribaven més o menys tots a l'hora, doncs diguéssim, no?
0: Remor de pedra.
7: Els abeuradors van units als animals i en la seva època formaven part de la vida quotidiana i del ritme de vida de les cases de pagès, tal i com en recorda en Jordi Sunyer, centrant-se en la vila de Torredembarra, terme que ha format part dels seus estudis en nombroses ocasions.
8: Els abeuradors, el més important era la plaça de la Font, que era el gran centre. Fins i tot ens expliquen alguns avis com deixaven anar el matxo sol a abeurar tot sol després de tot un dia de treball i tornava sol cap a casa, no? O sigui, era com una rutina. També n'hi havia una a la sínia de la vila que tot i ser això municipal i tenir fins i tot arrendament per algun pagès que pogués regar, hi havia abeurador, doncs perquè, vaja, l'aigua havia d'estar a l'abast. També diuen que n'hi havia hagut al final de tot del carrer Freginal, que hi havia una font i hi havia hagut un abeurador. En fi, vaig fent també catàleg carrer per carrer a cada casa, quin pagès, quina família hi vivia i on treballava, no? Per tant, l'esforç doncs, es tracta doncs, d'intentar captar tot aquest món que tot d'una doncs, va desaparèixer. Sí, sé que des de l'administració doncs, s'està fent esforços per catalogar i jo penso que, vaja, hauríem de continuar. Té una gran dificultat perquè jo he participat donant la meva opinió en algun d'aquests processos i ara ja costa molt fer aquesta feina de catalogar, o més que de catalogar, perquè sí que ho pots situar en un lloc concret, de posar-hi nom, no? A mi m'agrada molt saber què hi ha darrere les pedres, no? M'agrada molt saber penso que ens dona molta informació saber quina persona ho va cultivar, no només qui era el propietari, perquè normalment doncs, les propietats agrícoles no coincideixen amb qui les treballava, no? I normalment es dona a conèixer a través de la persona que treballava. Una de les coses més curioses, jo penso, és pensar en aquests pobles que vivim com estaven plens d'animals, no? I clar, tota aquesta aigua que es necessita per alimentar. Totes les cases tenien tocinos per engreixar sota casa. Tenien alguna cabra per la llet pròpia. Tenien gallines i pollastres per alimentar i donar la proteïna a la família. I algunes cases es van especialitzar en tenir vaques. Normalment, la llet que es bevia en aquests pobles era de cabra. I fins i tot hi havia pastors que venien la llet. En aquest cas, en el nostre cas, a la plaça de la Font, cada pastor es posava en una punta, que ja tenien determinat un pacte, i tu anaves amb el teu recipient buit i te l'omplien de llet de cabra. Però va començar a posar-se de moda la llet de vaca i van aparèixer doncs, diferents vaqueries. Fins i tot, alguna vaqueria d'aquí va prosperar i va vendre la seva llet en un local propi a Tarragona, a la Rambla Nova. Hi havia doncs, molt de bestiar i un macho a cada casa, per tant, les portes de les cases havien de permetre l'entrada del macho i a poder ser el carro. Per tant, era un poble que feia olor animal, hi havia excrements pel poble, no? I és una de les coses que a mi més m'ha sorprès.
7: Els abeuradors també propiciaven certes construccions al seu voltant.
2: A l'obra de Josep Gironès, titulada El Camp de Tarragona, 15 rutes més de senderisme per persones grans i actives, que ha publicat l'editorial Piolet, trobem que en el capítol dedicat a la vall del riu Gaià hi ha diferents abeuradors que podem trobar pels camins. A més, un dels altres elements que també referencia l'autor són els colomars. En trobem alguns a prop de castells, com per exemple el castell de Saborella. En concret, ens referencia un colomar d'uns 10 metres de llarg per 7 d'ample amb parets construïdes amb espais rectangulars entre els quals podien niuar els coloms. Josep Gironès explica que la cria de coloms i colomins en colomars va destacar durant segles, especialment en el període medieval. La seva carn, ben fina, es destinava als senyors, especialment a les senyores que estaven alletant nadons i les que tenien una salut delicada.
0: Ramó de Pedra. En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Pit roig, Aritacus rubecula.
0: Visible tot l'any a les zones

0: Titella, Anthus paratensis.
1: És una au hivernant que trobareu d'octubre a abril a les zones de conreu i de camp obert.
0: Rossinyol bord, Ketia keti.
1: Habita tot l'any al riu i a les zones humides. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Quants cafès o té podem prendre al dia?
2: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant una setmaneta i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
7: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
9: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus, justament a prop de la costa, aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant, i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre d'unir la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
10: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte
7: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del Departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
11: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
7: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
7: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
12: Exacte, s'està estenent com la pólvora, aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
7: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
12: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar. Les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris en la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
7: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
12: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% de tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
7: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
12: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. En moltes setmanes, que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer, per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
7: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt
12: bé. Molts centres, moltes gràcies.
7: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
13: Y mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
7: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
14: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
7: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol, i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
6: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: A partir d'aquest dilluns, 11 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar, la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
15: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades de la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
16: Bon dia.
15: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
16: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres, des de la Federació, el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i, sobretot, evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
15: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro, i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
16: Correcte. La que no

0: Hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
0: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No és fàcil. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
1: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
2: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona. El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pascual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
3: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
2: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
4: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
2: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
5: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats

0: que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
1: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off descens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antañón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessitarà la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. De sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet dos salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
0: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
5: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
8: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en Xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
9: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
7: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pascual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4 minuts i mig els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les 2 rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions arribant de nou als 35 graus, especialment al sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
10: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament, escalar el conflicte.
7: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
11: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
7: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
8: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
7: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme De Fez.
12: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
13: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
12: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
7: Quatre minuts per arribar a 7:45 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
14: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
7: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. El president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
15: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
7: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
16: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li al govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
7: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
17: Jo crec que el PSC, quan diu això, perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
7: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat a aquesta mobilitat dels veïns especialment?
18: Bon dia, Helena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions. Restriccions de trànsit, també de mobilitat, i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana als ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa, i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
9: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
18: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, deia Melena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
7: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
19: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat 2 dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les 2 noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que han encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CAVE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
20: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
7: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen? O noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
20: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. De banda, escenaris inestables.
7: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
20: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades. És a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols amb anticipació que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen que el nou vol és més car. Però no, no més que en qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
7: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord?
20: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però sortosament, tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu. I més aquest any, que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
7: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosa Morlà, que vagi molt bé.
20: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadorada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac que hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1... Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off, pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalviï el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria mejor de 10. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tengo que tener que hacer ahora en el partido de mañana. Si intentar ir a sentenciar o jugar como siempre.
0: De sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
7: Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en Xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
8: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en Xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
10: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
8: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
11: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
8: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8:05 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
12: Hola, molt bon dia. Doncs matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit de la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró i, tot i que el vehicle està gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà en dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona talla un carril un parell de quilòmetres, rondes molt carregades, hi ha un accident a la ronda d'alt i un altre a la ronda del litoral, aturades a la C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. És a dir, Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o, per exemple, la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que hi tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
8: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogó.
13: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I, de fet, a hores d'ara, sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit. Però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat, que ha pujat més que els últims dies, per tant, ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogor. En aquests moments, molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa i al prelitoral. De núvols aquest matí, alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, el Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts, a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas grans tempestes, i la tarda que serà de calor, però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagant, de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
14: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets agafaran el tren per arribar doncs, fins a l'estació de la Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs, avui heu decidit doncs, continuar a aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
15: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat. Ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que segueixi amb el calendari de vagues, que segueixi havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
14: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
15: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions i UGT el 9 de març. I aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són els nostres, diguéssim, les nostres reivindicacions.
14: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
15: Gràcies.
14: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
8: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment als nostres televidents i espectadors i als oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
16: Hola, molt bon dia.
8: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content. Suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
16: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs, el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores. I anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
8: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
16: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja hem fet, no hem posat un esgraó doncs aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquests, no, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim doncs, en la comissió de seguiment i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara posar aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces, doncs sí, el surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
8: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Iolanda.
16: És així, és així.
8: Molt bé, que vagi
16: bon
8: molt
16: dia.
8: Bé. Bon dia. Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, També exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'una anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
8: Passen 2:15 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
10: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
8: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas, fins

0: és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'associació corporativa d'agències de viatges especialitzats, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demanada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
2: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB. No molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul. Horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac. Amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
3: Yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc i blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la 10a posició de la taula. I arribarem a 8:45 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat.

0: Una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició on s'hi ha celebrat una nova edició del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació, hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
3: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern i tornen a les protestes, o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
5: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
6: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara, en aquests moments, sí. Però això no vol dir que després puguem tornar a construir forces per tirar endavant les millores que calguin.
4: Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
0: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
4: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Parlarem de tot plegat en breus minuts amb Antonio Aceituno, analista de mercats energètics. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
8: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'afrontarà a l'UC Camp Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum, deia, començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera, amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: És el nostre tema de portada. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores que les mantenen. Fa pocs instants ha arrencat la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer justament evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en Xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Ustec Estès, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
5: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
6: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara, en aquests moments, sí. Però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
4: I més col·lectius que continuen en lluita. Cansats, de fet, que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest primer 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
7: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes d'avaluació preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
4: I una protesta laboral més encara, la que ha protagonitzat aquest diumenge al vespre la plantilla de Leche Pascual a Gurb, a Osona, que ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Protesten pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda de Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas que els garanteix salari i antiguitat i reclamen una negociació col·lectiva. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen també un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies, de 27 i 26 anys, es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: Quatre minuts per arribar a 9:15. A partir d'avui dilluns, 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, justament s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu. Els experts apunten a un encariment important de la llum i del gas en un context marcat per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Per entendre què està passant i què ens espera, parlem amb Antonio Aceituno. Ell és analista de mercats energètics i és CEO de la consultora independent Tempos Energía. Señor Antonio Aceituno, buenos días y gracias por atendernos.
9: Buenos días, ¿qué tal?
4: Lo decía, este verano la luz podría encarecerse casi un 30%. ¿Nos puede explicar de forma sencilla por qué va a subir la factura, aunque se diera, suponiendo el caso de un principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?
9: Pues muy fácil. El punto está en la reserva de gas. Ahora mismo Europa tiene una reserva de gas al 40%. Para enfrentarnos al invierno centroeuropeo, Europa necesita elevar las reservas al 90%. Es decir, en poco menos de 5 meses debemos crecer 50 puntos porcentuales. Y eso significa hacer un doble esfuerzo con respecto al año 2024. Y no hay gas suficiente. ¿Por qué? Pues porque el estrecho de Hormuz lleva más de 3 meses cerrado. Por ahí pasaba el 20% del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos está ayudando a Europa y está al límite, es decir, todo lo que sale de Estados Unidos llega a Europa el 60% y China no está consumiendo. Entonces, si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda. Sabemos que el mercado nuestro es marginalista, es decir, que la última tecnología es la que fija el precio y es el gas. Y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía, propiamente de la energía.
4: Esto nos asusta bastante, pero es que desde hoy mismo vuelven los impuestos habituales. El IVA sube otra vez al 21% y el impuesto eléctrico pasa del medio punto al 5,1%. ¿Cómo se combina esta subida fiscal con el encarecimiento del gas y la electricidad que usted nos acaba de describir ahora?
9: Pues muy sencillo. En mayo de 2026 hemos tenido un impuesto eléctrico al 0,5%, va a pasar al 5,11%. Y un IVA al 10% va a pasar a un 91%. Y un consumidor doméstico, nosotros nos dedicamos a grandes industrias, pero lo voy a explicar para los consumidores domésticos, un consumidor doméstico en mayo con este IVA reducido y este impuesto reducido y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros. Pero que en julio, con estos impuestos y este precio de la energía que estoy diciendo, va a pagar 80. Es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
4: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Bueno, que vaya muy bien.
9: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
4: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
8: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
4: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
0: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
4: El projecte d'empoderament veïnal Aporta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
10: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
11: Nosaltres anem a veure els veïns a porta freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
10: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Aporta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà, els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
12: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'un ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
4: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
13: Abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida a la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
14: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot la fruita d'os, que de l'adelant han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem que la qualitat serà excel·lent.
13: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
14: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquells problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
13: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs. S'allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardaneres de poma.
4: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
15: Bon dia.
4: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
15: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la 5a posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir, contra el València, els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
16: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós. En totes les parts del joc no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac. amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac que hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
15: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
17: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
15: El play-off d'ascens a segona divisió empat a Gradols de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pitxitxi Jordi Cano, però al temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge Balaïdos. El tècnic Adai Benítez analitzava com queda l'eliminatòria.
18: La part positiva de tot això, si som una lliga o anem amb desvalentatge, som millors. I ara només es queda una opció només, que és anar per ells, allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la part i la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria el 1-0 de Bonaúl, no el Toito, no sóc.
15: El Barça d'handbol ha tancat la Lliga a Sobal amb un rècord històric i és que ha superat per primera vegada la barrera dels 1.200 gols anotats. Ho ha aconseguit amb una victòria a Logroño per 28-41, que ha permès als blaugranes establir la nova marca en 1.204 gols en una Lliga de 30 jornades. El triomf ha suposat també una Lliga impecable en què el Barça, campió des de ja fa setmanes, ha guanyat el títol en ple de victòries, 30-30. El tècnic Carlos Ortega celebra les fites a les portes de la Copa del Rei i de la final de la Final Four de la Liga de Campeones.
19: Creo que se habían conseguido solamente 2 veces el 30 de 30. Creo que ha sido una liga de clara dominancia. Estoy muy orgulloso por un equipo bastante nuevo y hemos acabado de la mejor manera, ¿no? Quizás el inicio del partido no ha sido muy fluido, sobre todo en defensa, pero pues, muy contentos y ahora terminar estas 2 semanas que nos quedan de redondear la temporada.
15: I el Granollers s'ha assegurat acabar la Sobal en la tercera posició, de manera que la pròxima temporada jugarà la Lliga Europea, la segona competició continental. Els vallesans van superar clarament el Ciudad Real per 38-29. Al descans ja dominaven de 3 gols, avantatge que van ampliar durant la segona meitat. Pablo Urdangarín, amb 8 gols, va ser el màxim anotador, mentre que Marcos Fiss en va marcar 6. Doncs tornarà a jugar a Europa al Granollers. Al Barça encara li queden un parell de competicions per disputar. De moment, èxits de l'handbol català.
4: Molt bé, Cristina.
15: Doncs que vagi bé.
4: Doncs que vagi bé. Tu, que jo sé que t'agafes uns dies de descans.
15: Uns dies. Et deixo amb la Marta Casas. Solvència contrastada.
4: I tant. Gràcies.
15: Vinga,
4: disfruta.
15: Que vagi bé. Gràcies.
4: I vostès també, descansin avui, perquè demà nosaltres a les 7 ens hi tornem a posar. Que vagi bé. Bon dilluns. Adéu-siau.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio. Contes de debò?
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
0: Perquè qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí a l'estudi som una bona colla. La Teresa Rufal, la Teresa Ribas, la Maite Montpar. Per fi la tenim aquí, eh? L'Antonio Bermejo, ja em coneixeu. Hola a tots.
2: Hola, hola, hola. Hola, hola.
0: I la nostra convidada d'avui, que és Mari Carmen Villarreal. Hola, Mari Carmen.
1: Hola, Mari Carmen.
3: Hola.
4: Hola.
3: Hola, què tal?
0: Benvinguda a Contes Grans. Esperem
3: Gràcies.
0: Que t'agradin.
1: I et farem un conte especial per tu. No el farem nosaltres, no. Te'l farà la Maite Montpar.

0: Maite, avui tenim aquí una persona que m'ha dit un ocellet, que és molt empàtica, bona amiga, enamorada de la ceràmica i, sobretot, enamorada de jugar amb el seu net. És veritat?
1: Sí.
0: I moltes més coses.
1: I moltes més, sí.
2: Primera pregunta, com se diu el teu net?
1: Es diu Leo.
2: Molt bé, perfecte, molt bé. Bueno, Maite, li vols preguntar alguna cosa?
3: Sí, li haig de preguntar l'essencial, perquè si no jo no podré fer conte improvisat.
2: No podré fer conte improvisat. A veure.
3: A veure la Mari, a veure si s'ha rumiat les tres paraules. Perquè de veritat que no ho sabia, fins ara. Vull dir que no sé si se les... T'ha donat temps? Ha tingut cinc minuts per rumiar-se, pobreta.
1: Sí, ja les tinc. Mira.
3: Digues.
1: He escollit bosc.
3: Bosc.
1: Platja.
3: Sí.
1: I vent.
3: I vent.
2: Molt bé.
0: Tent.
2: Molt maca.
3: I vent. Molt bé.
0: Hola.
3: Pues ja està, Mari. Gràcies per dir-me aquestes paraules. A veure què surt,
1: A veure,
3: que em falta una mica d'entreno, perquè fins l'any passat que no ho faig. Sí. Avui és una reentré, oi?
2: És una reentré. Sí, avui... Estem molt contents, molt contents que estigui la Maite aquí. Ostres, que han passat molts mesos sense venir.
3: Sí, jo també. Sí, des del desembre.
0: Avui ha de treure tot el que t'he acumulat.
3: Exacte. Sí. Vaig de treure una miqueta l'espinilla.
2: Ara veureu la transformació que fa la Maite. Nosaltres ens seguim parlant, podem parlar, només allà. I ella
3: se concentra
2: en el teu compte, especialment per tu, i llavors és com si no estigués.
3: No, ja
2: veuràs. I això passa aquí. Vinga, seguim amb els contes.

0: Teresa, quin conte ens has preparat avui?
1: Avui he preparat un conte que es diu El pagès Garrepa.
0: Ah, el pagès Garrepa. El nostre estimat pagès Garrepa.
1: És estimadíssim. És estimadíssim. El conte estrella.
0: És el conte estrella, sí.

Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que tenia un camp de blat. Aquest pagès, però, era molt garrepa, molt avar. No deixava anar mai anar ni 5 cèntims, és que no els deixava anar ni per ell. S'havia fet gran i cada any havia de llogar algú perquè li segués el camp. Quina creu! Per aquell home, pagar el segador era com si li arrenquessin un queixal, perquè, és clar, ell deia, és que el camp és meu, perquè haig de pagar per collir una cosa que és meva. Un any, però, va arribar al poble un xicot alt i ben plantat. Es deia Quim, però tothom li deia Quimarro. Es va anar a oferir el pagès per segar-li el blat, i el pagès, després de mirar-se'l bé, li va oferir 4 quartos per tot un dia de jornal. I en Quimarro es va venir el preu sense ni regatejar. El pagès li va venir de nou i li va repetir el que havia de fer. Mira, noi, el camp ha de quedar segat, tot segat en un jornal. Tot. Us entès bé, eh? Tot. De dalt a baix, d'un costat a l'altre. Racons i tot. Que jo, a la teva edat, n'hauria fet 2 amb el mateix temps de camps. Faci sol, plogui o llampegui. Faci fred, també. Vindràs a Trenc d'Alba a buscar la dalla perquè, veure, vull veure com es vas de despert. I en Quimarro mirava, escoltava i feia que sí amb el cap. El dia estipulat, en Quimarro es va presentar a la feina. El pagès li va donar la dalla. Li va donar la dalla i un tupí de sopes de pa per passar el dia, tot el dia. El segador, amb el tupí i la dalla a l'espatlla, xino-xano, se'n va anar cap a la feina. Quan va arribar al lloc, hi va veure el camp. El Quimarro va pensar que sí, que era gran aquell camp. Però a prop hi havia un arbre esplèndid. I s'hi va acostar. S'hi va seure còmodament. Va deixar el tupí així a mà i va descansar. El sol es començava a veure entre els cims de l'horitzó. Hora d'esmorzar. I ell que allarga el braç cap al tupí i menja 4 xarrupades de sopa, mentre diu: qui menja sopes se les pensa totes. I després va tornar a dormir. Quan el sol va arribar al capdamunt del cel, va ser hora de dinar. I ell que allarga el braç, mentre diu: qui menja sopes se les pensa totes. Va fer uns quants xarrups de sopes i amb la panxa plena, què us penseu? Doncs tocava migdiada. El sol anava baixant i l'ombra de l'arbre s'allargava. I així va arribar l'hora de berenar. I ell que estira la mà cap al tupí i qui menja sopes se les pensa totes. I bé, es va acabar les sopes amb els últims xarrups. Així, entre becaines i xarrups, va anar passant el dia. I quan el sol es començava a pondre, es va aixecar. I com aquell qui no fa res, va buscar per aquí i per allà. I va trobar una munió d'escarbats piloters. Els va agafar. I amb pilotes i tot, els va posar dins del tupí. El va tapar bé i xano-xino cap a casa del pagès ja l'esperava a la porta. Que ja l'esperava a la porta, frisant, eh? Com ha anat la seca?
I el blat? Li va dir el pagès. El blat? Va dir en Quimarro. No pot estar millor del que està. I el pagès li va pagar els 4 rals promesos, sense rondinar. I el Quimarro llavors va afegir: amb el vostre permís, demà us tornaré el tupí. És que he trobat unes quantes abelles i les faré entrar l'arna. I així, si tot va bé, l'any que ve tindré mel. Ai, segador, segador, vas errat, eh? Aquestes abelles són meves, va dir el Molgarrepa. I en Quimarro, que li diu que no, que eren seves. I el pagès, que li diu que sí. I un que sí i l'altre que no. Que si són meves, que si no són teves. Que si són teves, que si no són meves. I es van anar escalfant, escalfant. I com més cridaven, menys s'entenien. I la gent va començar a sortir al carrer per no perdre's l'espectacle. Doncs anem al jutjat, va dir en Quimarro amb veu segura. Anem-hi, va dir el pagès. I ja els tenim cap al jutjat, amb tota la corrua de la gent del poble al darrere a veure què passava. El jutge entra, els mira, els escolta, ara l'un, ara l'altre, i després solemnament diu: silenci absolut. Segador, si has trobat les abelles en terra d'aquest home i mentre treballaves pel seu compte, ara que siguis tu qui les ha trobades, les abelles són d'ell. A cadascú el que és seu. Tu les has trobades, però en el seu terreny. I tu, pagès, li has de pagar la feina de caçar les abelles. No és just, cridava en Quimarro fingint indignació. Sóc jo qui les ha trobades. I amb cara d'enfadat, de mala gana, va allargar el tupí al pagès que el va agafar. I més content que un gínjol, li va donar 2 rals de més. Això no havia fet mai aquell pagès, eh? En Quimarro feia com estava enfadat i continuava rondinant. Això no és de bona llei. No ho és. Això no pot quedar així. I assenyalant el pagès, que ja marxava, va cridar: tant de bo les abelles es converteixin en escarbats piloters i el blat torni al seu lloc, tal com estava ahir, sense ni un bri de segat. Però el pagès se'n va anar amb el tupí ben agafat, sense fer-li gens de cas. Arribat a casa, aquell garrep escanya pobres, amb actitud de satisfet i molt fatxenda, per com li anaven bé les coses, va fer sortir les abelles per conduir-les a l'arna. Però les abelles no sortien. Va parar l'orella, va mirar pel forat del tupí, fins i tot el va picar, fins que al final va dir: oh! No m'ho puc creure! Què veuen els meus ulls? Les abelles s'havien convertit en escarabats. I quina pudor! Allò tombava. Les galtes se li van posar vermelles de l'enrabiada. I llavors hi va caure. La maledicció del segador s'havia complert. I tant de bo les abelles es converteixen en escarabats piloter, havia dit. Se sentia el cor a les orelles. Estava a punt del cobriment. De cop, se li va aixecar la boca. El blat! Es va quedar blanc. S'havia fet fosc, però va sortir corrents cap al camp, tal com anava, i en arribar va trobar el blat al seu lloc, tal com estava ahir, sense ni un bri de segat. I aquesta és la història que em van contar, que havia passat no fa tants anys en aquest mateix poble. I potser, en alguns dels camps d'aquí al costat.

0: Era el conte aquest.
1: Aquest conte...
0: Té marro.
1: Sí, que li diem el pagès Garrepa, que és, a veure, és un conte que pot haver passat a tot arreu. Tant po- és la vida. La vida i com ens espavilem, no? Però a part d'això, a veure, aquest conte recollit per en Joan Amades, que és un... que podem dir un insigne home que es va dedicar a recollir molts contes, doncs tenia un altre títol, que era La vella avara. I nosaltres el vam canviar. I, a veure, el protagonista és Garrepa i avar igual. El que passa és que, a veure, poques dones que surten, ara només cal que les que surtin siguin d'aquesta mena, no? I vam pensar que no traíem de cap de les maneres a la tradició. És a dir...
0: Al contrari, que realment, diguem, era un home el que s'havia fet d'ell i contractava. Era raro que fos una dona. Si de casa havia de ser viuda d'un pagès, llavors ja era la cosa més complicada. Doncs va semblar que quedava millor així, i a part d'això, que l'adequàvem de la manera més correcta.
2: Mari Carmen, has vist com la gent que té ganes, o sigui que té que enganyar-se-les totes per poder menjar, d'alguna manera? Sí. O sigui, ja tenia pensat, no?, que de posar el tupí allà, perquè, clar, realment lluitava contra un pagès garrapo. Per tant, si a un li fa trampes, a l'altre també. O sigui, va estar content,
0: Deien que aquesta història l'explicaven els segadors. Els segadors en aquell temps anaven d'un camp a l'altre fent-se contractar, perquè no hi havia els tractors. Llavors hi havia grups de segadors que anaven...
3: Als camps.
0: I sempre tenien problemes amb aquest home. I ja se'l coneixien d'un any per l'altre. Llavors algú va pensar, l'escarmentarem. Però de totes maneres aquesta història sembla ser que va córrer per tot arreu com per avisar els segadors: vigileu, no sigueu tontos, no us deixeu timar i demaneu el que ha de ser. No us deixeu forçar a la gent tacanya.
2: Sí, n'hi ha que lluitar contra la gent que vol l'explotació, que és el que passa ara. Jo penso que molts treballadors tindrien que portar un tupí per dir, a veure...
1: Bé, no fa tants anys que anaven amb la carmanyola, clar, però no la que porten ara, no, el tàper, sinó la carmanyola.
2: La carmanyola.
1: A veure, jo també he llegit, però això són coses que passen de l'una a l'altra, que va arribar un moment que això es va fer tan popular, això d'aquest nom, el que va fer, que va arribar a sortir com una frase feta, que quan havien de parlar d'algú que era molt astut, que se les pensava totes, deien, ui, és que està fet un quimarro.
2: Un quimarro.
1: És a dir, que la part, el nom, així s'expliquen.
0: Diguem, veritat o no va córrer. La llegenda va córrer. O la història va córrer.
1: Sí, sí. I bé, ja està.
2: Coneixes molts quimarros per aquí?
3: Sí.
2: I molts patrons d'aquests que no volen pagar?
3: Exacte.
2: També, no?
0: Si el repes.
3: Que treballis gratis, sí.
2: Exacte.
1: Que no cal. És d'ell, el blat és d'ell, perquè ha de pagar per tenir-lo.
2: Clar que sí, home, és claríssim. Sí.
0: Curiós, que les coses n'hagin canviat.
2: No, a més que ara és igual. O sigui, ara tu mira al carrer i tenim els metges enfadats, els mestres enfadats.
0: O sigui, amb tota la raó.
2: Tothom està enfadat, això és claríssim.
0: No, perquè són garrepes amb ells.
2: Són garrepes.
1: Falten quimarros. Un dia els hi direm als mestres que posin una pancarta: volem un quimarro de debò.
2: Clar, home, això està claríssim, no?
1: Sí. En fi, riem per no plorar.
2: Exacte. Sí. Seguim endavant? Sí?
0: Sí, vinga.
2: Pues vinga, seguim endavant.

0: Bé, et toca tu, Teresa, què ens portes?
1: A veure, jo avui m'he triat Els tres gènies, que és una història que també m'agrada molt.
0: Molt guapa, és un conte molt bonic.
1: Sí, aquest, i sí, no, sí. Sent de l'altra punta del món, que és un conte del Nepal,
0: sí.
1: No s'allunya massa del Kimarro.
0: Sí, aquí, tothom. Vinga.
1: Al Nepal agraden molt els temples de fusta decorats. Si heu viatjat per allà, ho sabreu. Ho decoren tot amb pintures murals, amb molts colors. Per fer aquells temples tan meravellosos i els palaus tan meravellosos, tant els fusters com els pintors havien de ser extraordinaris. Doncs bé, fa molts anys al Nepal va coincidir que hi vivien a la mateixa ciutat tres homes extraordinaris, que a més es deien... pel mateix nom, es deien Gengia, que vol dir el preferit. Un era el rei. Això ja dona raó de que era extraordinari. L'altre era el pintor reial. Aquest vivia a palau i quasi tutejava el rei. Es tenien molta confiança. Això també és extraordinari. I el tercer era un fuster, pràcticament acabat d'arribar, que vivia modestament en una casa al costat d'un camp de cànem amb la seva família, que era la dona i dos fills. Això no tenia res d'extraordinari, però ja ho veureu. El fuster era molt, molt bo. I la fama d'aquest home va córrer de boca en boca i va arribar a palau. I el rei Gengia el va fer cridar. Per provar si era de bo, bo, li va manar que fes una caseta pels ocells. I el Gengia Fuster va fer una obra d'art tan bonica que el rei el va alabar moltíssim i se'l va quedar. Com que, a més, es deia Gengia, que era un nom quasi diví, el va anomenar Fuster Reial. Ja tenim dos reials, el pintor i el fuster. El Gengia Pintor sempre s'havia sentit unit al rei pel nom. Sempre havia estat el preferit, de debò. I ara no suportava compartir el nom i els sabors del rei amb aquell arribista. L'havia de fer fora.

a postrar-se davant del rei i li va donar un estrany paper dient que l'havia trobat al temple en un racó fosc. El rei se'l va mirar i va veure que les lletres eren com dels llibres sagrats, s'hi assemblaven, però ell no ho sabia llegir. Va fer venir els savis i els savis li van llegir. Aquell paper deia més o menys: estimat i enyorat fill, no sentis dolor per mi. Sóc al cel i rebo els favors dels reis, dels déus, perdó. Però t'he de dir que la meva felicitat seria completa si gaudís d'un palau d'acord amb la meva dignitat. Per fer-ho necessito que m'enviïs un fuster, el millor. Llavors tot serà perfecte. Envia'm el fuster pel camí sagrat. Rep moltes abraçades del teu pare que tant t'estima. I a sota s'hi llegia el nom de l'ancià rei mort. El rei Gència s'ho va ben creure. Plorava d'emoció, besava la carta. El va indignar que el seu pare no tingués al cel un lloc digne de la seva categoria. I ràpidament va fer venir a Gència fuster i li va mostrar la carta. I li va dir que li feia l'honor d'enviar-lo al cel a complir al seu pare, ja que era el millor fuster de Nepal. I ara cal aclarir que al Nepal tothom sap que el camí sagrat habitual de pujar al cel és el foc. El Gència fuster es va espantar. No va gosar protestar, però va demanar temps al rei per resar i preparar-se. No és que el fuster fos incrèdul, pobre home, però la seva fe no anava tan lluny. Va començar a indagar i va saber que havia estat el pintor qui havia fet aquella troballa. Va sumar dos i dos. I va deduir que era una trampa sinistra del Gència pintor. Ell prou havia notat els gelos i enveja d'aquell home. Va córrer a casa seva i amb la seva dona i els seus fills van fer un pla. Demanaria al rei 7 dies per preparar-se i demanaria també que la cerimònia del foc es fes al camp de Cànem, on hi havia casa seva. Durant aquests 7 dies, els seus fills, la seva dona i ell van fer un túnel que anava del camp del Cànem a casa seva. Van tapar la sortida amb una llosa, com tantes n'hi havia per allà. El dia de la festa del foc, ell mateix va ajudar a construir la pira pel foc. La va situar damunt la llosa que ell havia preparat com a boca de túnel. I va deixar un espai al mig de tota la llenya per poder lliscar cap al fondo. Gència pintor va encarregar-se de fer venir músics, sobretot trompetes, tambors potents, cantants per omplir l'aire de sons i sorolls que ocultessin els possibles xiscles. Perquè, esclar, normalment no cal tanta parafernàlia perquè al Nepal només cremen els morts. I els morts no criden. A aquella festa va anar-hi tothom mudat. Molta gent havia donat missatges al Gència fuster per als seus morts del cel, aprofitant el viatge. Finalment el fuster, amb els seus millors vestits, la bossa amb les eines, després de saludar el rei, es va situar a dintre de la pira. Van encendre el foc, la llenya va començar a carpitar, a fer guspires, tothom estava a l'aguait, i amb el primer fum el fuster es va escórrer pel forat entre les fustes. Els seus fills ja l'esperaven a sota, van tancar ràpidament el forat amb la llosa i van marxar tranquil·lament pel túnel cap a casa seva. Mentre el foc creixia, els músics tocaven, la gent cantava, i Gència pintor assenyalava al rei les formes que feia el fum i les interpretava com l'esperit del fuster que saluda alegrement amb la mà i que marxa cap al camí del cel amb alegria. I el rei, ben cregut que havia vist pujar el fuster al cel, ho explicava a tothom. I el Gència fuster va estar un any sense sortir de casa seva. La pell se li va descolorir, es va engreixar. Durant aquest temps va practicar ell també la cal·ligrafia de les escriptures sagrades i ell també va fer una carta tan autèntica com la del pintor. I el dia que complia just un any va reaparèixer al camp de Cànem amb el mateix vestit i la bossa d'eines tal com va marxar i dient:
Acabo de tornar del

cel. Acabo de tornar del cel. Tothom va córrer a avisar el rei o el va portar a palau perquè li parlés del seu pare. I Genja Fuster es va esplaiar. Li va dir que el cel era meravellós, que el seu pare estava molt ben considerat, que ell l'havien tractat a cos de rei, però que es veia ben peixat i la pell blanca de no treballar a l'intemperi. I li havia construït un palau tan gran com el d'aquí baix, que ja estava acabat i que era molt còmode. Llavors li va donar una carta al rei, que va córrer a fer-se-la llegir pels savis. I aquesta carta deia més o menys: estimat fill, estic molt content que m'hagis complegut tan bé i m'hagis enviat el millor fuster. Ha treballat d'una forma extraordinària. Ha fet un palau magnífic. La meva felicitat seria perfecta. Però no ho és, perquè el palau no està decorat. Trobo molt a faltar aquelles pintures tan boniques que s'ha fet el pintor reial. I et demano que me l'envies durant un any. Serà tan ben tractat com el fuster. I després, segur que ja no em caldrà demanar res més. Ho tindré tot. Rep abraçades del teu pare, que se sent tan orgullós de tu, el millor dels fills. I el nom del vell rei a sota. Al rei se li va trencar el cor en figurar-se el seu pare trist en aquella casa sense colors. Perquè davant d'aquesta eloqüència, qui tindria el més petit dubte? El rei, no? I allà mateix va decidir prescindir durant un any del seu pintor preferit. I Genja Pintor estava allà. Mirava el bon aspecte del fuster i escoltava aquelles meravelles i va creure que ell tenia poders màgics perquè era la seva idea. La seva història, la falsa que ell havia inventat, s'havia fet realitat. I s'ho va creure. Ell, tot, el pintor. Quan el rei emocionat li va proposar de fer el viatge al cel, Genja Pintor va acceptar immediatament. I per repetir-ho tot igual que el viatge del fuster, no fos cas que faltés alguna cosa, va demanar 7 dies, que el foc es fes al Camp de Cànem, exactament al mateix lloc, la mateixa fusta, la gent, la música, i dirigir ell mateix la construcció de la pira. I el dia assenyalat, Genja, el pintor reial, el preferit, ben mudat i amb els essis de pintar, es va dirigir, crèdul i refiat, a la pica, a la pila, on no hi havia cap túnel. I mentre el foc i el fum pujaven al cel, les trompetes i tambors van omplir l'aire i tothom cridava i picava de mans, mirant el cel, veien les volves de fum i veien el pintor fent adéu alegrement amb la mà. No és una cosa meravellosa, deien convençuts. I al cap d'un any tothom l'esperava. Va ves per on? No va tornar. Es deia que, com que era un pintor tan extraordinari, després d'acabar el palau del pare del rei s'havia quedat a pintar altres palaus i altres temples. Des de llavors el Genja Fuster va viure tranquil. Mai més va haver de patir l'enveja de ningú. I si mai aneu al Nepal i pregunteu per Genja, el pintor, la gent us dirà que quan acabi la feina ja tornarà. I qui no s'ho vulgui creure que ho vagi a veure, al cel.

0: Aquesta història jo l'he treta d'un llibre que es diu, ara ho diré fatal, Tibetan Folk Tale from Sichuan. És a dir, contes favorits de Sichuan, que és a Xina. Però la primera vegada que vaig topar amb aquesta història deia que venia de Nepal. Després m'he trobat que és el Tíbet. O sigui que, de debò, no ho sé, però com que Xina, Tíbet, Nepal. M'imagino que va passant d'un costat a l'altre de l'Himàlaia, però aquesta història corre. Corre, l'expliquen. L'expliquen. I a mi m'agrada molt, jo. És macabre, però jo ho sento molt. Però te'l faràs, te'l trobaràs. Per això deia que una mica semblant al de les abelles. Pel de les abelles no mor ningú, no?
1: No, però aquell... Bueno, és molt de la vida de cada dia del Mediterrani.
0: És divertit tranquil·lament, sí. No? Aquest no. Aquest...
1: És molt català, aquell. És molt català. Ara tampoc podem dir que és que els catalans no matem mai. Ja. Això tampoc.
0: Tampoc podem dir que els tibetans o els nepalís o els xinesos matin així com així. Eh?
1: Exacte.
0: Tampoc, això és un conte.
1: No.
0: És un conte. Recordem-ho bé, eh?
1: No, i que els diem allò que sempre diem, que els contes expliquen moltes coses de la vida real, però moltes no les expliquen o les expliquen diferent. Per tant...
0: O les expliquen amb símbols. Posem que això és un símbol, no? El tal faràs, tal trobaràs, explicat amb gravetat. Amb gravetat.
2: Bueno, Mari Carmen, què? Què t'ha semblat el conte?
3: Pues molt bé. Estic aquí escoltant les històries i estan molt interessants.
2: El Genji Fuster... Era llesto, eh?
3: Sí.
2: Se va muntar molt bé, aunque tenia molta mala llet, el pintor, eh? Se va buscar, va estudiar, va buscar la manera d'escriure perquè se creiés el rei, no?, que passava això, no? No, d'unidor, sí. Eh? D'aquestes coses n'hi ha cada dia,
3: cada dia, cada que dia, sí.
2: No es diuen en xinès, no? Però després n'hi ha, n'hi ha contractes...
3: Tenen un altre nom.
2: Exacte, sí. N'hi ha contractes que no valen, n'hi ha maneres que t'enganyen, sí. Anem més allà. Sí. Inclús els notaris, Sí. Que passen coses rares, sempre amb els notaris.
3: Exacte, pues sí.
2: No?
0: Veureu, és que els contes sempre tenen aquell rerefons d'autenticitat. Jo sempre dic, tots els contes són de debò, encara que no siguin veritat.
2: Clar.
0: I em refereixo a això, que tots estan explicant alguna cosa autèntica.
3: Sí.
0: La manera pot ser diferent d'un costat a l'altre. Però aquesta autenticitat, a veure, aquesta mala passada que es fa i es torna aquí a Catalunya i aquesta que es fa i es torna al Tibet, són diferents, però en realitat és mala llet que va i torna. És exactament el mateix. El que et vol dir és exactament el mateix.
2: Sí.
1: A part de que veu... Ai, perdona.
4: La jalousia, no?
0: L'enveja.
3: L'enveja. Sobretot l'enveja.
0: Sí.
2: Sí, és el motiu principal és l'enveja.
3: L'enveja,
2: no?
3: Ja total.
2: Que no podien viure tranquil·lament el fuster i el pintor. Doncs pues no, senyor.
3: No.
2: Un tenia que desaparèixer, perquè ell era el preferit. Sí, aquí això no és qüestió de preferir, però és qüestió, digues.
3: Això també passa ara a la vida normal.
2: Oh, tant, sí, clar.
5: L'enveja és el motor de molts mals rotllos.
2: De molts mals rotllos. Sí.
0: Si a la més mínima ocasió et poden saltar al coll.
3: Sí. L'enveja.
0: Metafòricament parlant.
3: Exacte.
4: Sí. La traïdoria també, no? Arriba també. Tot pel darrere, no? Vaig estudiant com he de fer les coses.
2: Exacte.
4: I després
0: I el mal te'l trobes.
4: Sí, senyor.
2: I aquí a compte, per sempre, el pintor d'alguna manera treballa moltíssim, buscant les sagrades escritures d'alguna forma, buscant la manera de que el rei caigui amb això, que passi la visió dels savis, o sigui, s'ho fa...
3: Treballa molt bé.
2: A més de treballar amb això, podia treballar amb una altra, no?
0: Amb una altra cosa.
2: Positiu. I ser amics, no? Doncs pues no, senyor, buscant la manera, buscant la forma.
1: Però és que hi ha una cosa, també, el rei no sap ni llegir ni escriure. És a dir, que s'ho fa llegir pels savis. És a dir, que, cadascú al seu lloc.
3: Exacte.
1: Sí. Perquè si hagués sabut llegir i escriure ja no necessitava savis. I així,
3: Exacte. Sí, sí, sí.
1: Ui, cada cosa se'n trobaria.
2: Doncs pues vinga, anem a seguir.
3: Vale.

0: Molt bé. A veure, Mari, quines paraules m'has dit? Te'n recordes?
1: Sí, t'he dit bosc, platja i vent.
0: I vent.
1: Sí.
0: A veure si surten, vale. Que no les deixi. Vale?
1: A veure.
0: Molt bé. Doncs la Mari i el Pere, aquí, com els veieu, no fa sí, massa, amb sí. tota la família, amb el Lleó, se'n van anar a París. Mm. És una cosa que se sol fer. No? Hi ha una època a la vida que es va a París, a Disneylandia. No? Mm. S'ho van passar molt bé, van fer moltes atraccions, perquè són uns avis juganers. Són uns avis juganers, els agrada molt jugar. Quan van tornar de Disneylandia a París, durant molts dies, quan el tenien esmorzant, el Lleó, doncs explicaven les històries que havien somiat, que normalment eren les atraccions, i el que havien jugat, i el que havien fet. I el Pere, que és, li agrada molt fer jocs, que sí, t'agraden els jocs.
2: I tant, i tant.
0: Doncs mentre la Mari i el Lleó estan esmorzant i parlant, el Pere diu, avui us he preparat un joc. I resulta que aquell dia els havia preparat el joc del vent. És un joc curiós, eh? Se'l va inventar el Pere, el joc del vent. Que consisteix? És, no creieu que sigui fàcil, eh? Primer has d'acumular uns quants ventiladors. Si hi ha un dia que no teniu ventiladors, perquè potser el Pere us els ha agafat i els té a casa seva al seu balcó. Pues en el balcó posa una pila de ventiladors i els posa a tope, a tota intensitat, i comença a fer aire i aire. I el vent, que hi ha por ahí, pues, com que veu que allà hi ha moviment, pues, el vent s'anima i comença a fer vent i vent i vent. I el Pere estava allà entretingut amb els ventiladors a que funcionessin, no se'n va donar compte que la Mari i el Lleó ja se'n comencen a volar, a volar, a volar, i el Pere es queda allà, comença a volar amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, i el dia per lliçar resulta que passaven uns núvols meravellosos i s'hi van sentar i van anar tirant, tirant, tirant, i anava passant vent i vent i vent i vent, i se'n van a parar fins al Maresme, allà a la platja. I el Lleó, una cosa que sempre té, és que ja porta sempre una corda lligada, que és la corda màgica per totes les aventures. Ah. Com que ja sap que sempre, com va a casa els avis, no mira la tele ni la pantalla. Allà no. Allà segur que passa alguna cosa. Hi ha un necesser imprescindible. Que si una corda, que si unes pinces, que si una goma, que si una bossa, que si una samarreta per si de cas. Hi ha una motxileta necessària per tindre aventures. Doncs com que estava a dalt dels núvols, va tirar la corda màgica i la va anar tirant, tirant. Era una corda, no penseu, llarga, eh? Perquè clar, des dels núvols fins al mar i anar tirant, tirant. A més, una corda flexible, dura, resistent, és una corda, i bueno, i en allà resulta que estava a alta mar, perquè no es van acostar a la platja perquè estava a tope de gent, i la Mari, a veure, preferia estar allà als núvols amb el Lleó que allà a la platja torrant-se, no té comparació. I van tirar la corda i va tirar fins a baix a la balena. Resulta que aquell dia una balena no havia tingut altra cosa que fer que acostar-se a la platja de Mataró, mira, i la van agafant, i el Lleó, que escolta, que la volia pujar amunt, i la Mari li va dir, a veure, la balena deixa-la dintre l'aigua. I la sort que la Mari té una mica de seny, i li va dir, Lleó, sisplau, deixa la balena dintre l'aigua. Però amb aquestes que va començar a fer una ventada, i el vent, hi ha una cosa important que m'he descuidat, que és molt important, eh? Cada vegada que s'ha de fer anar el vent, hi ha una frase màgica que me l'he descuidat al principi, que la frase màgica és, vent farà, vent vindrà, vent on ens portaràs. Mm. Que això era al principi de la història, tenia que estar, i me l'he descuidada. Però la Mari, com que veia que el Lleó estava allà liat amb la ditxosa balena, va pensar, haig de despistar el Lleó, i el Lleó, el Lleó, el Lleó. I va dir la paraula màgica, vent, a veure, Mari, vent farà, vent vindrà, vent on ens portaràs. I sí, el vent va començar a bufar i va dir, i la Mari anava fent així, a casa, a casa, a casa, a casa. I sí, el vent va fer cas i els va portar cap a casa. I allà els estava esperant el Pere, però el Pere deia, a veure, sisplau, m'heu deixat aquí, i ara m'esteu explicant una aventura, que us heu anat fins al mar i heu trobat una balena. I el Pere estava una miqueta, a veure, li sabia greu, ja que havia preparat el joc. I al cap d'uns dies el Lleó, que hi ha... Perquè, a veure, el Pere, no sé quants jocs té, eh? Se menta de tot.
2: Una pila.
0: Sí. Vols jugar un joc? Pregunta el Pere. Ell en sap de tot. Eh? Digues un joc, Pere, per exemple.
3: Un joc, per exemple, mare meva, juguem molt amagatall.
0: Tot, juguem, sí, tot el que vulguis.
3: Corre, futbol... Tot.
0: La Mari segueix a tot, eh? Segueix a tot.
4: Molt bé, Mari.
0: Eh? El Pere és... té com una llibreta, sí, i té tots els jocs. I, sí, i busca una lletra de la vessada i diu, a veure, avui jugarem a... I juguen. Amb amagar, no? I la pantalla i les teles no, eh? Aquestes amagadetes. No.
1: Avui hem fet carrera de cargol.
0: Veus?
4: Carrera de cargol.
0: A vegades toquen les carreres de cargol.
1: Sí.
0: Que porta la seva feina, aconseguir uns cargols i entrenar els cargols, no cregueu? Vull dir que les coses no són fàcils, eh? Els jocs requereixen un estudi profund del joc. Però clar, feia molts dies que el Lleó ja no havia jugat al joc del vent i li va dir, avi, demà al matí... jugarem al joc del vent. Però ja veus el Pere, una altra vegada, xoriçant tots els ventiladors del barri. Aquesta vegada volia volar molt lluny i va dir, bueno, no en tinc prou amb els ventiladors del carrer, me n'aniré al carrer de davant i el de darrere, i va agafar. El Pere és molt prudent i va, sempre deixa una nota que diu, no us preocupeu que al vespre tindreu els ventiladors. Sempre deixa una noteta, sempre, tranquil·la, i els deixa una noteta, si voleu, us els tornaré. Vull dir, sóc un xoriço per hores, no? Com a molt un dia. I sí, va muntar els ventiladors allà en el balcó, però aquesta vegada va ser més llest, perquè aquesta vegada va pensar, aquests se m'aniran i em deixaran penjar d'aquí. I no, els va agafar de les mans, i perquè una mà de la Mari i una mà del Lleó. Del Lleó. I els hi van dir... Aquí no diu la frase fins que comencem i jo estigui. Aquesta vegada la van dir... A veure si ho sabeu, la frase. A veure. Ben farà, ben vindrà, ben on ens portarà. I el Pere ho tenia molt clar, lo de la platja, el Pere. Com tornen a la platja, sí, però no, jo, aquest sol... Sisplau, cap al Montseny, cap al Montseny, cap al Montseny, que s'està més bé. I sí, sí, mira, el vent... El Pere, no sé per què, però va posar els ventiladors direcció...
4: Mirant
0: cap al Montseny. I sí, sí. I a més en va posar molts perquè el Pere una cosa té, calcula, i la Mari li va dir, has de calcular bé perquè si no, no arribarem. I més falta que ens quedem a Cardedeu. A Cardedeu no és plan. Sí, sí, sí. I va posar ben i ben i ben i van arribar a dalt del Montseny. Però quan arriba al Montseny, és molt maco el Montseny, no sé si heu anat alguna vegada. Els boscos són bastant tupits, hi ha tot el bosc aquell que és molt bonic, no? Però resulta que el vent, escolta, se li acabava la volada. Se li acabava la volada, ja no tenien aire, ja no tenien aire. I el Lleó va agafar la seva motxilla, que tenia de tot, la corda, les pinces, i la Mari, ens hem de lligar, ens hem de lligar, sisplau, que si no ens caiem, perquè el vent anava perdent d'això, anava perdent velocitat, i ja veus el Lleó lligant-se amb una corda, la famosa corda aquesta que servia de tot, flexible, llarga, forta, màgica, i van lligar-se les robes, se les van lligar totes, entre els tres va fer com un paravent, i a mica van anar a fer el paravent, van anar baixant, baixant, baixant, i van caure sobre la copa d'un arbre enorme, enorme, enorme. Home, allà dalt, a dalt... Era maco l'arbre, eh? Però clar, allà dalt arriba un moment que dius, què carai faig? I la Mari diu, hem de baixar d'aquí, què fem? I la Mari, que és molt llesta, es va donar compte d'una cosa important, i és que el vent es colava per dintre l'arbre, perquè era un d'aquests arbres que tenen com una boca, que tenen un forat, perquè era un arbre molt vell, molt vell, i la Mari diu... Hem perdut el vent, hem perdut el vent, hem perdut el vent. I, però estava bé perquè era la copa i després feia com una baixada i van baixar amb la corda màgica. El Lleó va treure la corda, es va tirar i van, com una tirolina, com una tirolina. Van baixar la Mar i el Pere i el Lleó va arribar baix. I ara què fem? I ara com fem per tornar a Lliça? Hi havia diverses opcions. Una era tornar a cotxe, però era un dia de cada dia, no hi havia gaires cotxes. Si hagués sigut un diumenge, hauria algun dominguero, però no. Fer dit... Ja no tenen edat per fer dit. No tenen edat. Ni la Mari la tenen per fer dit. I van dir, la Mari, que és molt pràctica, el vent ha de sortir d'aquí dintre. Ja està, ha entrat. Tota cosa que entra surt, no? Diuen? Sí, tot el que entra surt. I van dir, doncs farem pessigolles a l'arbre. Sembla una cosa absurda, però potser funciona.
4: Mai
0: se sap. Sí, sí. Doncs van començar a agafar unes fulles i van començar a fer pessigolles a l'arbre. I l'arbre va començar a riure. Us recordeu que tenia una boca molt gran, aquest arbre,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Molt gran. I, escolta, de cop i volta, no sé per què, li van fer pessigolles, va començar a riure i riure i es va començar a escapar el vent. I la Mari, a l'acabar de veure el vent, ja els va agafar tots, per si de cas, els va agafar tots, els va lligar tots i va dir, hem de dir la paraula màgica. I van dir la paraula, us recordeu la paraula màgica? Ben farà, ben vindrà, ben on ens portarà. Però la mare va dir, i ens portes a casa. I ens portes a casa, per si de cas, que ja n'han tingut prou entre totes les coses. I la mare, molt llesta, hi havia tot de castanyes i coses, i va aprofitar el viatge. Perquè la mare una cosa sí que té. Si va a la platja, recull pedres. Si va a la muntanya, si hi ha castanyes, castanyes. Si hi ha maduixes de bosc, maduixes de bosc. El viatge, tots els viatges els aprofita, per si de cas.
2: Sí.
0: Per si de cas. Perquè després ho fa, saps com fa la ceràmica i totes aquestes coses? És elements que va molt bé, no? Que ho aprofites tot, tot, tot. La mare ho aprofita tot. Eh? I van arribar a casa i el joc del vent té molt èxit. Estan a la B baixa. Vull dir que normalment juguen a amagatall, costa d'arribar al joc del vent. I han arribat a un acord amb el lleó, que aquest joc és un secret familiar. Perquè tenen por que el vent marxi a la casa dels veïns. Perquè també tenen ventiladors els veïns. I els hi robarien el seu ventilador. Ja sé que el tornen, però per si de cas han quedat, han promès amb el Lleó que això serà secret dels tres. No ho saben ni els seus pares, ni els cosins, dels tres, ningú més. L'única cosa que si algun dia aneu a casa seva i no hi són, segurament, si fa vent, qui sap on estan, quina aventura tenen. Ara ja han fet la platja i el bosc. Ara qui sap quines altres aventures els espera.
5: Se sap, sí, sí.
2: I una sorpresa.
0: Una sorpresa. I compte comptat, espero que us ho hagi passat bé.
3: Moltes espero gràcies.
2: Espero que tornin.
0: I que tornin.
2: Ventats.
5: Ventats sí són, eh?
3: Despentinats estem.
0: Despentinats també, amb aquesta ventada.
3: Molt bé, gràcies. Molt bé.

0: ja l'últim conte el dic jo, eh? I que es diu La creació de l'home i la dona. És un conte més petit, està molt bé.
1: Una miqueta.
0: Exacte. La creació de l'home i la dona, segons Nicolás Bonaventura, és d'aquesta manera. Hi va haver una vegada un déu que es va escapar de la molesta tentació divina de fer a l'home, és a dir, a l'altre, a imatge i semblança seva. Primer va fer la terra i la va veure una rodona, bonica, i li van sobrar uns bocins, trossets, engrunes, deixalles. De seguida va fer el temps, i quan el temps es va posar en marxa, va calar amb bocins, trossets, engrunes, deixalles. Després va fer els llacs, els rius, els oceans, i quan les aigues van créixer, es van posar a pujar i baixar, a córrer i a calmar-se, tornava a veure bocins, trossets, engrunes, deixalles. Llavors va crear els arbres, i quan la terra va estar tota verda, va començar a batejar. Una altra vegada tenia a les seves mans bocins, trossets, engrunes, deixalles. Tots aquests bocins i aquests trossets, aquestes engrunes, aquestes deixalles, van començar a estorbar-li la feina i ell les va llançar totes al fons d'un abisme. Va continuar la seva tasca, feliç de creador, va fer la distància, va fer la nit, va fer les estrelles, va fer la lluna, el dia, el núvol, la muntanya, el sol, els vents, i cada vegada li van sobrar bocins, trossets, engrunes, deixalles, que va tirant al fons de l'abisme. L'home, ell, ella, tenia ganes de ser, tenia ganes d'existir, però Déu no ho feia, estava molt ocupat, o potser ho havia oblidat. Ja en aquell temps, l'home suportava molt malament l'oblit. I tenia tantes ganes de viure que va decidir crear-se a si mateix. I l'home, ell, ella, es va fer a si mateix allà, al fons de l'abisme, amb tots aquells bocins, aquests trossets, aquestes engrunes, aquestes deixalles. I és per això que en cada home hi ha una mica de terra, hi ha una mica de temps, hi ha una mica de riu, hi ha una mica d'arbre. És per això que cada dona és una mica distància, una mica nit, una mica estrella, una mica lluna, dia, núvol, sol, muntanya, vent.

0: Va, Mari Carme, a veure, m'han dit que tu ets un geni amb la ceràmica.
1: Bueno, com un geni tampoc. Estic començant ara.
0: Estàs començant ara?
1: Sí. M'agrada molt perquè estàs allà i estàs pensant què coses faràs, com ho faràs, el color, la forma, o per qui ho faràs també.
0: I no se te desmunten? Jo intento, se me desmunten sempre.
1: No.
0: Saps, no? I els poses alts, no?
1: Sí, però
2: a lo millor un dia pot fer un home i una dona.
0: Ah, exacte. Amb les deixalles, amb els bocins, no?
3: Amb grunes.
0: Exacte.
3: Sí. Ostres.
0: Bueno, aquestes coses que diu la Maite, que reculls per allà, les castanyes, si vas a les platges amb les conxes i tot això, no? D'unidó, no?
1: Sí, perquè així m'entretinc i, bueno, s'aprofiten les coses.
3: És bonic.
1: Neteges la platja, també, bueno.
0: Molt bé, no?
1: Sí,
0: te vas posant coses a dins del fang, no?
1: Sí.
0: Sí, molt bé, bé.
1: Sobretot colors, sí. Colors diferents.
0: Pues molt bé, molt bé. Això ho tenim que mirar, a veure el que fa, eh? O sigui, un dia tens que portar aquí alguna cosa, eh?
1: Sí, i tant que sí.

0: I avui deixem aquí Contes Grans a la ràdio.
1: Hem explicat el pagès Garrepa, els tres enges, la creació segons Bonaventura Vidal i el conte estrella del programa fet a mida per la Maite Montpar i dedicat a la nostra convidada, Mari Carmen Villarreal.
2: Mm-hmm. Han fet possible aquest programa Teresa Ribas, Maite Montpar, Antonio Bermejo, Teresa Rufat i la nostra convidada, Maria Carmen Villarreal. I l'imprescindible, el tècnic, Dani Autonell.
1: Contes Grans a la ràdio s'emet el dimarts de 7 a 8 del vespre. I si us heu quedat amb ganes de més contes, podeu entrar a la web de radiocastelltrastal.com, busqueu a la carta i després busqueu Contes Grans a la ràdio. I allà hi són tots.
2: Adéu!
3: Adéu! Fins la propera!
4: Adéu!
1: Adéu!
4: Adéu!
1: Adéu!

0: Vivències, a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivència és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, què tal?
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: A Josep Maria Joneda.
3: El mateix, bona hora i bona nit.
1: Veus que bé. Avui ens falta la Maria Torrents, que té un evento.
2: Sí, està, penso que està de viatge i... Sí. I la Roser Lloberes també està de viatge.
1: Clar, la Roser Lloberes també està de viatge. Avui no pot ser això, eh?
2: Tothom viatja, sí.
1: No pot ser això.
2: No, és que el programa passat, el que viatjava era jo, sí. I ja tothom ja ha tingut fred de peus. I...
1: Va. La que us parla és Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, en Pau Ibars.
4: Quin dia em toca viatjar a mi?
1: No ho sé, però tenim una queixa, eh?
4: Una queixa?
1: Sí, sí, sí.
4: Aviam, aviam.
1: Home, sobre el Jordi Massaguer. Jordi Massaguer l'hem vist a caminar i ara un test.
4: Jordi Massaguer ja mou la cua.
1: Sí?
4: O la cama.
1: A la cama.
4: Depèn de com ens ho mirem.
2: Sí, bueno, és que s'ha de dir tot. El programa, bueno, l'emissora,
1: sí,
2: ens han donat... Hem quedat finalistes. De les millors ràdios de Catalunya, ràdios locals de Catalunya.
1: Veus? Clar, i va anar...
2: I, esclar, qui va anar a buscar la medalla de plata, diguéssim.
1: Van anar tots, i el Jordi també va anar.
2: I el Jordi, sí, he vist que amb la foto que,
1: bueno, també hi era.
2: Feia bona cara.
1: Sí.
2: Anava a cara amb dues crosses, però...
1: Esperem que aviat sigui bé del tot.
2: I el Pau també hi era allà.
4: Sí, sí.
1: Pau també hi era.
4: És bon senyal que hi ha...
1: Que
4: pogués venir, vaja.
1: Sí, ja li toca.
4: Bé, tot i les crosses.
2: Ens van donar el premi per un programa que es va fer el dia de l'apagada.
1: Mm-hmm.
2: Aquell dia no sé què va passar, perquè a casa van treure llum.
4: Oi?
2: I ja no vaig entrar de res.
4: Doncs aquí a la ràdio també el van treure, i tot i així vam aconseguir fer un programa de ràdio, imagina't.
1: Imagina't.
4: Encara ens en vam sortir prou, diguem-ne.
1: Déu-n'hi-do. Bé, doncs, fins aquí...
3: Som, no?
1: Fins aquí el principi de vivències,
4: anava,
1: no?
4: A dir, fins aquí el programa d'avui, Rosita?
1: No, fins aquí el principi de vivències. Fetes les presentacions, podem presentar el convidat.
2: El convidat.
1: Sí?
2: Sí.
1: Àngel, qui és el convidat?
2: El convidat és un personatge que està en... Si mireu la pàgina web de vivències,
1: sí,
2: està com un assessor permanent o alguna cosa així.
1: Sí?
2: Perquè fa molts anys que no es toca aquesta pàgina, mm-hmm, és l'Isidre Jové,
1: mm-hmm,
2: que venia convidat per l'època del Capdevila.
1: Sí, ja me'n recordo.
2: I me'l vaig trobar i vaig pensar, ostres, tens raó que era un molt bon convidat i el,
1: sí,
2: podríem tornar,
1: sí, clar que
2: a tenir.
1: Sí. Recuperar.
2: I li vaig dir, de totes maneres, li vaig demanar... Hola, Isidre,
5: hola.
2: Què tal?
5: Hola.
2: Com estem?
5: Bona tarda.
2: Bona tarda. Li vaig demanar a veure si podríem fer un programa que ens expliquessin com afecta la gran economia a la persona de peu, que dirien, la persona normal del carrer.
5: Sí.
2: Sí.
5: I continuo?
1: Sí, a veure, com ens afecta?
2: Bueno, sí, comencem.
5: Sí?
2: Sí, val. La teva explicació.
5: Mira, per començar, la macroeconomia, com tal, és la suma de totes les petites economies. Vull dir, és una formulació que fan les entitats que analitzen, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Hisenda, el de Comerç, i agafa una sèrie de dades que són, en el cas espanyol, seria, pues, que val la gasolina, que estolviem, els salaris com són, quan gastem en el supermercat, O sigui, una sèrie de coses que configuren la petita economia. Llavors, ells el que fan és, a més, li afegeixen la capacitat d'estalvi que tingui el país, les necessitats que té de diners per fer això o l'altre, o les pensions, la sanitat, tot aquest gasto mal, i conformen la macroeconomia. I això seria senzill si parléssim només o de Catalunya o d'Espanya, perquè són coses que són, comparat en l'univers, petitones i que es poden analitzar a mà. Però què passa aquí? Que nosaltres, hi ha una dita que diu que quan a Japó una papallona mou les ales, a Sant Feliu de Codines agafem un encostipat del vent que provoca. Sí, sí, és una dita. Sí, sí, el de Sant Feliu no, hi poso jo per dignificar el poble. Què passa? Que a la nostra macroeconomia, que és el bosc, la micro és a l'arbre. O sigui, a l'arbre és petitó, però molts arbres fan la macro. Però és que, a més, hi ha agents externs, que són el que passa en el món i que ens afecta a nosaltres. En el qual la macroeconomia té unes tensions no desitjades en bo o en dolent que no depenen de nosaltres, depèn de fora. Posaré un exemple. Ara hi ha una guerra a Iraq. A l'estret d'Hormuz no passa ni un litre de petroli. El petroli puja. Té la culpa Espanya o Catalunya? No. Està passant allà. Però què ens passa a nosaltres? Que el petroli puja, la gasolina, el dièsel, o sigui, tot lo relacionat amb el petroli, i ens afecta a la microeconomia, perquè hem de pagar la gasolina, hem de fer això, hem de carregar gasoil per les calefaccions, les indústries han de...
6: I les patates les han de moure amb un camió...
5: Que també consumeix.
6: Més i
5: consumeix.
6: Ara que has parlat de les guerres, perdona, l'amic Capdevila sempre ens deia que Déu ens dongui sol, aigua i guerra a Sebastopol. O sigui, una guerra llunyana sempre semblava que ens afectava positivament. No pot. El meu avi, que era baster, quan la Primera Guerra Mundial, que totes les indústries europees estaven dedicades només a la guerra, a l'armament, doncs ell exportava cartutxeres i estris pels animals, i és clar, molta gent, i els textils també, molta gent es va fer rica amb la guerra europea. Però aquestes altres guerres, ara el món sembla
5: tot
6: que...
5: Ha canviat. Ha canviat.
3: Però hi ha molts que es fan rics també ara, actualment, amb
5: sí,
3: les guerres.
5: Però estan als Estats Units o a Dubai, i si hi ha algun per aquí no el coneixem, exceptuant les petroleres. Perquè una cosa que quasi mai es diu és que a les inflacions hi ha un petit tros que es diu especulació. Sí, sempre que pugen els preus, a lo millor han de pujar perquè té que ser així.
3: És una espècie d'estraperla.
5: Però hi ha especulació.
6: Mira, estàs parlant de les mascaretes.
5: Estic parlant de tot.
6: De l'època de les mascaretes.
5: No, i del petroli d'avui en dia. Mira, quan va patar la guerra d'Iraq, el petroli va passar de 60 euros al barril a 103, que està ara. Les companyies que ens donen gasolina a les estacions van tardar un dia a pujar el preu, i en canvi tenen estoc pagat en uns altres preus anteriors per 90 dies. Què passarà quan el barril ara està 102 o 103? Ha baixat el preu? No. Només ha baixat els impostos del govern, que ha dit no em pagueu tant d'impostos o si no aquest país morirà. Perquè els especuladors continuen cobrant, independentment de lo que li costi el petroli real, continuen pagant alt. quan acabi la guerra i els petrolers vagin i vinguin, tardaran 90 dies a baixar el preu. Quan el barril estigui a 60, per nosaltres continuarà sent i pico. Vull dir, sempre hi ha aquest plus d'especulació quan els mercats es remouen. I això és així i sembla ser que serà així. Però tot ha canviat. Què ens passa a nosaltres? Si pugen els nostres preus de gasolina, del supermercat, d'això, de l'altre, els salaris no pugen, continuen fixes. Què passa? Que la gent, a més de passar-ho malament, moltes famílies, no poden estalviar. Si no estalvien, no gasten. Si no gasten, no es produeixen impostos, perquè sempre hi ha el gasto, i ara us posaré un exemple molt gràfic. Si on hi ha gasto, hi ha IVA. Ah, sí. I si no hi ha IVA, els de Madrid no cobren. Bueno, els de Madrid i els de Barcelona, ara també. I si no cobren...
6: I els de Brussel·les.
5: Sí, què fem? I ara us posaré un exemple que és molt curiós. I és el preu del petroli s'està dient... Espanya és un país que viu del turisme. Som la primera potència mundial en número de turistes. Van vindre 97 milions de turistes l'any passat. 97 milions. Nosaltres som 60. Vull dir, per cada espanyol o català va vindre un i pico. Que menja, va al lavabo, compra roba, gasta hasta medicaments. I van aportar 134.000 milions de diners a les caixes, als restaurants, als hotels, bla, bla, bla, bla. Aquest IVA, d'aquest turisme, només l'IVA, calculat en una mitja d'un 10%, perquè hi ha coses al 21%, coses al 10%, coses sí. al 4%, val. Datos de l'Estat, eh? De 14.000 a 20.000 milions d'euros van donar a l'Estat. Què passa ara? Que diuen, oh, les companyies aèries no tenen petroli pels avions perquè és molt escàs, han de reduir vols i redueixen vols que són número de turistes que es mouen. Això que representa que si a Espanya... Ara, a partir de maig, juny, juliol, agost i setembre, els vols no recuperen volum. Nosaltres perdrem una massa de turisme important. Que, calculat, només que perdem d'aquests 96 milions, 97, perdem el 10%, que són 9 milions, que mira que no es nota, deixarem d'ingressar 2.600 milions en IVA. Com ens afecta això a nosaltres indirectament? Ja no parlo de camarers despedits, hotels que redueixen, el senyor de la carnisseria que ja no ven tants filets. Això jo no ho conto. Només comptarem els menys ingressos per IVA. 2.600 milions, a Espanya. Què ha de fer el govern?
6: Menys carreteres, menys hospitals,
5: més impostos.
3: I pujar impostos.
6: I pujar impostos, clar, perquè s'ha d'anivellar.
5: Sí. Bueno, i llavors entraríem en allò de dir menys carreteres d'aquí, perquè la carretera de la Diputació, la carretera de l'Estat, la carretera de la Generalitat. Vull dir, a veure, quina carretera menys? Però, bueno, de moment ja en tenim molt poques de bones, però vull dir, menys encara.
6: Que ens facin la nostra,
5: pitjor,
6: que ens facin la variant.
5: Escolta, això. Però el pitjor és que en un moment que volen... que volem ser un país igualitari i que tots vagin bé, hi ha propostes a sobre la taula de dir, home, els jubilats, l'IRPF, clar, hi ha tarifes o trams de la jubilació que això de cobrar-los IRPF, home, podríem fer una escala de dir, els que cobrin menys de 2.000 al mes... No paga ni IRPF. Ah, no. Ei, que el turisme serà a la merda. Perdó, no cobrem. O havia com un moviment de dir, home, la gent que té un seguro privat i que descarrega a la sanitat pública, bla, bla, bla, fem un descompte de part d'aquest gasto. No podem, perquè, cuidado, només un tema, l'IVA del turisme cap a baix, tot parat. Vull dir, mira si ens perjudiquen coses que passen
6: a l'altra part del món.
5: A l'altra part del món. I sin comerlo ni beberlo. Sí. Perquè aquest xicot, el Trump, no sé si anirà al cel, té que espavilar, per anar al cel, però ha liat el món en les seves polítiques.
6: Sí. Un moment, sisplau, que avui no hem tingut la informatiu de la Gemma Permanyer, però sí que tenim un àudio que ens parla de que la renda familiar de Sant Feliu de Codines ha pujat. El podem escoltar un moment i, si pots, llavors ho comentes, perquè ens expliques què és la renda familiar i com ho troben, tot això.
7: La renda familiar disponible bruta ha augmentat a Sant Feliu de Codines per tercer any consecutiu, després de la sotregada de la pandèmia, però continua sent més baixa que la mitjana del Vallès Oriental. El municipi tenia l'any 2023 una renda familiar disponible bruta per habitant de 19.224 euros, que suposen un 4,2% més que l'any anterior, mentre que la mitjana del Vallès Oriental és de 20.789 euros, un 6,5% més que el 2022. Tot plegat segons una anàlisi de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que s'ha fet públic aquest dimarts a partir de les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya. La renda familiar disponible bruta és un indicador que mesura els ingressos de què disposen els habitants d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Per arribar a aquest indicador se sumen els salaris, les rendes de capital i es resten els impostos directes i les cotitzacions socials. La pandèmia va suposar una sotregada a tots els nivells i les dades de 2023 confirmen una tendència a l'alça tant a Sant Feliu com a nivell comarcal.
6: Bé, aquesta és la informació.
5: Home, el dato preocupant. Això representa que Sant Feliu, el seu teixit social, les famílies,
6: sí,
5: són gent en ingressos baixos o pensions baixes. I ja està. Vull dir, no hi ha gent que es guanyi molt bé la vida i viu a Sant Feliu i pot treballar on vulgui, sinó que tenim un teixet social en retribucions baixes i els pensionistes, que jo sóc un d'ells, pues, pensions baixes, i no hi ha un altre. Que després l'IBI de Sant Feliu sigui més alt o més baix que el de Gallifa, no deixa de ser una anècdota al final, perquè l'important és el que ingressa al teixit social, la qualitat de vida, l'alegria del carrer, les botigues funcionant, les llums enceses, les rialles en els bars venen de gent que es guanyen relativament la vida i que no hi ha grans problemes, però quan guanyes poc o la pensió que tens quasi no t'arriba per viure, aquestes són les dates, cap alegria. Que consti una cosa, a mi Déu no em va portar a Sant Feliu. Jo vaig vindre perquè m'agradava i vull ser de Sant Feliu. Hi ha molta gent que és de Sant Feliu, però que les seves condicions econòmiques no són les ideals.
6: Ja, ja, ja.
5: Però, clar, us en recordeu quan es parlava de Sant Feliu, ciutat dormitorio?
6: Sí, sí.
5: Es va dir.
6: Sí.
5: La prova està de que una miqueta així és, perquè no té una gran indústria potent al voltant que doni puestos de treball de cert nivell, sí, o retribuïts en dignitat. Vull dir, tota aquesta cosa que envolta una població, que fa que la població sigui, deixa'm dir, rica, poso comilletes, aquí no es don.
3: No, això és claríssim. Si vols anar a algo de sabates, has d'anar a Caldes. Si vols algo de rellotgeria, has d'anar a Caldes.
5: Això és la conseqüència.
3: Per això.
5: L'origen, sí, és, sí, que la gent no en té prou. podríem posar una botiga de sabates, però quants clients tindríem? 3 o 10?
3: No, és que ara no se'n porta, ara es porta amb bambes.
5: Bueno, o de bambes.
6: Tan sols una ferreteria tampoc.
3: Sí, tampoc.
5: Tampoc. Vull dir, s'ha empobrit el teixit econòmic del nostre poble.
6: És que ha canviat molt Sant Feliu. Te'n recordes, Rosita, de quan hi havia les fàbriques
1: sí.
6: que funcionaven? Era un poble que anava...
1: Per tot el nivell.
6: Hi havia feina.
1: El nivell era més baix, també.
3: Hi va viento en popa.
5: El?
3: En castellà diu que hi va viento en popa, el poble.
1: El nivell de llavors també era més baix, ara el nivell vol ser més alt.
6: Bueno, però és el que clar. Diu ell, que aquí hi ve gent que no poden pagar els lloguers
1: sí.
6: de Barcelona sí. o tan sols de Palau i van pujant cap aquí.
1: Bueno, però llavors no. també hi ha el d'allò que vale, pugen cap aquí, però com que treballen a fora, fan la compra fora i quan no, venen sí. aquí...
6: El dematí ja és ja. Una corrua de... Jo ho veig perquè he vist que allà baix a la carretera una corrua de cotxes des de les 6 del
3: dematí. Els canvis sí. són tan grans que el jovent ara volen treballar 6 horetes i cobrar molt. Quantes bueno, hores treballaves tu? Quan treballava jo? Jo havia treballat fins a 14 hores, i fins a dissabtes i diumenges, per aconseguir alguna cosa a la vida positiu.
5: Però,
3: No foten brots. Viuen d'avis, viuen dels pares...
5: Escolta, tens tota la sí. raó, Delta. Però això no és... La culpa no és del jovent. És... Sí, home,
1: societat mateixa.
5: Jo també tinc fills, i tinc nets i tot.
3: Sí.
5: I mira, ara tinc dos nets, que una... Després d'acabar Biologia d'Edimburgo i tal, s'ha tingut que quedar a Londres a treballar en el BBVA, Riuten, no el d'aquí a Espanya, no, el d'allà, si es vol guanyar una miqueta bé la vida per poder-se comprar un pis a Barcelona. A l'altre, viu a Holanda per lo mateix. Per què? Perquè aquí no troben res que sigui digne... una miqueta ben retribuït en uns moments que tenen 24, 25, 26 anys en carreres acabades.
3: No, vull dir, marxa,
5: què passa? Pues és l'estructura del país que falla, no d'aquesta... Que hi ha quatre mantes, a tot arreu n'hi ha. Però, en general, la gent, i sobretot, i no vull fer publicitat, els catalans són laboriosos. O sigui, el català mai li ha vingut a remengar-se, és lo seu. En general, també, sempre hi ha excepcions. Però és que la joventut no troba motivació. Si jo ara tingués que començar a treballar en l'empresa que jo tenia, ni fitxaria. Clar, perquè no es poden pagar salaris alts, no es pot fer això, no es pot fer l'altre. I llavors dius, pobra gent.
6: Tu consideres que per primera vegada els fills... viuran més malament que els pares?
5: Sempre. Ja li's passa ara. Ja li's passa ara. Sobretot nosaltres, jo tinc 81. Quan jo tenia 20 i pico, molt curts, i vaig començar a treballar, jo era fill de viuda. Jo podria mantindre la meva mare perfectament a la seva casa, tots els gastos que tenia, i jo vivia com un cura. Tenia cotxe...

0: Aquest mes no puc, d'aquí un parell de mesos vindré. I això successivament, que se'n diu.
1: Sí, però aquest pintor que tu dius es guanya bé la vida, perquè li sobra aquest feina.
0: Sí, exacte.
1: Sí, sí, sí. Però ara, hi ha classes de pintor? Hi ha aprenents de pintor?
0: No,
1: te'n
0: no,
1: recordes
0: no.
1: Quan havien aprenents de manyà, no, de lampista?
0: Sí, el mosso entrava i
1: que tenia lampista en un nano, li deies, qui és? Diu, no, és l'aprenent.
0: Sí, sí, vés a buscar-me...
1: Dóm això, dóm l'altre.
0: Vés a buscar-me el cafè, sí.
1: I ara els veig que són lampistes? Això ha desaparegut.
0: Ja.
1: Però també perquè no està fomentat per les lleis.
0: Ja.
1: O dir, el lampista és autònom. Té algun descompte si ha de mantindre un
2: cap.
1: Tio mig inútil?
2: Cap.
1: De moment, no.
2: Res.
1: Doncs pues no l'agafo. Ja. I ja s'ha mort.
2: Clar. Si et costa tenir un aprenent, et costa diners.
1: Ah, clar.
2: Ja ho
1: si
2: sé
1: surt
2: de casa...
1: bo, sort.
2: Sí.
1: I, a més, no. Una obra de caritat. Si
2: sí.
1: Surt dolent,
2: sí.
1: Obra de caritat,
2: sí, sí,
1: gens,
2: sí.
1: I, a més, ja pagues tu.
2: Tu estàs perdent
0: aquest
2: temps.
0: Entra, aquest noi que entra, el primer que diu, quan cobraré? I no sap fer res.
1: Clar, sí, per això és aprenent. Per això.
3: Per això, bé. Una cosa, aviam, si ens posem... Ara em buscaré problemes, perquè si ens posem amb el govern...
1: No fa falta buscar-los, ja els tens.
3: Si ens posem amb el govern, podem tenir problemes. I si
1: no.
3: Ens posem amb els bancs, també.
1: No, home,
3: i ara
1: no.
3: Ens posem amb tots dos. L'any 2008 hi va haver una crisi que en els bancs, que el govern ho va tapar amb 60.000 milions d'euros.
1: Sí.
3: I el govern va dir que els bancs els tornarien.
1: Sí.
3: Els bancs no han tornat pràcticament res i si vas escoltant els comptes dels bancs, els beneficis, cada vegada hi ha més milions i d'aquests milions no se'n veu cap, això que deies tu, de llavors que repercuteixi en les pensions... i amb menys impostos.
1: Ara que no m'escolta ningú, jo diria de que el caler, el real, els euros, són els que portem a la butxaca els habitants d'aquest país. A partir d'aquí, tot és una punta comptable, que es diu. Si tu parles de 60.000 milions, tu creus que existeixen? No.
3: En paper no.
1: Escolta, el Banc d'Espanya no té una caixa forta amb 60.000 milions d'euros que un dia diu se lo vamos a dejar a los bancos i els agafen i els porten cap allà.
3: Hauríem
1: no.
3: De tenir un bord.
1: No.
3: Abans.
1: Primer, no són els bancs els que es van embolicar. Eren les caixes d'estalvis
3: bueno.
1: Que... Oh, canvia molt. El senyor del Banesto, del BBVA o del Santander... o de la Caixa, són gens que feien una gestió, deixa'm dir, impecable, com bancs. Però hi havia un grapat de caixes que estava el PP a dintre, els socialistes... Bueno, jo quan hi havia gent que anava en la tarja, soy consejero de la Caja de Levante. Oh, tinc molta influència. La teva caixa perd 4.000 milions cada any. Bueno, però això ja ho arregla. Promocions immobiliàries que se'n van a la merda i com que el tema era tan potent negatiu, al final Europa li va dir a Espanya o arregles això o et patarà totes les mans. I van fer l'apunte comptable 90.000 milions a les caixes que estan en suspensió de pagaments. A més, les desmantelarem. I saps què és lo trist? Que tots els que feien una gestió opaca, interessada, que donaven crèdits als amics, i aquests no van pagar el pato. Els van despedir en honors, molts els van fer consellers de no sé què, i s'ha acabat el bròquil. Però aquest país és molt propens a aquestes coses de dir, va, no mireu i passem via. Però els bancs, els grans... que no sóc, a pesar de que tinc una neta, no li estic molta simpatia, per una raó, jo no entenc com un banc pot arribar a guanyar 6.000 milions en un trimestre.
3: Ja,
1: i tu no pagues una visa
0: és immoral.
1: Durant 10 minuts i no et deixen ni viure.
3: No, no.
1: Immoral no, són els números.
3: Sí, sí, sí, sí.

0: Però, és clar, això d'una manera o una altra
1: influeix,
0: ens afecta.
1: Home, perquè, i tant, clar, a les coses que el govern no pot fer per millorar la nostra vida. O baixar els impostos, que és un altre camí, perquè nosaltres visquem millor.
0: Perquè ara, ara no podem... No podem devaluar la pesseta perquè no tenim pesseta.
1: No. Ara depenem... No, és que depèn de...
0: Abans devaluàvem la pesseta i tampoc no ens n'enteràvem tant si no marxàvem del país.
1: Bueno, pujaven els preus.
0: Els preus de...
1: Tot el que importàvem era més car, que era molt. Però ara no, que també és un avantatge, perquè molts governs juguen això d'amagar i parar. Baixo, pujo, ja. I van trampejant. Sí.
2: Parlant dels jubilats, el que no entendré mai és si un està cotitzant tota la vida bé, per què descompten l'IRPF? Ho fan tots els països, això, de descomptar?
1: No.
2: Perquè és absurd tornar a pagar quan has pagat la tira durant anys.
1: Jo també considero que és absurd. Però, clar, fixa't, si jo ara fos el president de govern, Déu no ho vulgui, surto a la televisió i dic: este año hemos revalorizado las pensiones un 6%. Dius, vale, ara miro la meva, diu, hòstia, a mi m'han pujat a l'IRPF un 4. A mi no m'han pujat un 6.
2: Ni 5 cèntims. A mi m'ha passat el mateix.
1: Exacte,
2: quan tu vas veure.
1: I així, mils. Per tant, és com una enganyifa.
2: Ja.
1: Un altre rotllo, la deflexió de les tarifes. La vida sube un 3%. Ara bien, tu continues pagant la tarifa del GPF a la part alta. Home, tu, si ha pujat la vida, m'has de descomptar per anar a la realitat.
2: Clar.
1: No, tu paga.
2: No hi ha qui ho pagui, això.
1: Bé, no, sí, si fos un país civilitzat, educat, que els seus polítics tinguessin una formació, no, ja no dic cristiana, dic ètica.
2: Ètica.
1: Moltes coses no passarien.
0: Bé, aviam, és que si no ens quedarem desmoralitzats. L'Isidre Jové...
1: No tinguis tendència en suïcides, que també és car.
0: L'Isidre Jové és un bon... Veig que ens hem deixat tots aquest temps que no l'hem convidat i ja tinc el telèfon. Però també té un altre vessant, que és un gran viatger. Gran viatger amb autocaravana.
1: I ha... En avió, en cotxe i en moto.
0: Bé, però avui parlarem més endavant. Ara trucarem a la Roser Lloberes. Hola, Roser.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Què tal? Per on pares?
3: Mira, estic en un poble que es diu Tortellà.
4: Ah, Tortellà. Sí.
0: Pur.
4: Sí, aquí dalt a Girona, no?
3: A Girona, la Garrotxa, sí, la porta d'entrada a l'altra Garrotxa. Em pensava que no ho coneixeríeu.
4: Jo sí.
3: Perquè això...
2: Sí, som internacionals.
3: Però és que ja sabeu que d'aquí conec poca cosa.
4: Ah, això podria ser que és tu que no coneixes, eh?
3: Sí, d'aquí conec poca cosa. Oman, sí, Isfahan, també.
4: I Tortellà no, oi?
3: La Fred d'Ormuz, però tot això se'n fa nou. I clar, dic, ostres, els diré que estic a Tortellà i no sabran on t'estan.
4: Sí, no, nosaltres sí.
0: No, doncs has quedat amb un pam de nas.
3: Però sabeu que tenen un monument dedicat, a què el tenen dedicat, el monument aquí a Tortellà?
0: Un tortell, poder?
3: No, a la vella Xiruca.
0: Ah,
4: sí.
3: A la vella Xiruca, sí, sí. T'hi has d'apropar, per veure que és la vella Xiruca, ho posa, perquè de fora no saps ben bé si són com uns missils o unes, no sé, una cosa molt rara, feta de ferro, que no sé si, no sé si això ho ha fet el Tanet, per
4: no,
3: això tu...
4: No, aquest de no.
3: No?
4: No,
3: aquest
4: no,
3: doncs podria haver sigut obra d'ell. Bueno, seria més maca.
0: Escolta una cosa, Roser.
3: Clar, espero, digue'm.
0: Escolta, que el convidat que tenim avui, que és un economista, estàvem parlant de, bueno, de la crisi, dels problemes que hi ha ara. Ah, mira, el Pau ens ensenya el monument aquí a Tortellà, que és una xiruca,
3: molt,
0: una xiruca molt...
1: Molt xula.
3: Molt rara.
0: Molt rara, sí. Sembla més aviat la Sagrada Família.
3: Sí, correcte, correcte.
0: Tu ara em vas dir que us afectava molt la crisi aquesta econòmica per, de cara als viatges, i ell ens sí, ho ha refermat.
3: Sí, correcte,
0: ara
3: correcte.
0: Només està faltava l'èbola i quantes sí. coses més. Bueno, a
3: bueno,
0: part de...
3: Sí, sí, és que clar, tot ens afecta molt, però és que a més les informacions a vegades són desmesurades, no? És a dir, lo de l'èbola passa molt sovint, de tant en tant, que hi ha brots d'èbola a aquests països i no surt les notícies, no passa res i la gent continua viatjant. És a dir, en el moment que ho sabem, pues, ja la gent entra en alarma. Sí. Llavors, clar, caso d'èbola en el Congo o en Uganda, però és que la gent ja deixa d'anar a Àfrica, deixa anar a Kènia, poder deixar anar a Sud-àfrica...
1: Tantària...
3: No? Em sembla que... Sí, sí, tot el que és Àfrica, no? És igual que hi ha guerra o... a Iran, que és un país musulmà, i hi ha gent que li fa por anar a Turquia. I és així. I llavors també se'ns ha parat. És a dir, sí que si estem venent a coses, estem venent coses per Nadal, però el que és per l'estiu, jo crec que la gent està com esperant a veure què passa. I com que no passa res, perquè la cosa no va ni endavant ni enrere, està tot molt parat, però molt parat. Realment la Setmana Santa ja ens va afectar i continua afectant-nos.
0: Sí, sí, això... És una mica allò que deia l'Isidre de la papallona que es mou a...
4: Les ales i està
0: tornant aquí. Al Japó i llavors la teva empresa...
3: Sí, és curiós. El Japó és, a mi em fa molta gràcia, perquè el Japó, quan passa algú al Japó, no afecta res. És a dir, va haver-hi un terratrèmol fa poc, no sé què, o hi ha alarma de terratrèmol... Ningú truca per anul·lar el Japó, perquè tothom va a Japó, que és la moda, ja ho sabeu, i continua sent la moda.
0: I Egipte,
3: no?
0: Oi? En canvi, dos...
3: Sí, i Egipte. Sí, Egipte també no entra dintre els musulmans perquè tenen el museu aquell nou. Llavors això fa que se salvi de la
1: ja
3: zona de la guerra, no?
1: Ja
3: vaig. És a dir, bueno, aquesta setmana una m'ha anul·lat el viatge a Turquia perquè li feia por, però ho canvio per un Egipte, dic, ah, vale. Bueno, Pues és això. Doncs Japó passa alguna cosa i la gent no sé si és perquè els veu més serios o més formals, no afecta a cancel·lacions.
0: I és més lluny.
3: Sí, però podrien dir, ostres, és a dir, tu ara dius que hi ha hagut un terratrèmol a Estambul i ningú et voldrà anar a Estambul. Mm. Hi ha un terratrèmol a Japó i tothom, però suposo que també ho tenen més preparat, però bueno... No és així, realment és així.
0: Bé, un ocellet m'ha dit que tenies un nou sistema de viatge. Es pot explicar això?
3: Sí, sí, sí, una casa cargol.
4: Una
3: camper. Bueno, ara començaré a fer caps de setmana. Per això ara, clar, m'agafeu, que quan hi ha 3 dies de festa no puc venir a la ràdio perquè estic coneixent pues, el nostre país.
0: Bueno, doncs això es notarà a la teva nòmina, eh?
3: Sí, ja ho sé, ja. Però bueno, ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem. Quan no pugui menjar ja em quedaré parada.
0: Escolta, es dona la casualitat de que ara, en els que estem a l'estudi i tu... Doncs són diferents sistemes de viatjar. El nostre convidat és un gran viatger amb autocaravana. L'autocaravana és un sistema...
3: Avui havia d'estar aquí, jo.
0: Sí, sí, sí, sí. Sempre marxes quan... jo tinc una caravana, la Rosita va molt de càmping.
4: Sí, tenia.
0: I el Joaneda és molt estima molt els hotels, oi, Joaneda?
2: No, jo estimo casa meva de Menorca. Perquè ara a Menorca haurem de parlar aviat francès, l'han descobert. No sé si els hi ha assabentat, perquè m'ho han explicat, que baixaven, els francesos baixaven a Còrsega. Però com que volen ser independents, si ja fan una casa, li cremaven. Van baixar avall, avall, avall, i van trobar Menorca, i ara la tornen a comprar. Per això nosaltres haurem de parlar francès. I si anem a Mallorca, haurem de parlar
1: alemany.
2: Vol dir que podem plegar de l'anglès.
3: Et donaré una idea.
2: Digue'm.
3: Perquè estic preparant un viatge a Argèlia pel mes de juliol, que es veu que està molt fresquet d'allà a Argèlia i m'han fet un bon preu. I resulta que els menorquins veu estar a Argèlia, a la capital, al G. Llavors, pues ara també podeu fer això, tornar a anar cap avall. Sí, miren els francesos.
2: Anem avall, oi?
0: Però millor era un besavi del Joaneda.
3: Ho sabies això, Joaneda?
2: No,
3: que
2: no
3: sabia. Havien estat menorquins a la capital del G?
2: Invasions de tot tipus. Els anglesos 100 anys, els francesos 20 anys. Van tornar, llavors, a banda del temps, hi havia vam. Per això hi ha amistats d'aquí que diuen hem anat a Menorca i ho hem vist tot. I carai, jo passo molt llarg dels 80 i no ho he vist mai tot encara. Diu, hem vist els monuments, sí, quants? Diu, 4, n'hi ha 1.500 monuments megalítics. Imagina.
3: Sí. Ara m'estàs canviant de tema, eh?
2: I és clar que canvio no de tema, perquè de això del gen no m'interessava.
1: Ja no hi anirem.
4: D'aquí una estona,
3: bueno, ja t'explicaré.
4: D'aquí una estona anirà a Londres, com el cap de vila.
3: Sí.
0: Escolta una cosa, Roser. El nostre convidat també té un fill que també va en bicicleta pel món.
3: Anava. Ja no ho ha fet.
1: Ja ara ja és gran.
3: Ara ja
1: té quasi 50 anys.
2: Mare de Déu, jove.
3: Escolta, doncs podria ser pare d'aquest fill meu que està voltant pel món, no?
0: No.
3: I què va fer a Àsia, també, aquest noi?
1: Va sortir de Barcelona, se'n va anar a Àfrica, se'n va anar a Sud-àfrica, va tardar quasi un any. De Sud-àfrica va passar a la Índia, va fer la Índia un altre any, va pujar hasta l'Everest, va passar a Mongòlia, Xina, va fer Xina un altre any, i el quart any el va utilitzar per vindre en certa comoditat cap a casa a veure el papa.
0: Ja saps de què va, doncs ja pots preparar, Roser.
3: Espero que el meu fill no faci això, però és a dir, el teu fill crec que és molt valent, perquè el meu està al sud-est asiàtic, viatjar amb aquestes condicions és molt fàcil, realment, no?
1: Yeah.
3: Però Àfrica no ho ha de ser gens, no? I travessar l'Àfrica i tot això no ho ha de ser gens. Bueno, el meu ja comença a tenir també alguna idea d'aquestes de tornar en bicicleta, però en tot cas no li explicaré.
1: Escolta,
3: això.
1: Deixa'm explicar-te que quan estava aquí abans de sortir era un defensor dels negrets i dels europeus assassins que havien prostituït Àfrica, els havíem explotat, bla, bla, bla, bla. Quan el vaig anar a veure a Sud-àfrica al cap d'un any i alguna cosa, em va dir, hòstia, pare, és que aquí els negres es donen un cuidado. I em va explicar una anècdota de no sé quin país era, de que anava en bicicleta i es va trobar un jeep pintat de blanc de la ONU. I com que ell era blanc també, van parar i li van dir en anglès, escolta, qui ets, on vas? Total, era un espanyol que treballa per la ONU i li va dir, pues escolta, queda't una setmana amb nosaltres, descansa, i vine a la casa que tenim tots els de la ONU. I estant en ell, li van dir, mira, aquí el problema que tenim és que comprenguin que l'alimentació no cau del cel. Tu saps que aquí, en el camió de la ONU que porta el blat i l'arròs, li diuen el camió en blanco. I no vagis a la tienda, no vagis a estirar producte de l'arbre. Espera que vingui el camió blanc, que és gratis.
0: Sí,
3: Déu-n'hi-do.
1: Això i quatre sustos, clar.
3: El teu fill viu a Sant Feliu, ara?
1: No, ara viu a Erinyà. És que ell es va fer tècnic sanitari al veure que el de la bicicleta ja no ho podia fer tant, i era guia d'alta muntanya, i ara viu a Erinyà, porta una ambulància d'aquestes d'accidents i tal. Com que és muntanyenc, pot ajudar si t'has de posar per caminots i tal, i a més té una empresa de guia que fa totes les trinxeres del Pallars Sobirà. Té un parell de nois que l'ajuden.
3: Té una excursió cap allà i a part d'anar a veure les trinxeres, conèixer-ho.
1: És un personatge. A mi...
3: Clar, ho ha de ser-ho.
1: No, a mi moltes vegades que em diu, oh, pare, tal, i dic, mira, fill, tu vas escollir ser feliç, et felicito. A la vida no es ve a ser important, ni ric, ni... Es ve a ser feliç.
3: Mira, som molt iguals perquè... jo ara, clar, estic molt, molt contenta i orgullosa del meu fill que està fent això, no? Et trobes amb gent que et diu, oh, i què? I no treballa? I no estudia? I no sé què? I què farà quan torni? I ja podrà treballar? I jo dic, bueno, és que jo crec que el que està fent és més important ara mateix que tot això. El saber viure en aquestes condicions, el conèixer món, per mi és la millor universitat i els millors estudis que pugui tenir, a part que ja té uns estudis fets i ja sap el que és treballar de valent, no? Però, ostres, aquestes paraules que has dit ara te les agraeixo de tot cor i penso exactament el mateix que tu.
1: I si te fixes, guanyen en una qualitat humana increïble.
3: Ja, sí.
0: Si us sembla, totalment d'acord. Si us sembla, podríem escoltar una conversa que he tingut telefònica amb ell, i ara el Pau ens ho passarà, són 4 o 5
5: minuts. Albert, ara on ets i cap on vas?
6: Hola de nou, bon dia. Just acabo de sortir del sud de Tailàndia. Vinc de Krabi, Surat Thani, Ranong, que just en aquest temps, a principis de maig, és època de pluges. Així que he aconseguit sortir d'aquella zona i ara mateix em trobo com a uns 200 quilòmetres de Bangkok, direcció Chiang Mai, al nord de Tailàndia, en una ciutat que es diu Hua Hin, que està més o menys al costat de la platja.
5: Has estat a 3 països, Indonèsia, Malàisia i Tailàndia. Per molts, això tot és Àsia i tot és igual. Tu què ens diries?
6: No. Cada país és completament diferent l'un amb l'altre. Sí que podríem dir que Àsia en general, tots aquests països són supersegurs, potser dels més segurs del món, i la gent és superrespectuosa en general. Però sí que quan un creu a la frontera de forma terrestre, en el meu cas amb la bici, és molt boig com d'un quilòmetre per l'altre, canvia completament tot de forma radical, el menjar, la llengua, i sobretot el que canvia més és el caràcter de la gent. Com a Indonèsia eren molt extrovertits, se t'apropaven a tu sense cap timidesa. En canvi, a Malàisia la gent es notava una miqueta més seriosa, sempre mantenint les distàncies, però per tot arreu hi ha gent amable, de moment.
5: Tens alguna anècdota divertida d'alguna cosa que t'hagi passat?
6: Sí, experiències tinc moltes per explicar, la veritat. Però una que et podria dir és que fa 3 setmanetes o 2 vaig anar a visitar un vell amic tailandès que vaig conèixer fa 3 anys. En un viatge que vaig fer a Tailàndia també, vam anar al mateix festival junts i el vaig anar a visitar, vaig parlar amb ell abans, em va dir que cap problema i vaig estar com 10 dies vivint en una illa que es diu Koh Phu, al costat de Krabi, una illa quasi verge i vivíem en unes condicions que rossaven quasi la supervivència, com per exemple en un dia ens vam quedar sense aigua, vam tenir que agafar l'aigua de la pluja i bullir-la per fer el cafè o per cuinar l'arròs. També havíem d'anar al poble com a uns 6 quilòmetres a buscar gasolina per tenir electricitat i cargar els mòbils. I bueno, va ser una experiència guai, la veritat.
5: Has passat por en algun moment?
6: Ostres, bona pregunta. Sí que por com a tal no he passat molta. Sí que al principi del viatge tenia por a que mossegués algun gos per la carretera o que passés al costat d'uns micos i que m'ataquessin o alguna cosa així, però dels primers dies a Bali vaig tenir que passar com pel costat com d'un parell o 3 de manades de micos i vaig veure que no em feien res. Llavors la por se me'n va anar. Sí que el que jo diria que em fa més por de tot és que fa un mes, més o menys, vaig tenir com un mal somni en el que em quedava dormit com en el ferri i em tornava com a Malàisia i havia com de tornar a recórrer tot el que havia recorregut amb la bicicleta i això jo crec que és la major por, com tenir que pedalejar una altra vegada tot el que he fet.
5: Ara portes uns 3 mesos. Estàs cansat i amb ganes de tornar? Tens data de tornada?
6: No, de moment no tinc cap data de tornada. Suposo que quan em cansi, però per ara no és el cas. El meu ara mateix segon gran objectiu és arribar fins a Hanoi, però sí que en un futur m'agradaria també viatjar per altres països, però que estan tan lluny des d'on estic ara que se'm fa quasi impossible pensar que hi arribaré. Així que intento pensar com en el futur el menys possible i sí pensar com en un futur més proper, com sé que l'endemà puc fer 100 quilòmetres, i demà passat també, i així dia a dia. Moltes gràcies per aquesta segona entrevista. Salutacions a tots els oients. Moltes gràcies per escoltar-me del programa Vivències des de Tailàndia. I fins a la propera, ens veiem.
0: Bueno, doncs...
1: Molt bé.
2: Déu-n'hi-do.
0: Ara...
1: Escolta, parlant de Turquia, jo ara vinc i he estat 2 mesos. Sí, en l'autocaravana.
3: Amb el camper, ostres, que bé.
1: Sí, a Estambul no el vaig trepitjar. Em vaig dedicar a fer tota la costa mediterrània, vaig pujar per l'est, em vaig pagar... em vaig pagar la frontera d'Iraq i després vaig baixar cap a Grècia sortejant a Estambul. Em vaig fer 2.000 o 3.000 quilòmetres.
3: Sí. Un país... Quina sort tenia, temps.
1: Més segur que anar a les Rambles a passejar.
3: I bueno, aquí ja t'explicaran a la ràdio que Turquia és la meva especialitat, que jo m'hi passo, faig molts viatges, sobretot per lo que és tota la zona fronterera amb Síria, que és tota la zona entre el Tigris i l'Eufrates.
1: Sí.
3: És a dir, que ja has de tornar i no sé si vas estar a Gaziantep o a Marmara.
1: Ho tinc pendent. No,
3: pues quan...
1: Hi ha una dita d'autocaravanista que diu no pots estar a tot arreu tota la vida.
3: No, clar que no.
1: I més si et vas entretenint.
3: Quan vulguis anar m'ho dius perquè t'ho puc explicar molt bé la ruta que pots fer i que has de fer. No em quedem a l'autocaravana perquè jo no l'hi he feta, però sí que és un país realment supersegur per fer amb aquest tipus de viatges.
1: Jo, com a anècdota, et diré que pagats a la frontera d'Iraq, que veien passar els tanques, els carros blindats, tota aquella parafernàlia turca, que ho vigilen molt, vam arribar a un control de carreteres que tenien una pinta d'assassinos que la meva dona em va dir ai, se'ns ha acabat la sort.
3: No,
1: i jo
3: no,
1: vaig
3: no,
1: cobrir
3: no.
1: la ventanilla i el tio em diu d'on sou? I li vaig dir de Barcelona. Resposta, Messi!
3: Sí,
1: vaig pensar, mare santa, això no pot ser normal.
3: Hi ha molts controls d'aquests a tot Turquia, sobretot a les zones frontereres, i realment, bueno, miren el passaport i això, un somriure i continua.
1: Sí, quan diuen que ets del Barça, ja ni miren
3: ja
1: res.
3: Està.
1: Són bona gent, que es veu.
3: Cuidar-ho, perquè també n'hi ha molts del Madrid,
1: Sí, sí, també. Bueno, Roser, és que ell té un truco, que dirien, que porta unes ampolles de vi per emergències.
3: Sí. Ja.
1: I quan és l'hora de subornar algú, doncs una ampolleta...
3: Aquí el vi no li funcionarà, per això a Turquia el vi no li funcionarà.
1: No, això és veritat. Tenen l'acostum de no beure vi ni menjar pernil. Però,
3: sí, correcte. Has de comprar ampolles de raqui, en tot cas.
2: Sí. Que els cafazos, sí que mengen de tot.
1: Bueno, jo he donat alguna botella de vi per sota corda a algun àrab, I m'ho ha agraït molt. Sí.
3: Ostres, com sigui fanàtic és molt perillós, És que és jugar-se-la molt.
1: Li veus la cara quan et remenen, et diuen, i això què és? I tu dius, això és vi per consum. Ah, i agafen la botella i se la miren, i
3: ja
1: aquest,
3: ja saps que...
1: si li dius que de talar, ho agrairà.
3: Ho agrairà. Molt bé, doncs escolta, a veure si algun dia podem coincidir aquí a la ràdio, si no fem un cafè cantalet, que tenim moltes coses.
0: No, ja l'anirem convidant, que és un bon convidat.
3: Sí. Molt bé.
0: L'Isidre.
3: Doncs una abraçada.
1: Igualment.
3: I al pròxim programa contactarem des d'un altre lloc, que ara no us puc dir.
1: Vale, ja animo al teu fill.
3: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
1: Val.
0: Molt bé. Adéu, Roser. Bé, la Roser treballa en una agència de viatges molt important i ella mira de trobar li agrada molt els països àrabs i els països aquests.
1: Sí, són més exòtics que no Europa. Sí. Nosaltres també ens agrada molt tota la banda àrab i, a més, són països molt respectuosos. Vull dir, jo no he passat cap por i això que m'he posat fins a Sidi Ifni, cap a baix... Però a Europa, si l'has trepitjada molt, comença a ser avorrit. Ara me'n tinc que anar a Suècia, al nord, a veure aurores boreals.
0: Sí.
1: I li dic a la meva dona, i vaig per tu. Perquè anem a pensar, a travessar Alemanya, a Dinamarca, Noruega, Suècia, és tan civilitzat. tampoc emocionant. No,
2: fas cara de cansat abans d'anar-hi.
1: No, però no vibres. Jo ara que... jo baixo a Barroc dos cops a l'any, un en els nens, els meus fills, en les motos, i clar, ens enfilem per l'Atlas, per aquí, cap allà, jo m'ho passo de meravella. Veus, hòstia, gent molt amable, que més que pares ja surten dos a dir-te si et poden ajudar, i dius, no, s'estan fent un cigarret, estem parats. Vull dir, i són països que encara conserven el tipisme, l'autenticitat, sobretot Atlas cap a baix. Atlas cap a dalt, bueno...
0: Home, però aviam, has dit que havies passat per la frontera d'Iraq.
1: Sí, per Turquia,
0: sí.
1: Pel Turquistan.
0: Però l'Iraq ha de ser allò, no sé...
1: No, Iran no vam entrar, gràcies a Déu. A veure, jo hi he estat a països com que ningú coneix. Aquí, a Europa, al costat de Bielorússia, hi ha un país que es diu Transnistria. Transnistria és... Pues, la meitat de la província de Barcelona en 1.200 tanques per les carreteres perquè és rus. Bueno, dius, i vaig perquè, hòstia, és un país rus, això. Jo ja no coneixeré la Rússia d'abans, la vull veure. I en aquest sentit et vas posant per puestos. Sempre buscant informació de que no estiguin assassinant blancs i coses d'aquestes.
0: Hi ha càmpings per aquests barals?
1: No. Però, no. Bueno, en autocaravana pots dormir en una cantonada.
2: Un dels països que va visitar la Roser va ser Oman. Oman, i al cap de 3 setmanes hi havia el follon que ja metrallat i tot el rotllo.
0: Bueno, i ella va tenir sort. I ella la vam veure amb un Kalashnikov. Una foto, es veu que hi havia una manifestació
2: i es va
0: posar allà al mig i els altres contents de veure una dona que li van deixar el Kalashnikov.
1: Jo, al Kurdistan, havia un mercat, vam anar a comprar olives negres i voltant vaig veure una parada amb metralladores, pistoles, cols, munició i li vaig dir a la Maria José, hòstia, aquí es veu que l'exèrcit turc no s'hi posa. Els turcs, aquesta ètnia, poden fer el que vulguin, perquè van d'aquí, aquí, passen i s'emporten les ametralladores. Bueno, i era com si venguessin pipes. Però, bueno, és qüestió de mirar, riure, saludar-lo i ja està.
0: No és el mateix, Rosita, que anar al càmping de Port de la Selva.
4: No.
1: Que és millor,
4: no.
1: El càmping de Port de la Selva està de meravella.
2: Molt bé. Bueno, ha sigut molt interessant i esperem tornar-te a veure aquí.
0: Hem de tornar-ho
2: a
0: fer, que és molt, molt interessant, tot això que
4: expliques. I se'ns ha fet curt, en una hora se'ns ha fet curt per poder-ho fer una mica tot, no?
2: Molt bé.
1: Jo et suggeriria... A veure si convenço a la Maria José. Està tancat?
0: No.
1: No, vale.
0: No.
1: La Maria José, que és de lletres, quan van començar fa 15 o 18 anys a viatjar, va començar a fer un diari de viatge. I quan ens anàvem a Alemanya, feia 60 dies per a Alemanya. I tia, tal, hem anat aquí, hem fet això, hem menjat aquí, tal, bla, bla. Jo intentaré convèncer-la de que vingui i expliqui un viatge exòtic.
0: Vale.
1: Però explicat. De dir, vam anar a veure el mercat de camells, l'únic que queda a Marroc, que està allà on els saharauis volen pagar-se bufetades. Que per arribar vam tardar 25 dies, anàvem fent. Però diu, aquest moment del mercat i tal, val la pena explicar-lo.
4: Sí.
0: Serà molt interessant.
1: Vale.
0: Moltes gràcies. Molt. Ara sí que tanquem la paradeta.
4: Sí, perquè se'ns ha acabat el temps.
1: Bueno, pues, escolta, gràcies per tot.
4: Bona nit i fins
1: al telèfon.
4: Fins a propera i ens veiem.
1: Adéu.
2: Vale? Bona nit a tothom.
1: Adéu.
4: Adéu.

0: Sigueu com sempre molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués, o l'Àngel...
1: Hola, bon diumenge.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bé, gràcies. Ben trobats tots.
0: La Maria Torrents no hi és avui, vull dir que avui no la sentirem.
1: No.
0: Està d'un evento, no? La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, el Pau Ibàs.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Hola, Pau. Avui tenim públic, no?, aquí que ens està escoltant,
1: sí,
0: Àngel.
1: Sí, sí, ara ens hem començat a fer famosos. No sí. Puc sortir al carrer sense haver de signar aquí...
0: Autògrafes i tot,
2: sí, no? Autògrafes tot el dia.
1: Però, bueno, sí. És millor això.
0: Bueno, però, clar, explico tot, que la idea del programa de música no és tota teva aquesta vegada,
1: No, no, no, no, no. No, no, aquesta... Aviam, vols la senyoreta de Jaime...
4: Hola, bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, que va ser tu, que tu i el teu pare, que veu triar quin tema, quina temàtica ens veu demanar?
4: La temàtica dels transports.
1: Els transports?
2: Sí. Doncs parlarem de transport.
1: Parlarem de transport, perquè parlarem. Aquí...
0: Programa de música i de transports.
1: Fem el que convingui, sí. Si, i més si se'ns demana.
0: Aviam què haurà fet l'Àngel i Josep Maria.
2: Doncs bé, que sou tots benvinguts a aquest viatge musical sobre rodes. Avui parlarem de transports terrestres. Trens, cotxes, motos, autobusos, però, sobretot, viatjarem amb la música. I ja us avisem que aquí no hi ha límits. Passarem del rock al pop, de la rumba a l'electrònica. I potser fins i tot alguna sorpresa inesperada. Així serà com una autopista sense peatges ni senyals. Si algú es mareja amb tants revolts musicals, que tanqui la ràdio una estoneta, i després, sobretot, després que torni...
0: Sí, que torni a engegar-la,
2: Clar.
0: Prepareu-vos perquè avui agafarem tota mena de transports i també tota mena d'estils musicals. Aquí no hi ha bitllet únic. Cada cançó anirà per la seva via. Potser ara sona un clàssic de carretera americana i després ens plantem en plena festa disco o un tema tranquil per mirar el paisatge per la finestra. Nosaltres us hem avisat. Aquest programa no porta suspensió ni amortiguadors. Si noteu massa sotrac, ja ho sabeu, baixeu el volum. No, tancar la ràdio no, Baixar el volum i prou.
2: Bé, avui fem un programa amb un fil conductor molt clar. El transport per terra. Però que ningú es pensi que totes les cançons aniran al mateix ritme. Aquí cada tema és com un vehicle diferent. Alguns correran com un esportiu, altres aniran lents, com un tren de mercaderies, com la Renfe. I algun potser farà més fum que una moto d'aquelles antiga. El que sí que està garantit és varietat i bon humor, que no falti. I si algun canvi musical us deixa descol·locats, calma, feu una parada tècnica i tanqueu la ràdio dos segons.
1: Arrenca el motor d'aquest especial musical dedicat als camins, les carreteres i els rais. Però, atenció, perquè el viatge d'avui serà imprevisible. Passarem per dècades diferents, idiomes diferents i ritmes completament oposats. Això és com compartir cotxe amb quatre conductors diferents. Mai saps quina música sortirà després. Nosaltres hi posem gasolina, humor i moltes ganes de passar-ho bé. Ara bé, si algú no suporta tants canvis de marxa musicals, que faci com els túnels, esperi la següent sortida.
0: Ara. I abans dels cotxes, dels trens i de les motos, hi havia una manera de moure's molt més senzilla. Caminar. Fer camí pas a pas, sense presses, descobrint món, mentre un avança. I de camins, precisament, ens va escriure uns versos immortals Antonio Machado.
2: uns versos que anys més tard va convertir en cançó un senyor que coneixem tothom, Joan Manel Serrat, amb aquella sensibilitat tan seva. Una peça tranquil·la, reflexiva i perfecta per començar aquest viatge musical sobre transport terrestre, començant pel més antic de tots, anar a peu. Escoltem He andado muchos caminos.

0: I si caminar era el primer pas, després arriba el moment d'accelerar el ritme. Córrer, sentir l'aire a la cara i aquella sensació que el món passa més ràpid sota els peus. Des de les curses olímpiques fins a les corredisses del dia a dia. Córrer també té banda sonora pròpia.
1: I segurament n'hi ha una que tots tenim al cap, la música inconfusible d'Evangelis per la pel·lícula Carros de Foc, una melodia èpica, emocionant i capaç de fer-nos sentir atletes encara que només anem corrent darrere l'autobús. Escoltem aquests Carros de Foc.

0: Després de caminar i de córrer, la humanitat va decidir que potser era millor avançar una mica més de pressa, però sense perdre aquell contacte directe amb el camí. I així arribem a un vehicle senzill, ecològic i molt estimat, la bicicleta.
1: És un invent que té alguna cosa de llibertat, d'estiu i de passeig tranquil. I per acompanyar aquest moment sobre dues rodes, escoltarem una cançó plena d'encant, de grans veus, Yves Montand, a bicicleta, preparats per pedalar musicalment.

0: Deixem aparcada la bicicleta i pugem un graó més en la velocitat. Ara toca sentir el soroll del motor, l'olor de la gasolina i aquella sensació de carretera oberta que només dona una moto.
1: I si parlem de motos amb humor i accent ben nostre, hem de passar sí o sí per Pere Tàpies. Amb el seu sentit desenfadat i irreverent, ens porta una peça ideal per continuar aquest viatge musical sobre rodes. Endavant amb la moto i amb Pere Tàpies.
2: Hola, Pere, vinga, hola, Tàpies. Com va tot això, Tàpies? Va, tu, oi, Tàpies.

0: bugia. Sóc la roda i sóc pistó, i m'accelero, corro i freno. Sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal avui. Encara parlem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta que és mare.
1: Molt, molt abans que existissin els motors, durant segles i segles, hi va haver un animal que va portar persones, mercaderies i exèrcits d'un lloc a altre. Qui pot ser? El cavall. Company inseparable de viatgers, comerciants i soldats, és probablement el gran símbol del transport en la història de la humanitat.
2: Ara farem parada en un paisatge immens i gairebé infinit, les estepes asiàtiques. Allà el compositor Alexandre Borodin va imaginar musicalment la trobada de dues caravanes molt diferents, una de comercial i l'altra militar.
3: I el més fascinant és que cada caravana té la seva pròpia melodia. Les dues músiques avancen separades, es creuen enmig de la immensitat de les estepes i acaben convivint dins la mateixa obra, com si veiéssim passar els cavalls davant nostre. Escoltem en les estepes de l'Àsia Central.

0: Però el cavall no només servia per muntar-hi al damunt. Amb el temps també va arrossegar carros carregats de persones, eines i mercaderies, convertint-se en el motor de molts camins i moltes vides.
1: I ara ens anem cap als paisatges rurals de l'Argentina de la mà d'Atahualpa Yupanqui. Els ejes de mi carreta, el carro que grinyola, es converteix gairebé en una manera d'entendre la vida, senzilla, lliure i sense presses.
2: I ara una cançó profunda i plena d'imatges de pols, camins i horitzons oberts. Deixem que sonin aquests eixos que cruixen, perquè, com diu la cançó, no cal greixar-los si així ja fan companyia. Escoltem Los ejes de mi carreta.

0: I del carro solitari, dels camins rurals, passen a les grans caravanes de carros que van travessar els immensos paisatges dels Estats Units, camí de l'Oest. Famílies senceres avançant entre pols, rius i muntanyes, buscant una nova vida a la frontera.
1: Un viatge dur, immens i aventurer, que el cinema ha convertit en mite moltes vegades. I nosaltres el recordarem amb una gran música de la pel·lícula Horizontes de Grandeza, una banda sonora majestuosa que sembla dibuixar davant nostre aquelles praderies infinites i els carros avançant lentament cap a l'horitzó.

0: I continuem parlant de caravanes, però ara deixem enrere la pols del Fort West i ens endinsem en un ambient molt més nocturn, elegant i ple de fum de club de jazz.
1: Una caravana també pot ser musical, misteriosa i plena de ritme. I això és exactament el que aconsegueix Duke Ellington amb Caravan. És un clàssic irresistible que barreja exotisme i swing amb aquella força inconfusible del jazz. Prepareu-vos perquè aquesta caravana ve amb molt de ritme.

0: Hi ha paisatges tan immensos que gairebé sembla impossible descriure'ls. Descriure'ls en paraules. I un d'aquests és el Gran Canyó, amb els seus camins perduts, els genets solitaris i aquell silenci espectacular de l'oest americà.
1: Qui va saber convertir tot això en música va ser Ferd de Groffé, amb la seva famosa Gran Canyón Suite. En aquest fragment gairebé podem imaginar un viatger avançant tot sol entre les roques i els grans espais oberts del canyó. Tanquem els ulls i deixem que la música ens hi transporti.

0: Bé, i farem un petit recordatori per si algú s'ha perdut entre caravanes, cavalls i canyons. Avui estem fent un programa dedicat als mitjans de transport. I si hi ha un protagonista absolut del segle XX i del món actual, és aquest, sens dubte. Què serà? Pues el cotxe, l'automòbil.
1: Cotxes, trànsit, carrers plens de vida i aquell caos tan característic de les grans ciutats. Tot això va impressionar molt el compositor George Gershwin durant una visita a París.
2: Tant que la seva obra, Un americà en París, va voler reproduir musicalment aquella experiència urbana. I ho va fer fins al punt d'emportar-se'n les botzines reals dels taxis parisencs per incorporar-los dins de l'orquestra. Una manera brillant i molt original de convertir el trànsit de la ciutat en música.

0: I arriba el moment de pujar a un dels grans símbols del transport modern, el tren. Durant molts anys va unir pobles i ciutats, va portar emigrants, mercaderies i somnis, sempre amb aquell ritme hipnòtic de les rodes sobre la via.
1: Bé, i tots nosaltres hi pujarem amb una cançó molt, molt especial, Dalt del tren. Està interpretada pel grup de folk. És una peça que, en realitat, adapta al català un vell espiritual i gospel nord-americà titulat Get on the Board.
2: Una música que conserva aquell aire popular i viatger dels trens de llarg recorregut, amb el ritme gairebé marcant el moviment del comboi. Així que prepareu el bitllet, perquè ara marxem dalt del tren.

0: Continuem sobre Rails, però ara canviem completament d'ambient. Deixem els trens populars i tradicionals per entrar en un viatge molt més íntim i nocturn.
1: Perquè arriba el moment d'escoltar Sau amb El tren de mitjanit, una cançó plena de nostàlgia i d'aquelles imatges que només tenen els viatges de nit, quan el tren sembla emportar-se pensaments, records i històries cap a algun lloc desconegut.
2: Però això, no?

0: outside, sir. It's so warm. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: I si parlem de trens mítics, n'hi ha un que gairebé podem sentir abans, fins i tot que comenci la cançó. Xiulets, rodes, vapor i aquell ritme tan característic de locomotora antiga avançant per la via.
2: I tot això ho va convertir en música Glenn Miller amb Chattanooga Shoo-Shoo, un clàssic del swing que juga constantment a reproduir el so i el moviment d'un tren en marxa. Així que tots, tots a bord, que la locomotora ja arrenca.

0: El trineu del Pare Noel, lliscant sobre la neu i carregat de campanetes. I quina millor manera d'acomiadar el programa que amb una cançó que tothom reconeix des de la primera nota. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Endavant.
1: Arriba Nadal.

0: Bé, bon diumenge a tothom, sí. I fins la propera.
1: Bon diumenge i bon Nadal.
0: I nosaltres marxem a peu, per això, eh?
2: I bona
0: marxem
2: setmana. Peu, sí. I sobretot els fans que tenim aquí. Tenim gent present que ens estima molt.

0: her car.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
4: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
3: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
5: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
6: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
3: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
5: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
3: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
5: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
3: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
5: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
3: Els esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Anna Freixa.
7: Això després de perdre contra la València bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Murcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
3: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà els 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
9: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
4: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui, majoritàriament, si això ja és suficient, perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
9: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
3: Doncs, mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagan.
0: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
10: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
0: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
3: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
11: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
12: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
11: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
3: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
14: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
13: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una aplàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
15: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
13: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
2: Notícies en xarxa.
3: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en presionar els socis de Sánchez.
17: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
16: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
6: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
16: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
20: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
18: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
3: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
11: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
1: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
3: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
11: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
22: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
21: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
3: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
11: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 9 a l'11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
23: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
11: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
3: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
24: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
25: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
24: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
3: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
26: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats en un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
11: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
11: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
3: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
4: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
0: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
3: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
5: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
7: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
5: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de tres partits, a la pista murciana. La Penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
5: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
5: L'altra semifinal, entre Liceo i Calafell, la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el 5è partit. El Vilafranca s'avança al play-off de Sens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off de Sens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol a Primera Divisió Masculina de Futbol Sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
6: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
5: Al play-off d'ascens a Primera Divisió Femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre

0: S'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 3...
5: Quatre gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Tenia pendent d'explicar-vos, com us he dit ara en la prèvia intro, que avui ha sigut curteta, eh? Avui no ens hem allargat. No hem estat... Dos històries de pagès relacionades amb animals, val? La primera, ja sabeu que tinc una gateta que es diu Misha, és una gateta rescatada, ja té uns anys, ha viscut de tot, pobreta meva, i ara viu, pues això, viu l'etapa tranquil·la de la seva vida. Ja no va tenir camades ni res. Bueno, total, que aquests dies, per aquí, clar, jo estic al camp i per aquí passen molts gats, però hi ha una en especial que la ronda i ve i la crida. I la Misha al principi sortia, mirava, es posava damunt de... Bueno, d'una cosa que té un palet que hi ha a la barana, de, bueno, la barana, al límit de la terrassa, mirant cap al camp, i bueno, li contestava, l'altre li miaulava, l'altre no sé quantos, però amb el transcurs dels dies la gata ha anat perdent interès. I ara crida el gat, i miau, miau, miau, cridant-la, i la gata s'aixeca el cap, em mira com dient, hòstia, està aquí el Pàmfilo, que ja li ha quedat el nom.
1: És que no està en cel, fins que no... Quan, si no està en cel, no...
0: No, no crec que sigui, jo crec que busca companyia, però bueno, és un pobre Pàmfilo. Total, que m'ha fet pena, de tant en tant surto amb un pot i una llauna, i dic, mira, Pàmfilo, té, ves menjat, perquè el que és la gata, no la...
1: Però altra cosa no menjaràs.
0: No menjaràs, no.
1: Bueno, i... penso una cosa, si els dies de menjar tornen, aquí... Sí, casa, tinc dues gatetes que ja viuen al jardí, ja viuen aquí,
0: sí.
1: Hasta quan me'n vaig de viatge tinc que agafar i demanar-li al veí, els hi deixo el pot de croquetes i alguna altra
0: aquí,
1: coseta que els hi... I
0: aquí també, en el mas, patés. Les altres gent que viu, també, bueno, aquí tenim els jous i gats, diguéssim, in itinere, que van passant i van... que són
1: hi ha alguna
0: com aquests
1: protectora
0: que,
1: se n'ha ocupat de vacunar-los i de castrar-los i aquest tipus de
0: sí,
1: coses?
0: Sí, hi ha gent, bueno, depèn dels veterinaris, hi ha gent que sí que té una cura, però bueno, això és camp, vull dir que els gats van d'un mas a l'altre, o sigui, hi ha alguns que estan dintre del mas i són del mas o de la gent, hi ha altres que pululen i la gent més o menys els va tenint.
1: És que aquí al Maresme, almenys aquí al Maresme hi ha algunes associacions això de
0: protecció. A Olot hi ha una gran protectora, tant de gossos com de gats.
1: Una ells quan la protectora identifiquen que hi ha una colònia, el que fan és no es carreguen la colònia, sinó que agafen el gat, el porten al veterinari, els donen les vacunes i les coses que toquen.
0: Això em va passar a mi quan vaig... sí, la meva... La Misha va tenir un part complicat, estava a punt de palmar-la i una dona va avisar una amiga d'aquí, de la Vall d'en Bas, que la va agafar i la va portar al veterinari perquè la curessin i l'esterilitzessin. ¿Vale? I en el veterinari estant és quan em va trucar i em va dir, Tomàs, has de venir aquí perquè això ja passa de castany oscuro i t'has de dur a la Misha. I me la vaig endur al veterinari. Bueno, això és una història. L'altra història d'animalons que m'ha fet molta gràcia i sorpresa. Jo recordo quan era adolescent a Saldes, al Pedraforca, haver vist cuques de llum. Quan fa que no veieu cuques de llum?
2: Doncs mira, jo a les unes colònies... de farà 40 anys
0: més,
2: sí que em vaig veure, però no n'he vist més.
0: Pues, a mi em
1: jo
0: passava
1: de petit
0: igual...
1: n'havia vist, però...
0: Pues a mi em passava igual que feia decenis que no veia cuques de llum. I aquests dies, a la terrassa i en el camp de davant, n'he vist de dos tipus. Unes que són com un led blau, que tenen una llum permanent, que són cridaneres perquè és bastant brillant, però és una llum que no fa pampallugues. Són unes cuques de llum blaves. I unes altres, que són les típiques que surten a les pel·lícules, que fan... flash, no? D'un color més...
1: La llum
0: més
1: de Nadal.
0: Groc, sí, groc taronjat, no? I això és un símptoma de salut medioambiental, que l'havien perdut, igual que les llúdrigues, que també és un registre, no? Un indicador de salut medioambiental, en aquest cas dels rius, i jo feia decenis que no n'havia vist, i aquests dies n'estic veient i estic al·lucinant.
1: Hi ha llúdrigues al Fluvià?
0: No, hi ha una mena de... No sé si hi ha llúdrigues al Fluvià, però aquí al costat hi ha unes... Que és al costat del riu. Hi ha uns aiguamolls, que es diuen els aiguamolls de la Moixina, i hi ha una mena de llúdriga, que no és una llúdriga, que és una espècie invasora.
1: És invasora?
0: És invasora, sí. Té un nom, ara no me'n recordo, però és una espècie invasora que viu a les aigües dels aiguamolls, Que és una zona de passeig de la gent d'Olot, perquè la Moixina i Olot estan tocant-se. Vull dir, és curiós. Però, bueno, us volia treure l'anècdota de les cuques de llum, perquè era una cosa que jo recordo d'adolescent o d'inclús de més petit i no n'havia tornat a veure mai més.
1: Sí, ara que recordo haver-ho vist. També hi ha... A veure, pensa que també hi ha això del... aquests indicadors, coses com les abelles especialment, o certs, els ocells. Si estàs en un lloc on sents els ocells piular, i et desperten i dius que escolta, els ocells, clar, és un tipus d'animal doncs, vulnerable. I si
0: jo els hi donaria, condició... donaria algun somnífer als petits els ocells, perquè és una pesada. I en unes hores, a partir de les 6 del matí, quan ja clareixa, fins que el sol ja surt, ben sortit, que és un... és un... A mi em desperten els ocells. Jo per això m'aixeco a les 6, em desperten els ocells.
2: Aquí a les 4.
0: Però tu, perquè tu, és, però vosaltres sou raros, perquè ja teniu el sol aquest que dura tot l'estiu, no? Aquesta.
2: Entre 3 i 4 ja comença. I al finals de juny...
1: Fins als 12 de la nit.
2: Sí. A partir de les 2:15 ja comencen. I a les 3 hi ha algú surt el sol. Des de la matinada.
1: Bueno, a l'hivern segur que no estan donant pel
2: no,
1: sac.
2: No.
1: Sí, el tens, ho tens temporal. Sí, no, però sí, és veritat, el fet que hi hagi vida animal doncs, et dona una... És bona senyal. És bona.
0: En Jordi diu, mira, ho suposo, que per cert, haig de fer un esment abans de seguir, necessito, diu, grills i cigarres també se senten menys. Aquí no, eh? Aquest any és un any que com ha plogut tant, s'ha recuperat bastant la vida.
1: A Mallorca, a l'estiu, quan fot molta calor, és allò que
0: dius... Xixarres.
1: Les xixarres, el soroll que foten, però foten un escàndol? I com més calor, més escàndols.
0: En Jordi, ara trec dos temes, un tema ràpid una última cosa que volia dir. En Jordi a Mastodon ens recomana, com un podcast que ell escolta i recomana més podcasts, diu, no, en català mossega la poma, que diu, són una gent que parla de tecnologia i coses variades.
1: I coses variades. Vam dir que parlàvem de cultura digital en alguna època.
0: Sí,
1: vale, però escolta, jo tinc una proposta,
0: mossega. Acabo amb això, que volia acabar amb Mastodon.
1: Acabo amb els
0: tenim
1: amics,
0: un
1: oient
0: que... No, això ja fora. Era un oient que...
1: Amb un altre podcast, Tomàs, un altre podcast, començaríem a parlar doncs, de la bioluminescència de les...
0: Ja està, eren les anècdotes. Però bueno, això ja porto dies que ho tenia anotat com a nota, per comentar-ho. Tenim un oient a Colòmbia, que jo no sabia que teníem oients a Colòmbia, ¿vale? Que es diu... Ai, ara ho he perdut el nom.
1: Que igual viu a Barcelona.
0: Trust. No.
1: Ara que pensava que hi ha una Barcelona, Colòmbia.
0: No, aquest viu a Colòmbia.
1: Vale? No, perquè a Colòmbia sí. Hi ha una Barcelona.
0: Sí. Ah, vale. Sí. És a Colòmbia o és a Venezuela? És a Venezuela.
1: Hi ha Barcelones i Còrdobes i llocs d'aquests per allà. Sí. El Mortadelo sempre... Em sembla que el Mortadelo en algun capítol feia conya d'aquestes coses.
0: Diu, doncs ens diu aquest oient, que es diu Trust. Diu, gràcies per les estones bones escoltant-vos. Moltes vegades em perdo una mica en tecnicismes, però ho segueixo escoltant. Vull dir que és un oient sacrificat.
1: Moltes gràcies pel sacrifici. Escolta, jo tinc un parell de notícies. La primera és, com sabeu, jo ja des de l'any passat us estic donant la torre amb la sèrie de llibres de Dungeon Crawler Carl. Mm-hmm. Vale? Número 1 d'audible.com, número 1 d'audible.co.uk, número 1 de New York Times List de Best Sellers, The Parade of Horribles, el llibre 8. És a dir, no el primer llibre, que seria el que la gent... No, el 8è. És a dir, hi ha tanta gent que estem tan malalts fent cua per agafar i comprar el llibre i llegir-lo tant en audiollibre com en paper, com tatuat...
0: Va fent així amb el cap, diu, no puede ser, no puede ser.
2: Com? No puede ser.
1: No pots entendre. És que em sembla que has escoltat, escoltat el doblatge en castellà, que és horrible.
2: Sí.
1: I llavors, doncs, t'has...
2: No és IA, però sembla IA.
1: És que és un audiollibre mal fet, s'ha d'escoltar en el Klingon original. I et vaig dir que allò que ha fet, diguéssim, cago un dios donut, no estava bé, està mal traduït i... Les traduccions en general al castellà són molt dolentes, els traductors en general són molt dolents, especialment els dels llibres tècnics. En Josep Rubano explicava moltes coses sobre el tema. Però escolta, número 1, a YouTube la mateixa... Pensa, fixa't si està ben fet el doblatge llibre en anglès, que la mateixa tia del canal de YouTube de Charismatic Voice, que és una cantant d'òpera, però d'aquestes... Com jo. No. Però cantant d'òpera de les d'anar al Liceu, ¿vale? És a dir, sí. de soprano, perquè té un canal en el que ell agafa i analitza i escolta música i li diu... Fot un anàlisi vocal del locutor, del Jeff Hayes, que és el que fa les veus de... Evidentment, parla, fa la veu d'homes, fa la veu de dones, fa la veu de la gata, fa la veu de l'intel·ligència artificial, fa la veu de tots els personatges de l'auca, i de la tia li fot un anàlisi d'un audiolibre, que no ho havia fet mai, de bo que és el tio, amb la qual cosa sapigueu que teniu això. I després, pels que sigueu aficionats a la música, a tocar un instrument o a cantar, acaba d'arribar fa 40 dies i ja tenim un repositori de GitHub que es diu Slop Smith. Slop Smith. Què és Slop Smith? Algun dels històrics deu recordar que jo havia recomanat un programet que es diu Rocksmith. Vale? És un videojoc, Rocksmith és un videojoc que va treure Ubisoft. La última versió la va treure l'any 2014, amb la qual cosa és una cosa bastant vella, però bàsicament la idea és que era com un Guitar Hero de veritat. Tu tens el teu ordinador o la teva consola i llavors et donen un cable que per un costat és USB i per l'altre costat és un jack que t'endolles a la teva guitarra. El joc tenia un amplificador virtual i el que fa és que t'ensenya com un Guitar Hero, però t'ensenya les digitacions de la guitarra de veritat, i pots tocar la guitarra, i el Rocksmith 2014 fins i tot podies endollar-hi el baix. I té tot una metàfora doncs, en tres dimensions, on van venir les notes del Guitar Hero, però cauen, venen notes de diferents colors, cada corda és un color diferent, i quan aprens a tocar, doncs més o menys tu pots funcionar. Problema que hi havia amb el Rocksmith, doncs, que la gent de Ubisoft van arribar a uns acords per una sèrie de... per una colla de cançons amb unes discogràfiques, i els que estan, i els que no estan, no estan. I ja existeix una cosa que era com una escena pirata de gent que havia fet com falsos DLCs que fotent un hack i canviant una DLL i apretant una miqueta podies agafar i jugar. Hi ha moltes cançons, però el Rocksmith sempre es queixa i d'alguna manera Ubisoft ho ha abandonat. La gent aquesta, doncs, hi ha hagut un desenvolupador que segurament utilitzant doncs, Cloud Code o alguna cosa per l'estil, ha agafat i s'ha marcat un programa per Windows, per web, per Mac, que tu te l'instal·les, s'instal·la fàcilment, hi ha un DMG, va des de GitHub, te'l baixes i engegues el DMG i en el Mac funciona perfectament, i el que fa és que permet que agafis els fitxers CDLC que hi ha doncs, en l'escena aquesta, diguéssim, pirata de Rocksmith, i baixar-te cançons, hi ha cançons de tot tipus de cançons, de tot tipus d'estil, cosa interessant. Tens el baix... tens la guitarra, tens la part rítmica, però també tens una vista per veure-ho en la metàfora aquesta de Rocksmith estil Guitar Hero, en la metàfora d'altres programes, diguéssim, que van en plan tabulat com Yousician, vale? O algunes d'aquestes típiques aplicacions d'iPads d'aprendre a tocar la guitarra i aquest tipus de coses, però també té visió de piano, és a dir, si tu ets pianista, doncs tens... aquí hi ha un programa d'aquests per aprendre piano que van caient les notes i tu toques les cosetes, i et van dir que vagis canviant les cosetes i té fins i tot la part de karaoke per si vols agafar i fer 5 star amb el rotllo, vale? O sigui, et pots marcar el 5 star, et fa la detecció de la nota, està connectat amb un software que va sortir amb un programari lliure que va sortir fa uns anys que fa allò que us explicava jo que té el meu amplificador de la modulació de caixa blanca, és a dir, tu tens un amplificador o tens un efecte analògic i el que fa és simula això. Hi ha un projecte open source, hi ha el seu repo GitHub, hi ha tot tipus, i a internet pots agafar i baixar-te els sons de qualsevol guitarra, de qualsevol instrument i replicar-lo a casa. Amb la qual cosa, no cal que sortiu mai més de casa. O sigui, la vostra família us trobarà a faltar, us instal·leu el Slop Smith, comenceu a baixar cançons i... Digues.
0: T'has donat compte, Marc, que portem unes setmanes, jo us vaig explicar un altre exemple, ara acabes d'explicar un altre, de gent que tenia una gran idea, saps? Que la tenia fa temps en el cap, que era una idea, diguéssim, moltes d'elles de comunitat, no? Jo el que explicava era un software que no estava per Linux i que hi ha hagut una gent que se l'ha currat, que he arribat a conèixer el desenvolupador i he flipat molt, vale? Ja us explicaré, i que gràcies a Cloud i altres eines això s'està podent portar a terme. Vale?
1: Sí, la velocitat de desenvolupament és bestial,
0: sí.
1: Perd, clar, evidentment, què passa? Pues que aquí hi ha gent com l'aplicació Usician, que és fantàstica i m'agrada molt i...
0: Però té un competidor?
1: No, el problema de Usician és que té els problemes de qualsevol cançó que tu fiquis l'has de llicenciar, per exemple, per promocionar-se van tindre que arribar uns acords amb AC/DC i amb Metallica i amb la Taylor Swift i companyia, doncs, perquè per promocionar-se, però clar, això vol dir que la subscripció val 100 pavos a l'any. O sigui, totes aquestes... és a dir, les eines hi són, però com que has de jugar el joc, diguéssim, dels copyrights i d'això, dic, escolta tu, jo estic tocant cançons que tenen 50 anys. Si estic tocant Shine on You Crazy Diamond, tio, és una cançó que té 50 anys. Em sembla que el senyor David Gilmour em permetrà que jo practiqui el seu solo.
0: Jo porto
1: L'he comprat el disco aquest en vinil, en CD, i l'he comprat a iTunes Store. Estic convençut que en David Gilmour em dona permís moralment per jo tocar la seva cançó amb el DLC de Slope Smith. O sigui, no...
0: Porto dues setmanes que hi ha un canal a YouTube que es diu One Band Song, que són cançons que han sigut èxits, que arrenquen dels anys 50, 60, 70, 80, on una banda o un grup només ha tingut aquest èxit i ha desaparegut. No?
1: És One Song Band.
0: One Song Band, perdona, que ho he dit al revés. I flipo, perquè moltes d'elles són populars, o sigui que
1: són
0: les
1: molt
0: animen
1: populars,
0: a...
1: Sí, sí, que les tenen èxits record. Tremendos. Sí, o sigui, sí. Però, a veure, allò és el típic que, per exemple, hi ha una colla de puristes del heavy metal, vale? que és dir, tios, potser us hauríeu de prendre una galeta, una galatònica al mar, que agafen i van a la penya, van a un concert...
0: Una galeta amb herbes de l'alegria.
1: Amb herbes de l'alegria, un edible d'aquests que venen a Eivissa, no? Però allò que van a un concert, a la sortida d'un concert d'AC/DC, i diuen, dime el nombre de 4 àlbums d'AC/DC, i diuen, este no és un àlbum, és una canció, Thunderstruck no és un àlbum, i tal, i eres un poser, no te tires que te tienes que quitar la camiseta. No, escolta, deixa't estar. Però hi ha moltíssima gent d'això. Escolta, hi ha grups que tenen el seu recorregut, però a veure, digueu-me dos noms de dues cançons dels Eagles.
0: Hotel California i Hotel California.
1: I a l'Hotel California, de fet, l'estructura harmònica de l'Hotel California és una cançó de Jethro Tull, amb la qual cosa no és ni d'ells.
0: Sí, que... Que
1: la
0: no
1: lletra
0: va ser...
1: i el solo està molt bé, però els acords xulos, els acords de música de rock progressiu de Hotel California són de Jethro Tull.
0: Que parlant entre... O sigui, que parlant la gent de Jethro Tull i d'Hotel California, admetien que era molt possible... O sigui, no va ser un plagi conscient.
1: No,
0: i que les notes s'haguessin quedat en el subconscient i haguessin aflorat... Que això passa, eh? No sé, a la gent que crea música...
1: Sí, esclar.
0: En la ment té trossos, té acords, té fragments que recorden altres cançons. Però
1: sí,
0: això
1: sí,
0: jo crec que és normal de la ment humana.
1: Sí, escolteu Sopa de Cabra, per exemple, a l'Empordà té referències que trobes melodies de
0: per moltes cançons.
2: No, a més, això... no fa falta que siguin cançons que hagis escoltat recentment, sinó modes, és a dir, es posa de moda un tipus de cançó, venen uns acords al cap, i aquests acords van a parar a un tipus d'acords que sembla que tothom s'hagi posat d'acord a fer aquest mateix estil de música o els mateixos acords i tot això, però és perquè, com que més o menys rebem els mateixos inputs musicals, desenvolupa a un lloc en comú. No és que s'hagin copiat, sinó que tenim diferents... No, els mateixos o quasi els mateixos inputs musicals que ens porten a un...
1: Sí,
2: a un...
1: Però, això, en el cas d'Hotel California és una cançó que té 7 acords diferents amb una progressió molt específica i no tots són acords majors i menors i la progressió hi és i els Eagles havien sigut taloners d'ells.
0: Sabeu que no... Sí, com es diu l'autor de la lletra, que el que la canta, ¿vale? I el que la va crear... no recordo el nom. Li van en el disc que van crear van dir que aquesta seria la que posarien i la que sonaria primer a les ràdios i va dir que no, que aquesta cançó no tindria èxit, perquè era una cançó més aviat tristota...
1: I perquè té una estructura... I perquè té una, o sigui,
0: té una estructura cinemàtica...
1: És de rock, no, però l'estructura de les estructures d'acords és de rock progressiu, molts acords. No és ràdio fórmula de tres acords i un acord nou en el pont. Perquè en totes les cançons gafes de la Taylor Swift són tres acords i un pont on hi ha un acord nou per... Hòstia, tinc un acord nou i acabo de, i sóc una gran música, no una gran compositora.
0: I qui ho fa bé, aquest acord nou... s'elabora i és a la seqüència de la següent part, no? Que això passa moltes vegades. Diu això en Jordi, té molta raó, en Jordi R. Diu, passen moltes coses. Per exemple, els jugadors d'escacs no recorden les peces individualment, sinó estructures que entenen i recorden fent servir les capacitats lingüístiques del cervell. Molt curiós, això que diu en Jordi. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. No, però sí. A veure, realment, el fet que Eagles aconseguís que Hotel California fos un èxit, és estrany per això, perquè és una progressió, és una progressió, però...
0: En aquell moment, la ràdio... A més, Hotel California és una cançó que dura 6 minuts i mig o 7, o no, no, no sé,
1: a més, van agafar una cançó, una progressió d'acords de prog, i li van ficar ritme de country, vale? I la van convertir en una espècie de pop-rock, o sigui, els hi podem donar el mèrit, però no saps una altra cançó dels Eagles?
0: No.
1: Vale?
0: No, és veritat que no.
1: És el que... I tenen molts discos i omplen estadis, eh? O sigui, que omplen la pilota, l'escarxofa d'aquella de Las Vegas,
0: sí, sí, sí, l'omplen. Sí, per què passa això? Per què ens amb la música és molt curiós, tio.
1: Els Eagles no han sonat mai a la ràdio a Espanya. Ha sonat Hotel California, no han sonat els Eagles,
0: això també.
1: O sigui, tu tens... Ja,
0: però aquí... ara ja no parlen de si sonat més cançons o menys, no? Per què hi ha en aquestes cançons que t'entren tan a dintre? No us passa això, els dos, segur, eh? Que hi ha cançons que s'han quedat totalment a dintre i formen un tot amb tu. No sé, és no sé,
1: ara,
0: és...
1: ara quan et preocuparàs...
0: Ens fem grans.
1: Lletres i cançons d'anuncis dels anys 80 que tu series capaç de repetir verbatim.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Sí, verbatim.
1: Soy aquell negrito de l'Àfrica tropical.
0: Però això no és de la nostra generació, Marc.
1: No, collons, però tu ho has sentit, això. Tu això ho has sentit de petit. I ja no és la teva generació. Però hi ha quantitat de lletres d'anuncis i de coses que tu recordes.
0: En ràdio, mira, justament, és que a més em fa gràcia perquè... com a tot arreu a la vida hi ha cafres, i en radioafició també hi ha cafres. Hi ha una banda que hi ha, normalment hi ha gent més gran, hi havia uns parlant, potser sortia una mica de to de lo que és la conversa típica tècnica, científica, que fem als radioaficionats, estava parlant d'altres temes, de l'ICAOS, que normalment no es parlen, i algun altre senyor gran no li va sentar bé. I li va posar per sota una música per tapar-lo. I la música era "Yo soy aquel de grito de l'Àfrica tropical", saps? I jo deia, anda, que entre uns que no et parlen que parlen de lo que no haurien de parlar, i a l'altre, que per sota li posa la portadora de "Yo soy aquel de grito".
1: Imagines...
0: La gent
1: es troleja, és el que
0: hi ha. Abans d'entrar en temes principals, una altra cosa que volia dir avui, que fa moltes setmanes que no ho recordo, perquè com ara no tenim falques, perquè no sonen, només tenim la d'entrada i la de sortida, us recordo a tots que Mossega la Poma es manté gràcies... Oh, que maco, té tròtol. Es manté gràcies a les vostres aportacions com a mecenes, que són petites, voluntàries, poden ser des d'un euro al mes, el que vulgueu. Però gràcies a això paguem tot. Paguem l'estudi virtual que ara estem fent servir per trobar-nos i poder enregistrar el programa i poder sortir en directe a YouTube. Paguem el domini, paguem el hosting, ho paguem tot. O sigui que... Ara fa temps que no renovem micros, potser perquè no cal.
1: Jo realment, amb aquest Hail, amb aquest PR40 del Hail, estic contentíssim. Perquè, o sigui, el que em permet és qualsevol cosa que enregistro, siguin vídeos, siguin podcast...
0: T'escolta molt bé, Marc.
1: No tinc que tocar-ho. O sigui, el fico en el Focusrite amb el gain al màxim, gravo, li poso el xupetín aquest... I la veu surt perfecta, o sigui, no tinc que tocar.
0: Parlant de Focusrite, sí, això t'anava a dir, que jo vaig veure una foto. Sí, sí,
2: sí, me la vaig comprar de segona mà, la de segona generació 2 i 2.
0: La 2 i 2, no?
2: Sí, dos i dos, i la vaig instal·lar aquesta setmana, l'he instal·lat, i la veritat, molt bé, molt, molt, molt content. A mi em donava... Perquè ja dic que tenia la Behringer, tenia, ja està retirada.
1: Les Behringers... A veure, les Behringers estan bé, tenen bona electrònica, però el tenen un previ, no, tenen sí, un previ que és
2: molt,
1: una patata.
2: Ja, sí, sí, molt, molt
0: això, patata. Això que vaig a fer ara no s'ha de fer, però vaig a fer una cosa.
1: Vas a fer una cosa? Que no podem fer per
2: lloc, tu? Obre un armari...
1: Se se'n va cap allà.
2: D'en Maria.
1: Va buscar gran. Micros.
2: Sí.
1: Anem a treure micros. Espera. Espera, que traurem micros.
2: El Shure SM58.
1: El SM58. Aquest és amb el que pots fer servir per fer un concert i després clavar uns claus a la paret.
2: Sí.

0: aquest és molt xulo, però aquest és un micro que faig servir molt poc, perquè aquest seria, per exemple, si estiguéssim aquí, a casa meva, gravant, i no volguéssim tindre micros a sobre, aquest és un micro de cinta, i que el poses, és per gravar música ambient.
1: Omnidireccional.
0: És un omnidireccional per poder gravar a l'ambient point.
2: Sí, però, per cert, recentment, em sembla que ahir o abans d'ahir, Insta360 ha tret al mercat nous micròfonos, sí, micròfonos inalàmbrics d'aquests petitons tipus botó, que estan força bé, estan força bé. No és d'aquests, per exemple, el Rode, aquests petitets, com el que porto jo ara, per exemple, en porto un.
1: Sí, sí.
2: És un tipus aquest, rodó, però la diferència és que, per exemple, aquest Rode o els DJI tenen només un micròfon, en canvi aquests porten tres, un direccional al davant i dos laterals.
0: I ah, tenen... vale.
2: I pots utilitzar-lo com a boom microphone, per exemple, una càmera i només que gravis el so que hi ha al davant i està molt bé, molt bé, molt bé.
1: I pots,
2: molt bé.
1: Pots fer switch d'una modalitat a l'altra?
2: Sí, sí,
1: o graves...
2: sí, pots fer switch.
1: Sí. Ah, vale, vale.
2: Sí. Mm. A més, el frontal d'aquest micròfon és, és un rodó i pots, té una pantalla de tinta electrònica de color i pots enviar-li logotips, imatges, el que sigui,
1: ah,
2: i en comptes, de veu, en comptes d'estar ensenyant el logo de DJI o el logo doncs, de Rode, doncs pots posar el logo doncs, de la teva pàgina web o del teu podcast o del teu canal de YouTube. I està força bé.
1: Jo m'he barallat molt amb micros, però al final jo crec que he aconseguit el micro que a mi, per la meva veu...
0: Sí, és, i mira que no és un tots tema els que micros serveixen per tothom. Sí.
1: No, i mira que amb l'1 d'això hem parlat moltíssim, de micros bons que a mi em sonaven fatal, que la meva veu no anaven.
0: No, no.
1: En canvi, aquest Shure Mic, o sigui, l'MV7, MV-7, és un micro que no, ara mateix no té cap tipus de re, està pla, vale? No té cap tipus de re. I
0: no, però és un micro que té l'equalització per la teva veu. És un micro molt per tu.
1: Sí, és que a més, quan surto de radioaficionat, que sí que té alguna equalització per darrere, ¿vale? Però l'origen del so és aquest mateix micro, és el mateix.
0: Sí.
1: I tothom em diu, hòstia, que bé que sona, hòstia, que bé que s'escolta. Sí, sí.
0: Ja és això. Mira, per exemple,
1: a part que té les llumetes que te li agraden a Rudo.
0: Les llumetes és una passada. Però el que... Jo recordo quan, ara fa molts anys, jo tenia potser 25, amb en Coque teníem un local d'assaig, amb una banda de garatge que teníem, que jo feia poc havia començat a tocar la guitarra elèctrica. Jo també la tinc aquesta, eh? I recordo que
1: passant... Hi ha poques unitats i no s'ha tornat a fer mai més.
0: No s'ha tornat a fer mai més, és un incunable. És un incunable.
1: Sí,
0: doncs el que ens passava són dues coses. Una relativa al que parlava abans dels Eagles, és que tocàvem amb una fàbrica abandonada on tocàvem a tal volum que queien trossos de guix mentre tocàvem. Vale? Pensa que el bateria nostre era en Manolo, que era el meu monitor de culturisme, amic meu i més monitor de culturisme, subcampió d'Espanya, vale? I perquè va fer un fallo el dia de la carga, però és un tio armari. Subcampió d'Espanya, pesos pesats, culturisme. O sigui, imagina't, armari empotrat, començarà picant a la bateria, vale? Amb en Dani Amo en el baix, en Coque guitarra solista, jo rascant i cantant, i teníem el mateix micro. Perquè de vegades cantava algunes cançons en Coque, algunes jo. Sempre després de... Quan havíem de canviar el cantant, havíem de canviar l'equalització de la PA perquè per on jo sortia en Coque no sonava i per on sortia en Coque jo no sonava.
1: Sí, això
0: passa. Així, o sigui, i era així. Amb el qual dius, la gràcia és que quan ja l'equalització la tens en el propi micro... El mateix micro ja té un caràcter i ja té una resposta determinada. Doncs en aquest cas, aquest Heil, doncs, a mi em va perfecte i amb altres sono jo horrible. I, per exemple, a mi m'agrada molt aquell Rode que tinc de condensador, però clar, has d'ajustar-lo també. O sigui, quan el tens perfecte, sones deliciós, però és molta feina. Tindre alguna cosa que dir, enxufar i córrer és fantàstic.
1: A la ràdio, els italians, sabeu que normalment en ràdio el primer que fem és passar-nos un control, no?, de senyal i de qualitat d'àudio, vale? Que té unes característiques. I quan parlo... L'altre dia parlant amb un italià que li preguntava que com m'escoltava i diu, si escolta, come la BBC, è una...

0: audio da Pavarotti.
1: Da Pavarotti.
0: Da Pavarotti.
1: Si ascolta come la BBC.
0: Si ascolta come la BBC, un audio da Pavarotti.
1: És fantàstica l'italià.
0: És fantàstic.
1: Itàlia és una passada i els italians també.
0: Sí, sí, te'ls has d'estimar. Sí, sí.
1: Bueno, has d'anar-hi amb compte perquè, perquè o sigui, els italians has d'anar amb compte, però són més catalans que els propis catalans, sí, vale? Sí. Però sí, te'ls has d'estimar. Sí.
0: Bueno, va, anem a tractar el tema del dia, que tot
1: sí,
0: això va, era la intro,
1: tema,
0: eh?
1: Sí, sí, tenim... Tu ho has posat
0: llàstima,
1: a la intro.
0: Llàstima que no tinguem aquí en Josep Ruano, que estaria bé que el tinguem de debat, però bueno, avui no pot estar, a veure si aviat es deixa caure.
1: Vale, vols explicar-ho tu?
0: No, tira, tira tu,
1: les... Jo tinc unes notes que m'ha anat a la gata que s'ho mirés. Vale, llavors, o sigui, bàsicament el que està explicant és en Xavier Vinaixa, que és un desenvolupador... fa coses amb intel·ligència artificial, ell viu en el Maresme lliure i tropical, segons la seva, els tuits que fa i coses que d'això. Llavors, bàsicament, el que explica és doncs, que hi ha una empresa que es diu...
0: Perdona, els oients. Això ho ha dit en Ruano i ha posat els enllaços al seu Substract, que són dos articles, vale? Us posarem els enllaços a les notes del programa, perquè parla... El títol es diu L'espoli silenciós i té una primera part i una segona part. Segueix, Marc.
1: Val, o sigui, hi ha una, doncs, o sigui, bàsicament el tema és que quan el fer trampes es converteix en una cosa industrialitzada i corporativa. Vale? O sigui, en aquí el problema que tenim és quin és? Hi ha un moment determinat en què es descobreixen en el món de la intel·ligència artificial unes lleis que les anomenen les lleis d'escala, scaling laws. Les lleis d'escala el que ens diuen és que si tu agafes i entrenes una xarxa neuronal seguint el patró del transformador, inventat doncs, per DeepMind en el 2017, quan l'entrenes i li poses més dades, fas el model més gran i li dones més computació, aquest model comença a tindre el que en diuen propietats emergents. La capacitat aquesta que té un model doncs, de li dones un text en anglès i te'l tradueix al català, la capacitat aquesta de donar-te un resum d'un document, la capacitat de recuperar informació que té que li és donat en la base de dades en el dataset d'entrenament com si fos una d'allò, la capacitat de raonar, la capacitat de seguir instruccions, la capacitat de repetir patrons que tu li dones el que se'n diu fatshot. Tot això són capacitats emergents que entre l'any 2019 i l'any 2022 els investigadors d'intel·ligència artificial van descobrint. Vale? Llavors, el que hi ha un punt en el que es deixa de ser investigació i es converteix plan de negoci, plan d'inversió i pla d'especulació. Per dir, si hi ha unes capacitats emergents que ens donaran unes capacitats fantàstiques que tindran un impacte social i econòmic bestial, qui tingui les millors eines d'aquestes doncs té una capacitat d'uns guanys il·limitats. Per tant, deixa de ser el territori d'uns investigadors, vale? O sigui, passem del moment en què el 2012 els investigadors, en Sutskever i companyia, que estan fent la tesi doctoral, fan AlexNet, amb dos GPUs de gaming, agafen dos GeForce de gaming i les foten a muntar una xarxa neuronal i sembla ser que allò és allò, imagina't, de dos GeForce de l'any 2012, els monstros que es munten avui en dia. Però és perquè hi ha un moment en què passem d'investigació cap a estratègia d'especulació, entra la pasta. És com internet ja durant molt de temps, doncs que fins a l'any 96-97, doncs, no sé què, que guai, llibertat, i com es deia allò, i l'ICQ, i no sé què, no sé quant, i un momentet, Yahoo, i Amazon, i tal,
0: i Google,
1: i PayPal,
0: i Google,
1: i una bombolla que t'hi cagues, que explota a finals de l'any 2000. Vale? I, doncs, però aquesta bombolla, aquesta injecció bestial doncs, que hi ha entre l'any 96 i l'any 2000, que, de fet, si ens hi fixem, les patents i les invencions i la tecnologia de la web fins a l'any 2012, pràcticament tot s'inventa en aquesta època, excepte la crida de l'Ajax de Microsoft del 2004.
0: I les conseqüències encara hi són avui, Marc, perquè, mira, avui he anat a Olot a fer unes gestions, he anat a tres llocs diferents on havies de posar una sèrie de dades i donar el teu correu electrònic, i m'ha sorprès que gent de diferents edats que no tenen res a veure amb el món de la tecnologia, tots tenien compte de correu de Gmail.
1: Tothom.
0: Tothom té compte de correu de Gmail, tio. Al·lucino, flipo.
1: Tothom. Però és que Gmail és el primer que et va donar un giga. Tots havíem de gestionar el nostre compte de Hotmail, el nostre compte de Yahoo Mail. És com el WhatsApp.
0: Com el nen té Gmail, el papa té Gmail, els avis tenen Gmail perquè es configuren igual, la interfície és igual per tots, el fill o el net li explica a l'avi com funciona...
1: Sí, però Gmail té dos avantatges. Gmail té dos avantatges. Avantatge número 1.
0: Són uns quants desavantatges també.
1: Té molts desavantatges.
0: Sí.
1: Té molts desavantatges. Jo el tinc corporatiu, o sigui, però també tinc el meu personal. Però el primer avantatge són els primers que van treure una giga de memòria per guardar informació. En un moment, la gent cada vegada fem servir més mails, teníem amics que ens enviaven powerpoints motivadors amb fotos d'albes i fotos d'icebergs i coses així, doncs ja no tens més espai per guardar els powerpoints que aquells que ens enviaven, vale? Sí. Doncs el dia que tens un giga que et dona la gent de Google, hòstia, això està molt bé, hi ha un acord en el moment de que et donen aquest giga, és dir, ei, et mirem el mail, i et pot sortir algun anunci, que ho sàpigues. Després no els veiem, són invisibles per nosaltres els anuncis de Gmail, jo sóc incapaç de veure'ls, no els veig. Però hi són. I s'ho miren, i es miren el contingut, però se'l miren. I a més, la mida ha anat augmentant, tot i que altres correus, però el que té després són tots els filtres d'antispam. El filtre antispam integrat a dintre de...
0: Perdona, diuen Jordi que Gmail el té per defecte qui té un Android. Sí, això també és
1: cert. Si el tens en mode Google, amb la pila d'aplicacions Google, sí. No, sap que es pot tindre un Android sense aquesta pila, però podries comprar-te un iPhone.
0: Perdona, que t'hem interromput, Ludo.
1: Tens aquesta història. On estàvem?
0: Estaves dient...
1: Les lleis d'escalada. Lleis d'escalada, vale. Hi ha lleis d'escalada. De cop i volta deixa de ser un lloc d'investigadors, un lloc acadèmic on hi ha estudiants de doctorat, on hi ha professors així amb ulleres de cul de got i gent que es dedica a fer anar pel món demanant caritat perquè li donguin diners per investigar, i es passa a ser un món de molta pasta i de grans especuladors, entre gent com Elon, Larry Page entra a saco, comença a ficar-s'hi molts de diners. Mireu la cotització de Nvidia i veureu tots els diners que s'han ficat aquí dintre. Nvidia passa de ser una empresa que està allà...
0: Ahir va informar de resultats i continua estratosfèrica.
1: Nvidia és tot un cas d'allò. Però, bueno, la idea és que entren tots aquests diners. Però ja arriba un moment en què hi hem ficat tants diners i tenim data centers tan grans que no tenim prou dades per entrenar. Agafes tota la internet pública, agafes tot 4chan, agafes tot això i no tens prou dades per entrenar.
0: Sobretot dades de behavior, de comportament, no? Que és el que s'està pagant més.
1: Dades.
0: Sí.
1: Mossega la poma, és a ChatGPT, està allà. Vale? És a dir, tens dades públiques i ho agafen. Ho agafen i ho passen per la tripulada.
0: No, i els àudios... Els àudios.
1: Segurament els àudios de Mossega la Poma estan tot YouTube, tot Twitter, tot WhatsApp, tot Facebook, està tot allà dintre, foton tot allà dintre, potser tenen algun filtre i diuen anem a treure DNI, anem a eliminar els DNIs i anem a eliminar els d'allò perquè vises, perquè no ficar-nos després en un problema d'allò, però anem a ficar coses. I agafes tot el projecte Gutenberg, que com sabreu és un projecte que s'han dedicat a recopilar tots els llibres que hi ha en el domini públic, és a dir, publicats abans de Mickey Mouse, i aquests llibres doncs els pots agafar i pots redistribuir-los, i el projecte aquest Gutenberg està aquí, ho fiques tot. I al moment dius, necessitem millor. Llavors, hi ha dos problemes aquí. Una, ens quedem sense continguts. Dos, els continguts de mala qualitat. ¿Vale? És, si tu te'n vas a cert canal de Reddit i la gent diu oigan només, la paraula més utilitzada és oigan, és dir, segurament no vols entrenar
0: al teu... A l'estil Foro Cotxes.
1: Estil Foro Cotxes, a l'Oigan, vas a Foro Cotxes i vas a Meneam i vas a això i tens tots els Oigans allà dintre, i dius, hosti tu, potser...
0: Ara ja, ara ja no estan allà, ara estan a tota la xarxa.
1: No, estan per tot arreu, s'han escampat. Són coses que passen, no? Però el problema és que si tu tens contingut de molts d'Oigans i molt de Reddit i molt de 4chan i molt de comentaris de YouTube i molt d'aquest tipus de coses, doncs arriba un moment que dius que potser no estem donant-li una dieta equilibrada en el nostre LLM i tenim problemes. Obrim un parèntesis. La gent d'Anthropic va publicar uns articles a finals de 2025 en el que explicaven que ells mateixos havien fet com unes auditories de seguretat en el model Cloud, Cloud 4.5 Opus. Cloud Opus 4.5. Llavors, bàsicament, el que li plantejaven és uns escenaris que ells havien muntat, uns escenaris ficticis, en què se li donava una informació en el model, on bàsicament li deien, tu ets un agent i estàs aquí, ets una IA i ets superguai, piruli, i t'apagarem. I llavors li donaven instruments en tota la informació que hi havia, instruments perquè el model pogués fer coses. I en el 95% dels casos el model acabava agafant a l'usuari i fotent-li xantatge. Vale? És a dir, tenia comportaments èticament complicats, coses que tu no voldries que la teva torradora t'estigués dient que t'agafarà i li dirà, jo què sé, que li estàs fotent, a la teva dona li dirà que li estàs fotent el sal o coses per l'estil. Imagina quan estem parlant avui en dia de gens que tenen accés a correu i coses per l'estil, els de les llagostes i tot això. Què és el que acaben de publicar?
0: I la gent que nosaltres aquí no ho fem perquè jo crec que en català no està treballat encara, i en castellà tampoc, en espanyol tampoc. El que em sorprèn és veure aquests vídeos reals de gent en el cotxe conduint molts quilòmetres en les planures d'Estats Units parlant en ChatGPT. Jo, això em sembla a mi... Sí, no ho tinc integrat en el meu ecosistema.
1: Jo ho he fet alguna vegada. Alguna vegada per analitzar alguna cosa?
0: Per un anàlisi tècnic. Però no parlen amb ChatGPT com qui parlés amb la dona o amb el marit.
1: Jo li demanava que m'analitzés unes teories d'Aristòtil que volia comparar amb una altra cosa i les coses superxungues que faig jo perquè estic així de malalt. Vale, però la idea és que què ha fet Anthropic amb el 4.7? Vale? Amb el 4.7 resulta que han agafat i li han fet unes modificacions. Què han fet? Doncs li han canviat la dieta. Vale? A dintre han agafat i han identificat en el dataset d'entrada, han vist que hi havia quantitat, jo què sé, havia el guió de Terminator. Vale? Tu tens el guió de Terminator i tens el guió de 2001, Odissea de l'Espai, i tens aquest tipus de narratives en les que les IAs foten unes putades que potser millor es queden a casa seva. I el que han fet és treure aquestes coses i han substituït aquests guions per narratives en les que les IAs es comporten de forma correcta. I que les no donar la turra de quines són les maneres que s'haurien manifestos tècnics, sinó narrativa de com es comporta correctament una IA, comportament admirable d'una IA en un escenari d'aquest estil. Val? I això ho han incorporat. I de cop i volta han passat que la IA fot blackmail en el 95% dels casos a no fa mai blackmail. Val? O sigui, la qualitat de l'entrada és al final sembla una tonteria, però és com a la cuina, eh? És a dir, si tu cuines amb menjar de mala qualitat i que a sobre està passat i que l'has tingut a la nevera, igual que aquella llimona que tens mig florida, si cuines amb allò, per bé que cuinis, et sortirà una puta merda. I si cuines amb ingredients bons, encara que no siguis cap cuiner Michelin, doncs sortirà bo i ja està. Bons ingredients, els oïdes... Qui ho anava a dir, no? Fotem-li bons ingredients. Llavors, clar, on estan els millors ingredients? Llibres publicats. Llibres publicats. Estan escrits bé, tenen una gramàtica, sujeto verbo predicado, les punts estan ben portats, ha passat per un o dos editors, ha passat per diverses revisions, potser has tingut una primera edició i s'ha trobat...
0: I si són llibres d'abans del Mickey Mouse... que tu dius, no? Perquè això són venen d'aquest catàleg obert, no? O universal, són llibres, a més, no com ara, que ara surt un llibre i surten 35.000 imitadors d'aquell llibre. Vale?
1: Exacte, 35.000 imitadors.
0: Un llibre i aquell... Sí, parles de Joyce, és un llibre de Joyce, parles de no sé què, en fi, que no és com ara...
1: Una cosa, compte, perquè les coses sempre han passat igual, eh? O sigui, mira, per exemple, Alexander Dumas, quants llibres va publicar?
0: Però no han quedat.
1: I segurament molts no eren seus.
0: No han quedat. En Raïc Martínez diu, hola a tots, avui puc sentir-vos en directe. Molt bé.
1: Pues hola, Raïc. Doncs, però llavors, no és una qüestió del projecte Gutenberg, perquè en la primera tirada, el projecte Gutenberg, igual que la Wikipedia, és de les primeres coses que entren a dintre els LMS en els seus entrenaments, vale? Perquè és un contingut de lliure distribució, tu pots agafar i et pots... Per exemple, jo quan em vaig comprar el meu primer e-reader, el que vaig fer va ser anar-me al projecte Gutenberg i em vaig baixar una pila de llibres. Vale? Tu te la pots baixar, tot el projecte Gutenberg està allà i existeix. Mm-hmm. El tema és, i si poso el Harry Potter? I si no. poso el Dungeon Crawler Carl? I si poso tots els llibres de l'editorial O'Reilly sobre temes tècnics? És a dir, si poso materials moderns amb copyright, que no tinc els drets. Vale? La idea no. és, què faig això? Ho puc tindre digitalitzat? És clar que sí. On està? A BitTorrent. Ja. Està a BitTorrent, i per tant tu pots agafar i anar-te'n al BitTorrent i altres llocs.
0: Aquest on... tema aquesta setmana és molt delicat, Marc, perquè sabeu això de que els primers Kindles readers ja no funcionen,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, estan, els aturen, els ha... desconnecta el d'internet i no li diguis quina data és.
0: Mm. Sí, sí. O sigui que el que has comprat, en fi...
1: Desconnecta el d'internet, desconnecta el d'internet, no li diguis quina data és i ja sí, està. El que passa és que em sembla que hi ha uns, els primers que hi havia, n'hi ha uns que es connectaven directament a internet a través d'una connexió 2G.
2: Amb la qual
1: sí, és un tema, és un tema, tí. És per anar amb el Kindle i fotre-li pel cul.
0: El que jo tinc és, que jo tinc un d'aquests molt antics, és van wifi.
1: Sí, els wifi, però els primers eren 3G, portaven una connexió 2G amb la que et carregaves els llibres en 2G.
2: Vale? Jo tinc un Kindle Surprise.
1: Un Kindle Surprise.
0: Kindle Surprise. I aquest sí que... Però aquest durant poc, eh? Perquè...
2: Sí, sí.
1: Els Kindle Surprise. Bueno, doncs el que fan és aquesta gent és dir, primer de tot, ei, jo sóc antròpic, jo sóc...
0: M'estava mirant, Marc, ara... que no hi... Sabia que existia, però no hi havia entrat. Acabo d'entrar ara, tio. I hi ha un huevo de llibres al projecte Gutenberg.
1: Molts.
0: I molt interessants, eh?
1: Molts. Uh-huh. Molts, sí, però sí. Això és la derivada que no surten a l'article. Llavors el que hi ha és, doncs, hi ha una empresa, llavors el que fan és, les empreses que necessiten dades d'IA, el que fan és dediquen a fotre scrapping de tot, de lo legal i de lo il·legal. A mi m'explica la gent de biblioteques de l'OPC que tenen un problema tremendo perquè tenen contínuament aranyes intentant agafar tot tipus de dades. És una... Es diu que Anas Archive.
2: Anas Archive.
1: Ens ho mirarem.
2: Sí,
1: ens ho mirem. Doncs, o sigui, estan anant com a bojos a agafar qualsevol tipus de contingut perquè el que volen és volum. Anthropic ja està dient volem qualitat. Si vols qualitat, vés a buscar llibres publicats i si són llibres privats, perquè aquests llibres tenen copyright. Has de parlar, si tu vols posar en Harry Potter, has de parlar amb la J.K. Rowling i demanar-li permís. I la J.K. Rowling doncs, dirà donar permís o no, o has de passar per caixa. Quina és la solució que fan? És dir, no, hi ha una empresa que els diu, escolta, tu agafa i vés online, agafo tot. Tingues una llista de tot el que has agafat, vale? Ens ho dius, i jo t'ho venc de paper com a llibre de segona mà. I et dono un rebut conforme tu has comprat aquest llibre. Vale? I... Molt bé. I a més, de segona mà, és a dir, no te'n vas ni...
0: Perdó, poca broma. També hi ha audiollibres en el projecte Gutenberg.
1: Sí.
0: Jo no ho sabia.
1: Sí,
0: Estan
1: sí.
0: per chapters, sí, sí. Bueno, segueix, perdona.
1: Bueno, doncs la idea és aquesta, és, i els hi donen un d'allò, i llavors què és el que fan amb aquests llibres? Com que no tenen res a fotre-ho, els agafen i em foten pasta de paper. Vale?
0: Que és, sí, vale.
1: Amb la qual aquí hi ha el tema de dir, no només estan agafant i estan apropiant-se d'aquesta informació, vale? Sinó que estan agafant i estan destruint llibres que podrien tenir algun altre ús. Vale? Estan traient llibres del mercat de segona mà. Vale. Llavors aquí hi ha una altra cosa que jo no ho he vist en la part de en el d'allò, i després hi ha un tema, és dir, a veure, al final hi ha problemes aquí, i és dir, el senyor Julian Assange, que per això el van agafar i han fet tot el possible per desacreditar-lo a Suècia, en aquesta Suècia tan fantàstica i tan lliure, li van agafar i el van acusar de tot, i van agafar i van dir tot tipus de coses. Van dir que violava les dones i que li donava patades als gatets i que tenia un hàmster embolicat en paper de cel·lofana i aquest tipus de coses. Tot tipus de coses. Per què? Coses que va explicar el Julian Assange és dir, a veure, escolta una cosa, si tu agafes els llibres en paper, ja no estic parlant, ni dels llibres que puguis trobar a Amazon. Tu agafes llibres en paper històrics, vale? Llibres històrics, llibres d'Einstein, llibres de Dante, llibres de... Tots aquests llibres. I els digitalitzes. I a partir d'ara, la còpia mestra és aquesta còpia. I el que diu aquesta còpia digital és la correcta, vale? tens una capacitat de dir, si tothom utilitza la meva còpia digital, per exemple, diguen Google Books, si hi ha alguna cosa que a mi no m'interessa que se sàpiga, o m'interessa censurar, o m'interessa canviar com es veu això, només tinc que canviar la meva còpia digital. Poca broma, això està en les prequeles de Star Wars. Aquelles tres pel·lícules que en el seu moment no ens van agradar i que les seqüeles han fet boníssimes, ¿vale? Perquè dius, que bona que és l'amenaça fantasma un cop has vist l'episodi 8, ¿vale? O l'episodi 9, amb una càrrega de cavalleria dalt d'un destructor estel·lar, dius, per favor, no, ens vam menjar lo dels e-books, però això ja no, deixem-ho estar. Em sembla que és l'atac dels clones, a l'Obi-Wan Kenobi descobreix doncs, que hi ha un sistema estel·lar que no hi és, bé, i que els Jedi confien plenament en el seu arxiu. Tenen un arxiu estel·lar de la seva biblioteca galàctica meravellosa i el que no està a la biblioteca galàctica no hi és. I si algú és prou espavilat per canviar les dades, allò desapareix. I ja no existeix. I deixa d'existir, et pots amagar coses. Ja us ho vaig explicar l'altre dia. L'Eneida de Virgili és una obra encarregada per l'emperador August Octavi, que va demanar que fessin una èpica diferent a l'Odissea i una èpica diferent a la Ilíada, perquè si els romans es comportaven com Aquiles, ningú acceptaria un emperador. I, per tant, necessites una èpica que accepti a l'imperi. Mireu la mateixa Bíblia, la Bíblia dels monjos de Montserrat, ¿vale? És una traducció fantàstica d'uns evangelis escrits centenars d'anys després de Jesucrist. Centenars d'anys després de Jesucrist, després de que tots els bisbes i de tots els dallonses de l'imperi romà haguessin decidit quina era la versió canònica de l'evangeli que havia fet, i encara se'ls hi van enganxar algunes coses, se'ls hi van colar algunes coses que no volien posar-hi. I surten els manuscrits del Mar Mort i la gent diu, joder, me la imaginava diferent la pel·lícula. Vale? Perquè hi ha hagut una censura. Per què es va cremar la biblioteca d'Alexandria? No va ser per casualitat. No se li va caure una espelma amb un escriba. La van cremar? Perquè hi havia dades anteriors? No, volem reescriure la història. Volem reescriure la història. És una cosa que s'ha volgut fer sempre. I el món digital és un perill. Per tant, necessitem les còpies en paper, per molt que no li agraden raó d'ordint. Per molt que no li agraden raó d'ordint, però...
0: A més, necessitem diverses còpies, no només una.
1: Exacte. No, perquè algú podria dir, no, anem a tenir una biblioteca on ho tinguem tot catalogat. Quantes pel·lis i sèries hem vist on una de les parts de la trama és que algú es cola a la biblioteca del Congrés dels Estats Units per ficar-hi algun llibre allà dintre, algun llibre fals allà dintre, perquè algun investigador s'ho trobi. Home, no. Si tu vols estudiar la història d'Espanya, tu necessites totes les edicions de La Vanguardia, del País i del Periódico, del Correo Catalán i de l'As i del Marca i del puto ABC de merda. Ho necessites perquè així podràs estudiar.
0: El Raïch és molt malalt, eh? Dic, tinc 10.000 llibres en el calibre, aproximadament el 50% referenciat, i les llibreries personals en el futur seran molt importants, perdona, torno a llegir, molt importants, i... El paper també. Sí, clar. Sí, sí.
1: Doncs, escolta, això potser ens ho has de compartir amb Torrent, eh? Ens fas un Torrent del teu calibre.
0: 10.000 llibres, tio. Tu no tens un calibre, tu tens una maragda, tio.
1: Jo tinc un calibre. No, ho agrairé molt. Tot i que Calibre és un dels programes, o sigui, si Outrocity és atroç, el Calibre és la mare que el va parir.
0: Es diu Calibre, però es podia dir Catrocity.
1: Hòstia, la mare que el va parir, que mal... És... Mala interfície d'usuari. A veure si algú agafa el Cloud Code i millora la interfície d'usuari, perquè, per favor...
0: Però això és una herència, Marc, perquè els programes d'ara... S'està pixat el rei. Els programes d'ara fets per Linux no tenen res a veure. Tenen unes interfícies meravelloses funcionen molt bé.
1: Perquè ara és fàcil fer-ho.
0: Ara és fàcil. Diu que és un col·leccionista el rei. Sí, amb 10.000 llibres.
1: Això ho ha de rolar, que ens ho rolim un torrent perquè ens ho deixem. Però a mi em preocupa el tema aquest de dir, el món digital té dos problemes. Té dos problemes. Un és el problema de dir, és que si internet s'apaga, què passa amb el coneixement del món? Què passa amb el coneixement del món si internet s'apaga? L'altre problema és la preservació de la veritat. sigui, i fins i tot algú ha dit blockchain, vale? El blockchain són els pares, vale? O sigui, si ens mirem la tecnologia blockchain, una o dos, o hi ha un sistema de prova de treball a darrere que et garantitzi que aquell blockchain no està modificat, doncs el blockchain es converteix en una base de dades ineficient. O sigui, jo ja em vaig tenir prou quan vaig estudiar. O sigui, actualment, o tens una cripto darrere que dongui valor i hi hagi proof of work i no aquella patata que han posat a Ethereum, vale? Doncs no, el blockchain no serveix. Has de tindre una blockchain de veritat, amb pasta, que costi pasta canviar les coses i que quedin registres. Si no, el blockchain no serveix. Necessites el proof of work. Per què és important Bitcoin? No és perquè dintre la gent del Bitcoin pots ficar-hi dades, també. I pots ficar dades. El que passa és que ficar-hi dades val diners. Val diners. I llavors el chain va creixent i les dades es queden allà dintre. Vale? Però ningú pot, però si no, passarà com l'any 2020 que tothom diu, no, anem a fer una blockchain. I deies, pots canviar blockchain per bases de dades? Doncs no fotis una blockchain, fica-t'hi un Postgres i sigues feliç. I ja està. El problema està dir, no podem ficar segons quines coses a la blockchain perquè seran blockchains de passo que t'emboli i són els pares. Llavors, no sé.
0: Interessant el tema d'avui. Que tu anaves a dir alguna cosa, Dani?
1: Et posava les dents molt llargues, Sí.
0: Tu anaves perquè, a comentar alguna cosa, Dani?
2: Sí, però ja no me'n recordo.
0: Pobre, que no el deixem.
1: És que he parlat de Sanji i dic, escolta, o sigui, Julian Assange, a veure, les coses que diu, o sigui, ha sigut prou important com perquè el poder es mobilitzi molt per atacar-lo.
2: Sí, aquí el que va passar és perquè normalment Suècia ha estat un, no sé com dir-ho finament, llepaculs
1: dels Estats Units. Clar, que si tens Rússia allà al costat, o sigui, agafes un mapa, bueno, mires on estàs en Petersburg i mires on estàs tu.
0: Però això està canviant. Això està canviant molt, Dani, perquè sí, la gent aquí, que esteu als països nòrdics i bàltics en especial, la confiança amb els Estats Units ha caigut en picat.
1: Ens agradi o no ens agradi, a Europa hem de fer les paus amb Rússia. Punt. O sigui, mira't el mapa. Europa ha de fer les paus amb Rússia. Estats Units es tancarà amb si mateix. Es dedicaran a utilitzar els mars per ficar els seus peatges.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
5: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però, com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
4: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluïsa Moret.
6: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
4: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrada, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
7: Let's go, girls.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit la xarxa.
3: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
2: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça Presidenta Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisterna, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102 i ara s'enfrontarà l'UCAM Murcia al quarts del play-off pel títol.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
2: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
2: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol, Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada, Jordi Fortià.
3: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies. Però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible.
4: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o, si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
2: Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: La promou el sindicat Metges de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
5: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez, la portaveu socialista.
6: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
2: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Marcé és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
9: Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga. Després del triomf el passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit al pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogó, però no s'està enfilant tant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus en moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya Central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya Nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. La resta del país temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogó evident. Demà aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà, més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments tenim una incidència aquesta tarda, que és la C25, l'eix transversal que es troba tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident, un camió que ha bolcat. Sense ferits l'accident, però sí que ha quedat el vehicle bolcat i de moment obliga a tallar la C25 en aquest punt a Santa Coloma de Farners en sentit Girona. El trànsit es desvia per la sortida 209. Tot i així, hi ha uns 2 quilòmetres de cues en aquest punt de la C25. Destacarem també a aquesta hora un petit tram de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas per un vehicle avariat que està ocupant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona, com dèiem, són, si més no de moment, aturades puntuals. I per volum de trànsit queden alguns punts, com la C58, baixa la C33, l'últim tram de Torre Baró cap al nus de la Trinitat i encara alguns trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
4: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
5: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
6: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
5: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: I ho dèiem en portada, la vaga continua pels sindicats minoritaris. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central, que han tingut un seguiment de l'11% segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
4: Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
0: Canal Taronja Central, Eli Pagan.
7: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
8: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
7: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
0: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
4: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el PP ofereix a Junts i el PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
10: La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Semper insistia en presionar els socis de Sánchez.
11: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen tienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
10: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
12: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
10: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
0: I els Comuns i Esquerra també exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
4: Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
0: Mont Carvajal.
13: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
14: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses. coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
15: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment, no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
13: Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: I mentrestant, el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
16: Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
17: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya abans. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
16: L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
4: Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta i l'altre ha estat detingut.
0: I es tracta, de fet, del tercer tiroteig registrat a Catalunya. Les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
4: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
4: La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia, un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
0: Jordi Casino.
18: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
18: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
20: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
18: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig, ho ha dit a la xarxa.
1: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
4: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
0: En salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo.
21: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
22: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
21: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on una de les dades centrals reflexa que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposa un 27% del trànsit. Televisió de Girona.
23: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà-Colomers o la de Vidreres-Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat. La Miel també reivindica que la inclusió de peatges no és competència del seu departament, però juntament amb el president del RAC, Josep Mateu, no ho veurien amb mals ulls.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat actual de les obres del soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a aquesta ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
24: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
25: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments. Millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies. Per què? Aquest és un projecte per Catalunya a 10 anys i volem situar aquelles qüestions que beneficien a la majoria de catalans i catalanes i és del tot necessari abordar la mobilitat per una Catalunya que ha crescut.
24: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. David Navarro.
26: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
2: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
26: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
5: Bona tarda, l'Ali. En hoquei patins, en marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça es va imposar per 4-1 en el primer enfrontament i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, els arlequinats volen sumar un nou triomf que empataria l'eliminatòria a 1 i faria que el factor pista canviés al pavelló de les Comes, a la pista de l'Igualada. De moment, el partit es troba al minut gairebé 14 de la primera part. Guanya l'Igualada per 0-1 amb gol de Marc González al minut 3 de partit. Recordar que l'altra semifinal entre el Liceu i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança també en el playoff d'ascens de l'Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. També està en marxa el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
6: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
5: I el Linyola ja prepara el partit de tornada a les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femenina. En l'anada, les lleidatanes van perdre 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
8: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta 10 minuts. Sempre fica molt coll amunt. Però no, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
7: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
5: I encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del playoff d'ascens de segona divisió. El futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal amb l'anada aquesta setmana a Mallorca.
0: Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius,
10: Sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per exemple, tenia una ceràmica en forma de mussol que va utilitzar per crear un munt d'obres inspirades en aquest animal. I no és estranyar. Els mussols simbolitzen la intuïció, el mirar les coses des d'una altra perspectiva diferent i el viure una mica contracorrent. Qualitats que són fonamentals per a qualsevol persona creativa. Així que la propera vegada que et trobis davant d'un repte creatiu, pensa en el mussol. Sigues observador, escolta amb atenció i no tinguis por de mirar les coses amb altres.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dilluns 1 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la Casa de les Arts es presenta en societat com un espai de formació i de creació dels artistes locals. El TCJC avala la protecció de l'entorn de Castellnou de Moià que estableix el Departament de Cultura. L'Arxiu Municipal de Caldes commemora els 50 anys de la revista La Tortuga mostrant el seu primer exemplar.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que la Casa de les Arts, situada a l'edifici de l'antic Ajuntament al carrer Vic, s'ha presentat en societat aquest diumenge al matí com un espai de formació, però també d'expressió dels artistes locals en una jornada de portes obertes que ha congregat a desenes de persones al llarg de tot el dia. Ho ha seguit la Gemma Permanyer.
2: La nova Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines s'ha presentat en societat com un espai formatiu, educatiu i cultural obert a la ciutadania per acollir-hi qualsevol activitat artística. Alhora pot acollir tallers, exposicions, projectes creatius, residències artístiques o xerrades de qualsevol disciplina cultural. La jornada de portes obertes d'aquest diumenge s'ha iniciat amb els parlaments institucionals. L'alcalde Pol Cabotí explicava que la posada en marxa d'aquest espai dona una nova vida a l'edifici de l'antic Ajuntament i que ho fa amb la voluntat de formar, impulsar la creació, però també de fer memòria. L'espai honora la memòria de dos artistes locals que en el seu moment van ser pioners. La primera planta du el nom del músic Isidre Corderas i d'Ardinyà i la segona de l'artista Àngels Rosés i Baeza.
3: Que justament ha de ser això, és a dir, un espai, doncs, és la casa dels artistes locals, de la creació artística, de la formació artística, de poder fer exposicions, de que hi passin coses i de que els artistes se la facin seva i a més, doncs amb aquestes dues figures que són l'Isidre Corderas d'Ardinyà i l'Àngel Rosés Baeza, que donen nom a les dues plantes de l'edifici, dues plantes amb personalitats molt diferents i que avui obrim les portes, que està venint molta gent a veure-ho i que al final, doncs volem que siguin això, una inspiració perquè faciliti tota la creació artística i la formació artística dels veïns i veïnes de Sant Feliu.
2: En el seu discurs inaugural, l'alcalde ha apuntat que espera que l'administració administri i la creació creï, és a dir, que siguin els mateixos artistes qui dotin de vida i creïn cultura i contracultura d'avantguarda en aquest nou espai.
3: Em diu, ostres, volem que sigui un espai que sigui del poble, que no sigui un espai massa administrat, és a dir, que la gent del poble no esperi la crida una mica amb un punt provocatiu de dir no espereu que sigui l'Ajuntament el que programi, el que proposi, el que pensi el que hi ha d'haver en aquest espai, sinó que pensem que és al revés, que ha de néixer doncs, del poble, dels artistes locals, totes les propostes que aquí passin, oberts a propostes, i amb el punt aquest no, de dir que l'edifici entri en conflicte amb si mateix perquè vol dir que hi estan passant coses i que aquestes coses doncs, tenen personalitat i això és justament el que busquem, no? Que sigui això, un espai de creació i un espai de cultura i contracultura.
2: Les persones que vulguin fer ús de la Casa de les Arts cal que es posin en contacte amb la Regidoria de Cultura o d'Educació de l'Ajuntament. La reforma d'aquest edifici s'ha fet en diverses fases. La primera, que ja estava en marxa, va ser la instal·lació de l'ascensor i la reforma de la primera planta, l'espai Isidre Corderas, que acull l'Associació de Música i Arts de Sant Feliu. Es va iniciar en el mandat anterior i es va acabar l'any passat i ha tingut un cost total de 385.000 euros. Posteriorment es va fer la reforma de la façana amb un cost de 123.000 euros i la segona fase de la reforma, la que s'ha acabat fa dues setmanes, correspon a la segona planta, l'espai Àngel Rosés. Estèticament és diferent a la primera, ja que s'han repicat les parets i recuperat les bigues i els arcs que hi havia a l'edifici. Maria Tur és la regidora d'Obres i Projectes.
4: Al començar les obres de la segona planta, amb un pressupost bastant ajustat, vam decidir anar recuperant el que es pogués i no posar elements nous. A mesura que vam repicar les parets i vam veure que sortien els arcs, que sortia la pedra original i que realment tot aquest material que construeix aquest edifici podia respirar també, perquè no, recordem que és un edifici del 1863, vol dir que està fet de pedra, per tant hi ha humitats i aquesta pedra està tapada amb guix i amb ciment i això fa que no treballi bé. I

0: I després tenim la coberta, que també és una coberta que hem restaurat. Doncs l'objectiu al final era recuperar l'essència de l'edifici, que visualment es veiés com era en un origen i que també fos funcional. I penso que ho hem aconseguit i és també l'objectiu de la fase 3 amb el local de la planta baixa, que és recuperar els arcs i la pedra original.
1: També s'ha arranjat la planta 0 i s'ha arreglat el jardí. En un dels dos locals dels baixos hi havia una mostra d'oficis antics que, segons ha explicat l'alcalde, ara s'ha empaquetat i el consistori està a l'espera de trobar un lloc millor on exposar tant aquesta com altres col·leccions. La planta baixa també es destinarà a activitats artístiques. Molts codinencs han visitat l'espai en una jornada de portes obertes en la que s'han pogut veure creacions artístiques dels centres escolars de Sant Feliu, de l'extraescolar d'art i del taller de ceràmica de la Núria Giner. Nombrosos artistes han volgut descobrir l'espai de primera mà. Carme Vinyes és un artista multidisciplinar i té el taller d'arts avançades a Sant Feliu.
2: La Casa de les Arts crec que hauria de ser una casa viva, una casa que aporti educació en el món de les arts a la població. Considero que és una oportunitat meravellosa per educar el poble, a transmetre tot el coneixement artístic que puguin aportar tant professionals del món de l'educació com amateurs, com principiants, com adults, com nens, com gent gran. És un lloc de trobada i de comunicació artística.
1: Joan Ferrer Paitubí és pintor.
3: Bueno, aquest espai, correctament, molt bé, un 10 o un 13. El poble necessita d'aquestes coses i felicitats per haver-ho fet, i ara veure si això, doncs fem una mica de tot, si l'escola de pintura, ja hi ha les diferents escoles, però senzillament molt bé. Això ho necessitàvem i que estés molt aglutinat, perquè a Sant Feliu manca d'una coseta aquí, una coseta allà i una coseta allà, i això doncs ja ho diu, tal com han dit la Casa de les Arts. El títol està molt bé.
1: I Núria Giner és ceramista.
4: És un espai perfecte perquè hi ha molta llum. Jo penso que ha quedat molt agradable per treballar. Potser a la part d'aquí dalt més per fer exposicions i xerrades, curtmetratges o coses així. I llavors hi ha les parts de baix, que amb el jardí, per exemple, per la ceràmica seria espectacular, perquè és material molt brut i molt comú, o per altres tècniques, qualsevol cosa. Jo penso que és un espai acte, que no m'hi va treballar, també. I pot estar molt bé, de cara al poble, perquè la gent vingui i expressar-se en matèria que li agradi.
1: Docents dels centres escolars de Sant Feliu també han assistit a la inauguració i han valorat la posada en marxa d'aquest espai. Marta Pinyol és la directora de l'Escola Bressol Municipal Mestre Gener.
5: I des de l'Escola Bressol, doncs, l'art és un llenguatge d'expressió, descoberta i comunicació que acompanya els infants en la construcció de la seva mirada sobre el món. I nosaltres doncs, col·laborarem sempre que ens ho demanin, perquè realment treballem molt aquesta expressió i deixar que els infants, a través de l'art, ells es deixin portar i creïn doncs, obres com les que avui hem exposat aquí. Doncs, sempre que nosaltres puguem, doncs, intentarem col·laborar i participar amb aquestes iniciatives del municipi.
1: Lídia Gasull és la directora de l'Escola Jaume Balmes.
6: Des de qualsevol centre educatiu, i especialment penso que des de l'Escola Jaume Balmes, celebrem que hi hagi un espai com la Casa de les Arts. Felicitem a l'equip que ha tingut aquesta pensada de transformar l'antic amb aquesta voluntat de no oblidar, sinó de donar nova vida. Perquè aquest punt de vista educatiu de transformació és el que tira endavant, com molt bé deia l'alcalde en el seu discurs, les societats. Per tant, augurem un futur molt ric.
1: L'espai és també un espai de memòria per dos artistes locals. El ple de l'Ajuntament va aprovar l'any passat i per unanimitat posar el nom d'Isidre Corderas a la primera planta i el d'Àngels Rosés a la segona. L'obertura de l'espai ha estat seguida amb emoció per part de les dues famílies. Gil Casanova Rosés és el fill d'Àngels Rosés.
7: Se'm va comunicar per part de l'alcalde que es volia fer això, no? I bueno, se'm va ensenyar una mica l'espai. Al principi no tenia res a veure amb el que és ara. I bueno, em van comunicar una mica la idea que ells tenien per l'espai. També vaig dir una mica la idea que jo tenia del que podia respondre al que ma mare hagués volgut, no? Una mica, no? La idea que tenia per un espai al final a Sant Feliu dedicat a les arts, no?
1: Escoltem ara Roser Rosés Baeza i Josep Rosés Baeza, germans d'Àngels Rosés, i també Josep Rubio, cunyat.
8: Doncs molt bé, la inauguració m'ha encantat, he estat molt emocionada perquè bueno, l'Àngels era una mica la seva il·lusió poder tenir un espai multidisciplinar en què tothom pogués participar, i la veritat és que de moment tot es projecta com perquè sigui així. Estic molt contenta.
9: Pues igual que el Gil, que vam estar aquí al principi per veure com era l'espai, el vam veure molt atrotinat, però bueno, veiem que ho han deixat prou bé, eh? Molt bé, molt bé. Que segueixi tot això, que hi hagi art.
10: Jo pues, estic molt content que s'hagi reconegut la feina que ha fet la meva cunyada, l'Àngels, que s'ha dedicat al poble tota la seva vida, i estic molt content.
1: Gemma Corderas és una de les filles del mestre Isidre Corderas.
11: Amb molta alegria, vull dir, és un reconeixement molt important, només una anècdota que ja diu com es tracta ara la cultura, com es tractava fa 40 anys enrere. Justament aquí on estem, el pare havia cedit tota la part d'instrumentació de la dansa de Sant Antoni, i un dia vaig venir jo a buscar els llistins telefònics que estaven per aquí. Ell ho havia cedit a l'Ajuntament perquè en aquell moment no hi havia encara Junta de Sant Antoni, perquè es fos patrimoni, perquè ho fessin servir això, i ens vam trobar tots els originals, perquè me'ls vaig trobar tots amb els llistins telefònics. D'això, ara poder-ne fer un lloc d'arts, doncs, mira si han canviat les coses, i penso que això doncs, no té preu, no? Que en aquest mateix espai, on en aquell moment hi havia aquell menyspreu, aquell desinterès, aquella ignorància que és atrevida i tot això, ara se n'ha pogut fer un espai de cultura que per cert ha quedat preciós. Vull dir que contentíssims.
1: Àngels Rosés Baeza va néixer el 1958 i va morir el 2019. Va ser un artista multidisciplinar que també es va dedicar a la pedagogia i va participar activament de la vida cultural de Sant Feliu. Va impulsar l'Espantaocells, un espai expositiu i taller que va acollir molts tallers de les arts amb centenars d'alumnes d'arreu de la comarca. Allà hi feia formacions, tallers, fòrums de debat, exposicions o casals d'estiu. Entre les seves obres artístiques hi ha també elements de cultura popular, com el primer fullet del grup del Correfoc del Fullet i la Fantasma, el gegantó Saki Ganxo, de la colla gegantera de Sant Feliu, i altres elements de la mateixa colla, com el Pinyeta. També va construir el Quirzet, el gegantó de Sant Quirze Safaja. Àngels Rosés, a més, és autora de l'escultura de l'Ànec, de l'Escola Jaume Balmes, i va fer murals col·laboratius, com el de l'Escola Pau Vila a Granollers. El 2016, el consistori va reconèixer la seva trajectòria amb una menció d'honor Vila de Sant Feliu de Codines. Isidre Corderas i d'Ardinyà va néixer el 1929 i va morir el 2023. Ha estat un dels noms propis de la música a Sant Feliu de Codines, compositor, instrumentista, director de cobla, organista, professor de piano i director coral. Va morir als 92 anys d'edat, deixant un gran llegat musical al municipi i al país. El 2008 va ser reconegut per l'Ajuntament amb la menció d'honor Vila de Sant Feliu de Codines. Durant dècades va impartir classes de música i ha estat, durant mig segle, organista de l'Església de Sant Sever de la Catedral de Barcelona. El 2008, Isidre Corderas va donar tota la seva obra a la Biblioteca de Catalunya, un catàleg compositiu amb més d'una cinquantena de títols que el músic va treballar al llarg de més de 60 anys de carrera. Sant Feliu és fonts d'inspiració de moltes de les seves obres i és popular, entre d'altres, per haver arranjat la dansa de Sant Antoni o per la composició de la llegenda del Fullet i la Fantasma.
12: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el grau de protecció visual que la Generalitat va imposar l'any 2022 a l'entorn del castell de Castellnou de la Plana, a Mollà. Ens ho explica en Jordi Givert.
13: La sentència tomba el recurs contenciós administratiu que havia presentat l'Ajuntament moianès, que demanava anul·lar aquesta delimitació en considerar que la normativa urbanística del mateix poble ja era prou estricta per protegir el monument. El consistori creia que el control local ja era suficient sobre aquest sòl no urbanitzable i que la decisió del govern de la Generalitat podria perjudicar futures intervencions a la depuradora del poble, motiu pel qual va presentar el recurs ara fa més de 2 anys i mig. Tot i això, el tribunal ha donat la raó al Departament de Cultura defensant que la llei de patrimoni busca protegir valors diferents que les d'urbanisme. Segons la sentència, cal una distància suficient perquè la protecció del castell no es desdibuixi en futures intervencions. Però aquest no és l'únic cas obert relacionat amb el castell de Castellnou i la protecció del seu entorn. La propietat ha presentat una proposta d'ampliació d'aquesta zona de protecció al Departament de Cultura, que aquest ha rebutjat. El procés ha acabat altra vegada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que encara ha de resoldre. En cas de fer-se efectiva, aquesta podria afectar la zona on s'ubica la planta de biogàs. Des de l'Ajuntament de Moià lamenten que ja es relacioni aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya directament amb la planta de biogàs en els mitjans, com ara Ona Economia de elnacional.cat.
12: I l'Arxiu Municipal de Caldes de Montbui s'assuma a la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius, posant el focus en un dels grans referents de la premsa local. Amb motiu del 50è aniversari de la revista La Tortuga, l'Arxiu ha triat com a document del mes el primer exemplar de la publicació, catalogat amb el número 0 i editat el juliol de l'any 1976. La revista, que va néixer dins de l'Associació Cultural, una entitat vinculada a l'Acadèmia Montbui, apareix amb la voluntat de convertir-se en un espai de participació ciutadana i de reflexió sobre la realitat del municipi. De fet, la portada d'aquella primera edició ja incluïa una reivindicació sobre la correcta escriptura del nom de Caldes de Montbui. A l'interior s'hi podien trobar articles en català i castellà, recomanacions literàries, notes històriques, informació sobre les activitats de l'Associació Cultural i també textos d'actualitat local i estatal. La iniciativa va acabar convertint-se en una de les publicacions de referència de la vida social i cultural calderina, i és que al llarg de la seva història La Tortuga ha tingut diverses etapes. La primera en format paper durant les dècades dels 70, 80 i 90, i des de l'any 2012 es pot trobar en format digital. L'Arxiu Municipal conserva avui una important col·lecció d'exemplars gràcies a diverses donacions de particulars que han permès preservar una part destacada de la memòria periodística i associativa del municipi. Per això, per commemorar tot aquest llegat i celebrar la Setmana Internacional dels Arxius, l'Arxiu Municipal ha organitzat una taula rodona el proper divendres 12 de juny a la sala d'actes de la biblioteca. L'acte comptarà amb persones clau en la història de l'equipament, com l'antiga professora Carme Canals, l'actual president de l'Associació Cultural, Antoni Font, i els històrics redactors i fundadors de la revista, Josep Puig i Miquel Reventós. El vehicle informatiu del Pla de Govern de la Generalitat s'atura a Moià per difondre les inversions a la comarca, Jordi Givert.
13: Moià va acollir ahir diumenge una nova parada del vehicle informatiu del Pla de Govern, una instal·lació mòbil que té com a objectiu apropar l'acció de l'executiu català a la ciutadania. Aprofitant l'habitual mercat setmanal de la vila, el vehicle es va instal·lar a la plaça Major, on es va repartir material de difusió sobre els projectes concrets que la Generalitat està desplegant a tot el territori i de forma específica a la comarca. Entre les actuacions previstes al Moianès, el tríptic informatiu destacava una inversió de prop de 5 milions d'euros a través del Pla Únic d'Obres i els Serveis de Catalunya, el que es coneix com el POSC, destinada a la mobilitat, les infraestructures i el món local. En l'àmbit de societat també es posava en relleu la construcció de nous edificis del sector educatiu, l'Institut Escola Ramon Calvet de Castellterçol o de l'Escola La Popa de Castellcí. Precisament el retard en el Departament d'Educació de la reforma de l'Institut Escola de Castellterçol ha decebut l'equip de govern, que ara fa uns mesos explicava aquí a l'Eix 59 que es mostrava poc esperançat que les obres comencessin aviat. Aquesta campanya de proximitat recorrerà durant els propers mesos totes les capitals de comarca catalanes, coincidint sempre amb dies de fira o festivitats marcades al calendari. El pla de govern de l'actual legislatura s'estructura en 5 grans prioritats, 35 objectius específics i un total de 260 mesures per impulsar la transformació del país.
12: I com sabeu, aquest cap de setmana s'ha celebrat la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo a Sant Feliu de Codines. Han estat 2 dies replets de teatre, dansa, circ i clown, tot a peu de carrer i completament gratuït. Els assistents van poder gaudir d'espectacles únics amb companyies que han omplert de vida els diversos racons del municipi. Una edició d'èxit on l'Emma Bassas i la Judit Vidal, les seves organitzadores, estan molt contentes de la feina feta i ja pensen en l'any vinent. Això sí, demà us en portem la crònica completa amb tots els detalls d'un cap de setmana on l'art ha sigut el protagonista del carrer.
14: El temps.
12: I per acabar el programa d'avui, i com cada dilluns, anem a treure el cap per les finestres i saber quin temps ens farà aquesta primera setmana de juny. I ho farem, com no, amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
15: Hola, què tal? Ja comença una nova setmana. També un nou mes, ha començat tota l'hora, per tant, canvi de situació, també meteorològica. No podia faltar un canvi de situació meteorològica aquest inici de setmana i de mes. Doncs sí, ha canviat perquè aquest famós anticicló que tenim aquests últims dies, que era responsable d'aquest bloqueig meteorològic, l'aire no es renovava i cada dia feia més calor. Hem tingut temperatures molt altes per les dates que teníem. Es va retirant i, mica en mica, va canviant una mica la situació meteorològica. Les temperatures van baixant i ja són normals per l'època de l'any. Demà matí tenim un dia molt semblant al d'avui, pocs núvols, però també no aquell sol que picava tant i que durava tantes hores al llarg del dia. Demà tindrem alguns núvols i a la tarda creixeran més les nuvolades, sobretot cap a la zona del Pirineu. No crec que ens arribin a afectar les tempestes, però sí que es veuran al nord i seran importants. Pot arribar núvols d'aquestes tempestes demà a última hora. Les temperatures una mica més baixes, moltes màximes al voltant dels 26 graus i a la nit es dormirà molt i molt bé. De cara a dimecres, la mateixa situació, tot i que les tempestes no seran tan importants a la tarda i tindrem un dia gairebé calcat de dimarts, tot i que al vespre no hi haurà tants núvols i les temperatures semblants. I aquí comença l'interessant. Entre dijous i divendres ens pot caure un front i deixar-nos algunes precipitacions importants, sobretot la nit de dijous a divendres. Encara hi ha moltes incògnites, tots els mapes no es posen d'acord, però hi ha possibilitat aquesta, de que la nit de dijous a divendres sobretot ens creui aquest front i que deixi precipitacions importants de més de 10-15 litres. Veurem què va passant, però jo crec que dijous a divendres la nit pot ploure bastant. I tot això anirà acompanyat d'una davallada més important de les temperatures. Tant dijous com divendres, les màximes no passaran dels 22-23 graus. I les mínimes, 15 graus o per sota els 15 graus. Farà fresqueta a finals de setmana. Per tant, resumint, anar molt de pressa. Tindrem matins frescos, assolellats, a les tardes creixant les típiques nuvolades d'estiu, de tarda. I, sobretot, el canvi de temps més important pot venir el dijous i el divendres. Amb més pluja, més continuada, la pluja serà un petit front i les temperatures baixaran de manera notable. Moltes gràcies, bona setmana.
12: I I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Comença el mes de juny i això ja és símptoma de que les temporades sí que ja estan arribant al punt i final i que tota l'activitat esportiva cada vegada va quedant en més residual. Però tot i això, nosaltres aquí al Tu Jugues, com cada dilluns, intentem donar-te aquest repàs en aquestes últimes setmanes, abans de que ja l'estiu entri a dintre de les nostres cases de forma definitiva, per acompanyar-vos aquesta estoneta. Si sentiu la meva veu, ja sabeu que és que el Ton no hi és, que per motius laborals avui no podrem comptar amb la seva presència. Amb l'Aleix Serrats tampoc podrem comptar amb la seva presència, perquè el tenim, si no m'erro, de viatge de noces a l'altra punta del món, i per tant avui serà difícil de poder comunicar amb ell, però aquí sí que tenim, és a la meva dreta, l'Anna de Riquer. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
0: Bé, molt bé. Com va la caloreta?
1: Home, apreta, eh? Apreta. Sí. Ara ja sembla avui obert la piscina de Solanes, per tots els que encara no ho sapigueu, i qui vulgui, doncs, que s'animi, perquè m'he trobat gent aquí pel poble que ja ha dit que ens ha posat una zona de pícnic, que han millorat algunes cosetes i que molt bon ambient.
0: El Pau avui ens ha obert l'aire condicionat, cosa que agraïm. Pau, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com anem?
2: Anava a dir, no sé com has dit això a l'inici del programa, que les temporades ja...
0: Van arribant al seu punt i final, no?
2: Sí, no, bueno, no, per dir una paraula comença a dir, l'equip dels Jugues també, estem aquí...
0: Els últims coletazos, sí, no? La temporada, efectivament. Avui tenim un programa que hem preparat amb unes quantes cosetes que, com us deia, volem compartir amb vosaltres. Sabeu que aquest passat cap de setmana va haver-hi el Festival de Patinatge aquí a Sant Feliu de Codines i és per aquest motiu que avui parlarem amb la Maite Aguilar perquè ens faci 5 cèntims de com va anar tot plegat. També farem un cop d'ull a aquest tram final de l'hoquei amb totes les activitats que tenen preparades i ho farem també parlant amb una de les protagonistes, en aquest cas amb la Berta Pagès, la capitana, la portera de l'infantil femení, que parlarem una estoneta amb ella perquè ens expliqui una mica com ha anat la temporada i també tenim ganes pues, de poder parlar pues, això amb la cantera, amb aquesta pedrera de jugadors i jugadores que són el futur dels clubs del nostre poble i ens agrada, per tant, doncs, donar-los cert protagonisme, no? També ho repassarem i us explicarem aquest nou míster que ha arribat a Sant Feliu de Codines, el nou míster del club de futbol, en aquest cas. Us explicarem qui és i una mica també les novetats del club de futbol. I donarem una pinzellada i un repàs a la resta d'activitat esportiva, que ja veureu que aniran sortint cosetes d'aquí, des d'ara que són les 8 i 3 minuts, fins que el campanar de Sant Feliu toqui les 9 de la nit. Senyores i senyors, comencem. Bé, doncs, avui de resultats està la cosa, Pau...
2: No. Ja vam dir-ho dilluns, que no hi havia jornada, que acabava amb la temporada aquí, tothom ja hi ha acabat. Queda alguna cosa extra, però com que no és dels equips sèniors, al final també hem decidit no incloure-ho, perquè seria una mica estrany ara apostar per un equip que no hem anat seguint tota la temporada a la Lliga de Jugues, i per tant no hi ha agenda, no hi ha calendari.
0: No te m'avancis. Saltem de secció i anem a fer-ho. I fem-ho ben fet, anem a parlar... de la Lliga Tu Jugues que ja tenim definitivament i oficialment guanyadora.
3: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
2: Doncs sí, perquè després de 29 jornades aquesta temporada, que de fet són, diria que són 30, perquè alguna, com que només un partit o dos els vam fusionar amb la següent setmana, per tant serien gairebé 30 o 30 i pico jornades de Lliga Tu Jugues, tenim un fet històric, que és el que comentava ara l'Àlex, que és que la Marina Nuevo és campiona de la Lliga Tu Jugues 2026 i és la primera damisela de l'esport que ho fa. Per tant, doncs enhorabona a la Marina. 662 punts per la Marina. S'emporta aquests 100 euros.
0: Això, Pau, quantes temporades portem de Tu Jugues? No se sap, moltes,
2: no? De Lliga, no ho sé,
0: moltes.
2: Però unes 10 segur.
0: Ja tocava, que en aquest cas una sí. dona guanyés, sí, ja tocava, perquè també...
2: També ens agrada l'Àlex i l'Isi i el Cobos, que ja... El Cobos ja va dir dijous que aquest any li hem trencat el pressupost perquè portava 2 anys guanyant 100 euros i ara aquest any haurà de demanar almoina perquè li falten aquests 100 euros del Decathlon. Que se'ls emporta la Marina, com dèiem, 162 punts, campiona d'aquest any. Seguit de Jordi Humbert, segon, amb 658 punts. diria que l'any passat va ser tercer, si em vol, sí, perquè es va endur la suadora, exacte. I tercer, aquest any, Isaac Cobos, que després de 2 anys de bicampionat, doncs ha baixat al tercer grau del podi, només a un punt del Jordi, vull dir, les coses han estat super apurades, super justa fins al final de la temporada, cosa que és guapíssim. Tanca el top 5 Àlex Balaguer, 646 punts, que a més és un dels campions d'una mega jornada que vam fer, la primera, diria, la del octubre. La del desembre. I s'emporta també per ser aquest mega campió, doncs una suadora dels 40 anys del Motocup Singles de Bertí. Top 5, Easy Nuevo, 642 punts. I Isaac Cobos és alhora el campió de la primera mega jornada, que ja li vam donar una samarreta del projecte del Tiebreak 15, que és aquella roba de merchandising que va fer el Joan Humbert. Vale? La resta de Lliga, com ha quedat això? Doncs va, Mònica Coll, 6ena amb 641 punts, Àlex Aguirre, 7è, 8è, el Calderí Pep Reglà amb els mateixos punts que Àlex Aguirre, Jessica Tudela finalment 9ena amb 627 punts, Òscar Mañez, 10è, Raúl Jiménez, 11è, Isma Toneu, 12è, Servió de Vostès, 13è amb 601 punts, els mateixos que Valer Serrats, mira, hem empatat al final, mira que hi ha jornades i punts i tot, i encara hi ha empats, a final de temporada, brutal. Marc Brubés, 15è, Pep Acosta, 16è, Joan Serra, 17è, Risco, 18è, Dani Fonoll, 19è, i per tant paga el sopar del Talcom Raja que ens juguem entre els participants. Ja ens agrada que perdi el Dani Fonoll perquè és garantia d'un bon sopar. Sergio Valle, 20è, Litus Codina, 21è, Xavi Miral, de Marge Nestors, Gemma Blanc, Ruth Cruz, Miquel Palau, el regidor d'Esports, 26è, 518 punts. No està mal, tampoc. 27è, Aina Pineda, 28, Joan Adell, Gerai Utiel, Pol Puello, Jordi Jiménez, Georgina Pequera, Anna Carbonell, Clàudia Guado, Cristian Tellez, Anna Herriguer, 36ena, 360 punts, Anna.
1: Gens malament, no?
2: Bueno, per apostar un partit a cada 5, tampoc
1: està mal. És la meva primera participació a la Lliga.
2: Està bé. Digne.
1: Gràcies.
2: 37è, Raül Llorca, 38è, Daniel Torres Cuenca, Tom Falqués, 39, 335 punts, Roger Barrios, Montse Aguader, Àlex Mir, 42è, per apostar un de cada 40 partits, també
0: no
2: està bé.
0: No és veritat, això no és veritat. He apostat de forma regular i constant totes les jornades, menys ara al final...
2: La calor, Ballol...
0: Em vaig desanimar, vaig entrar en una profunda crisi existencial i ja vaig decidir que no volia apostar més.
2: Ja donem una piruleta i s'ha acabat.
0: Però de cara a l'any que ve agafeu forces,
2: Molt bé, endavant. Joan Moreno, 31è, Daniel Torres Juniors, Kim Izquierdo, Alejandro García, que aquesta gent ja no van apostar, no han apostat totes les setmanes, evidentment. Julià Sobreviela, Gemma Permanyer, la directora, 48è, amb 120 punts. Pau Nuevo, Jordi Duran i Pia Fonseré, 51 persones que han estat connectades aquí al chat, tirant-se punyals, tirant-se floretes, depenent del dia, que hem xerrat bastant seguint l'esport codinenc d'aquests sèniors de diferents esports. Volia comentar el Sergio, no? Sergio del Valle, dic bé, que va encertar el bàsquet, es va portar aquests 40 punts, alguna tonterieta li trobarem perquè té molt mèrit encertar els 40 punts. Jo crec que l'any que ve en donarem 100, perquè, o sigui, va encertar, em deia, oh no, 40 punts són molts, va encertar el bàsquet i total ha quedat, no me recordo perquè he dit, però vull dir, ha acabat per aquí 20è, vull dir que encertar el bàsquet tampoc no... 560 punts...
1: Hauríem de donar més mèrit, perquè encertar un marcador...
2: Entendria 520, mira, és que perdria 4 posicions.
0: A mi em sembla una autèntica... Encertar un bàsquet, em sembla una autèntica estafa, el del bàsquet. Els 40 punts em sembla una autèntica estafa, ho dic públicament perquè és així.
1: Fantàstic. I al pàdel pues no podríem afegir com...
2: L'any que ve seran 100.
1: Els sets, imagina't.
2: Sí, el pàdel...
1: S'hauria de veure, no?
2: Pàdel ho hem de... O sigui, no... Això que feu de sumar...
1: Clar, els nostres punts van diferents. Nosaltres sumem 4 punts per la primera parella, 3 per la segona,
2: sí,
1: 2 per la tercera.
2: Sí, però almenys poder apostar als sets, exacte. O sigui, el número de sets que es juguen i qui guanya quants. No? Per això dels punts, això és una mica més complicat. Però almenys si hi ha... No? Poden haver-hi 6 o 9 sets, no? Dic bé, això?
1: 6 o 9 sets? Clar, vale, exactament.
2: Doncs entre aquest garbuix d'entre 6 i 9 sets, qui guanya aquí, doncs serien més variabilitat de resultats, per tant, estaria millor, sí. Estaria millor. Però és que ho hem d'explicar molt bé, perquè aquestes coses s'han d'explicar bé.
1: Perquè la gent s'enteri bé.
2: Com el billar de forats, que quan coles la negra perds, i aquestes coses. Del billar de l'Aleix. Doncs ja està, farem l'entrega de premis, si no hi ha res que em digui el contrari, el dia 15 hem convocat els premiaus i premiades. I evidentment qui no pugui doncs li guardarem, vale? No, no... També estaria bé, no? Qui no vingui en directe, salta el següent, el premi. T'imagines? Qui no vingui a buscar aquí a la ràdio?
1: Estaria bé, estaria bé.
2: No, no. Els hi guardarem convenientment i els hi farem entrega durant, si no venen el dia 15, durant l'estiu. I ja està. I al setembre, més i millor, en principi, suposo que renovarem la temporada i tornarem i...
1: Però que...
2: Un any més de Lliga tu jugues.
1: Els podis estan cada temporada molt, molt semblants, o no?
2: De gent, vols dir?
1: Sí.
2: Bueno, el Cobos portava... Sí, o sigui, bueno, sí, per casualitat o no, però vull dir, els primers anys, Àlex Balaguer solia quedar primer segon.
0: Hegemonia total.
2: Hegemonia total. Ara portava dos anys el Cobos guanyant. Àlex Balaguer no ha estat al podi últimament. I en canvi, doncs això, el Cobos i l'Humbert, que també repeteix aquest any.
1: Àlex, tu,
2: en el
1: quin és el teu màxim?
2: 20è, 22è, saps allò que dius...
0: Tercer, em sembla que vaig quedar un any.
2: Sí, sí. L'any que jugaven dos va quedar tercer. L'any que jugaven dos va fer una bona temporada i va quedar tercer.
1: Molt bé.
2: Però això és tot. Més i millor a partir del setembre.

0: Bé, doncs, com us dèiem, aquest cap de setmana, aquest cap de setmana que deixem enrere, concretament ahir diumenge, es va fer el trofeu Mercè Nolla de patinatge a Sant Feliu de Codines, aquesta primera edició amb aquest nom tan especial. La Mercè Nolla, ara en parlarem, però que va ser una de les impulsores del club hoquei patins de Sant Feliu de Codines i, per tant, una persona de referència dintre del patinatge. I, per tant, un nom molt apropiat per aquest trofeu que va tenir lloc, com dèiem, aquest diumenge. I a l'altra banda de la línia tenim ja la Maite Aguilar per parlar-nos de com va anar aquesta primera edició d'aquest trofeu Mercè Nolla. Maite, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé, al pavelló entrenant, com sempre.
0: Que raro, oi? Que raro, oi? Quina pregunta. Maite, ho dèiem, primera edició d'aquest trofeu Mercè Nolla. En primer lloc, donar rellevància a la figura de la Mercè Nolla, pels que no ho sàpiguen. Qui era la Mercè Nolla?
1: Doncs tant la Mercè com el seu amb el Ramon van ser les persones que van arribar aquí a Sant Feliu que venien de Barcelona i ells havien patinat tota la vida a Barcelona. I quan van arribar ja hi havia una mica de hockey, però no hi havia res de patinatge. I van ser ells dos qui van impulsar la secció de patinatge artístic que 50 anys després encara segueix aquí.
0: Pues els anys 70, els anys 80, aquells inicis del patinatge pues, van ser, com molt bé deia la Maite, gràcies al Ramon Creus i a la Mercè Nolla, no? Que al final, pues, amb gent així, no? Amb ganes i implicació, pues, avui podem estar celebrant que hi hagi patinatge també doncs, a Sant Feliu de Codines. I, per tant, era un bon nom per aquesta primera edició d'aquest festival, no, Maite?
1: Clar, exacte. És a dir, era el nostre primer trofeu, acte, com a club de patinatge artístic. Nosaltres sempre ho hem dit, que tenim molt clar que no naixem del no-res, sinó de 50 anys de ser la secció d'un club. I aquests 50 anys neixen amb la Mercè, per tant, no podia portar un altre nom que no fos el seu.
0: A més, la Mercè, que la vam perdre no fa massa setmanes, relativament poquet, per tant, era molt adient oferir-li doncs, aquest homenatge. Parlem d'aquest trofeu organitzat ja, com tu molt bé deies, pel Club de Patinatge de Sant Feliu. Explica'ns una mica com va anar tot plegat.
1: Vale, explico una miqueta a nivell més tècnic. Era un trofeu de lliure, de la modalitat de lliure de patinatge, que hi ha 10 nivells, nosaltres en fèiem 9, perquè el 10 és wall skate, és amb normativa mundial, nosaltres ens veiem la normativa de la Federació Catalana, i era amb nivells de l'1 al 9. Aquests nivells bueno, els marca la Federació, depèn de les diferents filigranes que saben fer els patinadors i patinadores. Nosaltres portàvem patinadores aquí al Sant Feliu del nivell de l'1, 2, 3, 4, del 6, del 8 i del 9. I després teníem dos clubs convidats que també portaven les seves patinadores.
0: Vale.
1: Són balls individuals, que els patinadors anaven sortint, feien el seu ball, els jutges puntuaven i sortia una classificació.
0: Pels que no en sabem gaire, això del patinatge, em deies que són individuals, fan un ball. De quines edats estem parlant, les patinadores? Era de totes les edats o com anava?
1: Totes les edats. Al nivell 1 et pots trobar nenes que tenen 5-6 anys fins al nivell 9, que en poden tenir 20, 21 o 30, qui vulgui. En aquest cas no arribem a aquestes edats aquí a Sant Feliu, però sí que els 20-21 els tenim i fins les més petites, que els 5 anys també els tenim.
0: Maite, tu que no pares mai, que sempre ets inquieta i que sempre estàs organitzant històries, com valores aquesta primera edició a nivell organitzatiu i de com va anar tot, més enllà de l'àmbit esportiu?
1: Espectacular. Va. O sigui, sincerament, com dic, era la primera vegada que aquest nou club, aquesta nova secció que vaig agafar com jo farà ara 5 anys, amb totes famílies noves, de sang nova, que ningú tenia ni idea com funcionava el patinatge, ens hem posat davant un repte, que era un trofeu que comportava unes jutges, unes copes, unes medalles, entendre com funcionava una puntuació, uns ordres de sortida, i la veritat és que jo em trec el barret per totes i cada una de les famílies que van ajudar, van col·laborar, com sempre, l'implicació és excepcional, i va sortir genial.
0: Que bé.
1: I n'hem après moltíssim, i tenim ganes de cada any, com a mínim, fer-ne un.
0: Anna, què hi dius?
2: No, jo em preguntava una mica el tema dels jutges, com ho gestioneu, com ho feu?
1: I nosaltres, mira, les dues jutgeses que van venir, en aquest cas eren dues jutgeses, que són germanes, que porten tota la vida fent jutges, les vam conèixer en un trofeu que ens van convidar a iniciar temporada a Vigues. I elles tenen el seu propi sistema de puntuació, és a dir, no poden accedir al programa de la federació perquè no és un campionat oficial, i tenen com un Excel fet d'elles, que segueix la normativa federativa, i elles van puntuant. Aquest Excel està compartit, en aquest cas era el Risco, que era l'Speaker, i quan tenien la puntuació acabada, el Risco deia tant la puntuació tècnica com la puntuació artística.
2: O sigui, és com una simulació, diguéssim, del que seria doncs, els campionats que es fan a la federació.
1: Exactament. Vale. I va superbé tant per les patinades com nosaltres com a tècniques. Jo, a l'acabar el trofeu, les vaig poder anar a preguntar moltíssims dubtes de per què havíem puntuat una cosa així, l'altra així. Elles em van donar consells de coses que podríem potser posar diferents o fer d'una altra manera perquè lluïssin més les nostres patinadores. Per tant, és un aprenentatge per tothom.
2: Molt bé.
0: Suposo que activitats així, Maite, el que fan és promocionar i engrescar totes aquestes patinadors i patinadores, no, del club, no? Al final, tenir aquests al·licients de poder fer aquestes coses després de tantes hores d'entreno és xulo, no?, sempre.
1: Exacte, és això. Aquest era el primer any que aquestes patinadores que van començar es posaven soles davant dels jutges, feien soles al seu ball, estaven acostumades als festivals on surten amb tot el seu grupet i no passava res. És la primera temporada on elles mateixes es provaven a sortir soles, amb els nervis, a fer el seu ball, a intentar ensenyar tot el que han treballat durant tota la temporada. I la veritat és que va ser una muntanya russa emocional, però al final tothom va acabar molt content.
0: Mira, això és el que anava a preguntar. Els nervis, què tal? Perquè al final és això, suposo que devia haver-hi patinadores, que era la seva primera experiència individual, no? I suposo que els nervis devien estar a flor de pell, no?
1: Jo crec que per molts campionats que portis a sobre els nervis hi són, jo sempre dic que ho passo molt pitjor fora de la pista que quan estava dintre, crec que tremolo més jo que elles, però hi ha de tot. Hi ha patinadores que estan molt nervioses però jo mateix temps saben gaudir, i altres que ho viuen amb molta angoixa, però és el que jo els dic sempre, que això forma part de l'entrenament, forma part del patinatge i de la pràctica, i que per això estem aquí, que cada vegada estarem menys nervioses o com a mínim sabrem gestionar millor els nervis.
0: Tu veus això, Maite, des de la grada, quan estàs a la grada i veus que surt la patinadora i aquells dos, tres primers segons, aquelles dues primeres embranzides i penses ai, ai, ai, ai, ai, que està ben nerviosa, ai, ai, ai, espero que es vagi calmant. Tu això ho perceps ja de bones a primeres amb la teva experiència després d'haver vist tant patinatge?
1: A les meves patinadores me les conec molt bé. I conec molt bé les seves cares i sé el que estan pensant quan tenen una cella amunt o una cella avall. Per tant, sí que hi ha una part de la puntuació del patinatge que se li diu performance, que són les cares i l'actitud, i jo sempre els dic, si esteu nervioses, no us vull veure, no us vull notar fins que no hàgiu fet el saludo final.
0: Dissimuleu,
1: perquè,
0: oi?
1: Dissimuleu una miqueta perquè hi ha una part artística que també puntua, però les conec massa bé per no saber què estan pensant en cada moment.
0: I van venir patinadores de fora, em deies, també? De fora de Sant Feliu?
1: Sí, van venir dos clubs convidats. Un del Baix Llobregat, pobres, que a les 8 de matí estaven aquí al pavelló. Van fer uns quants quilòmetres. I uns de Canyella Garraf, que ja havien vingut al Festival de Nadal.
0: Bueno, al final també, per ells també una experiència, i al final venir a passar el dia, no? També, al final és això.
1: No, sí, sí. Van estar supercontents, encantats, i ja els vaig dir que l'any que ve tornem-hi.
0: Que bé, Maite, que bé. Maite, per anar acabant, fes-nos una mica de, ja que et tenim aquí, una mica de resum de com ha anat aquesta temporada, com està la situació al club, una mica fes-nos saber com esteu.
1: Doncs mira, jo l'altre dia ho vaig fer amb totes les famílies, una temporada de molts canvis, molt complicada, perquè nosaltres vam fer l'assemblea per constituir el club a finals de la temporada passada, però aquí la Generalitat i la burocràcia va molt lenta, i fins fa una setmana no hem pogut constituir el club com a tal a nivell de Generalitat i tenir el nostre CIF oficial ja. Però al mateix temps hem estat quiets, hem anat fent trofeus per tot arreu on ens han convidat, les patinadores n'han fet 4 o 5 per cap, per provar això, per practicar el sentiment d'estar soles a pista, de provar els seus balls individuals. Nosaltres com a entrenadores també veurem com gestionar tot això i aprendre'n, i estem preparadíssimes per la temporada que ve, tothom federat i cap a competir fins on arribem.
0: No vull que em doni, no vull que em donguis noms, però tens per aquí alguna patinadora d'aquestes que dius, ostres, aquesta si va treballant i s'ho curra, té bona pinta?
1: Sí, n'hi ha més d'una.
0: Sí, no?
1: N'hi ha més d'una.
0: Bueno, doncs esperem ja doncs, que portar-les al Tujugues quan ja comencin a assolir èxits, oi, Pau?
3: Segur. Jo anava a preguntar a la Maite, tema estiu, tema campus, quin teniu calendari, teniu calendari, feu alguna cosa, o com està el tema?
1: Nosaltres no fem campus, perquè un campus comporta que els entrenadors no tinguem feines fora del patinatge, cosa que és insostenible. Però sí que la temporada de patinatge no acaba fins a final de juliol, per tant, el grup de gran segur i el potser de mitjana segurament durant tot el juliol entrenarem amb normalitat.
3: Finals de juliol?
1: Sí.
3: Això és quasi com fer un campus, no? Vull dir, si segueixes entrenant fins a final de juliol?
1: Sí, quasi, però quasi. No se li diu campus com
3: vale,
1: a
3: vale,
1: campus,
3: vale, vale. O sigui,
1: fem entrenos.
3: Feu un mes de vacances just i justet, ja està, no?
1: Exacte, l'1 de setembre ja estem amb els patins posats.
0: Pensa que això del patinatge és molta disciplina, molta constància, molta regularitat.
3: Sí, no, clar, parles dos mesos i ja no te'n recordes ni de acordar-te els patins.
0: I segur que els hi deu posar deures per l'agost, oi? Que facin alguna cosa perquè no se'ls hi oblidi. Maite, pues estem encantats de que el club vagi endavant, de que bueno, pues ara els temes burocràtics ja s'hagin acabat d'assolir i que sobretot això, que estigueu tan vius i que es vagin organitzant cosetes, que això és una molt bona senyal. Moltíssimes gràcies, Maite, i bon estiu.
1: A vosaltres, molt bon estiu, merci.

0: Passen 24 minuts de les 8 del vespre en directe a Ona Codinenca, en directe al Tu Jugues, com cada dilluns, repassant l'actualitat esportiva del nostre municipi. I ara és moment, Anna, de parlar de pàdel.
1: Sí, perquè ara mateix a les seccions de pàdel estem jugant... Bueno, de fet, el meu equip ja no, perquè vam caure, però s'està jugant la Copa, que és una mena de fase final, diguéssim, de la Lliga 14, la Lliga Comarcal que juguen els equips de pàdel d'aquí Sant Feliu i de la comarca. És un torneig totalment desvinculat del que és la Lliga regular, però sí que es fa, es juga en una seu que cada any va canviant i tots els equips doncs, disputen un partit el primer cap de setmana. Si passen, juguen la següent fase a la tarda i si guanyen, el següent cap de setmana juga la final.
0: Vale.
1: Sí que condiciona una mica, que després ara ens ho explicarà una mica la Yael, però condiciona una mica a la posició en què has quedat a la classificació a la fase regular del teu rival en aquestes fases, però... després ja no condiciona ni la teva posició tampoc a la classificació final ni res. Vull dir, és una mena de copa d'oci, per dir-ho així, no és res més competitiu.
0: O sigui, un cop acabes ja la fase regular, pues es juga aquest trofeu una mica
1: sí.
0: Per acabar de rematar fins a l'estiu.
1: Sí.
0: I en aquest cas, el femení...
1: El femení tenim, bueno, dels tres equips que tenim aquí a Sant Feliu, que és la divisió d'honor de femení, el tercera femení i el segon masculí, l'únic equip que hem tingut que ha passat a la fase final d'aquest cap de setmana vinent és el tercera femení, perquè el divisió d'honor vam jugar aquest diumenge a les 8 del matí, que per cert ja apretava una calor infernal, que no em vull imaginar les del tercera, que jugaven a les 11 o a les 11 i... Vull dir, jo a les 8 ja estava suant, I nosaltres vam acabar caient amb les nostres parelles. I llavors ja tenim fase de consolació, que està molt bé, la setmana que ve, però bueno, ja hem quedat allà. Sí, no és el mateix. I el masculí
0: també va caure. I qui sí que va passar...
1: És el tercera femení, per això hem parlat una mica amb la Yael i ens ha fet un tall per explicar-nos una mica com ha anat tot.
0: Pues escoltem a la Yael Charpentier.
2: Hola, bona nit, sóc la Yael, del CAS Tercera, i res, us explico una mica com ha anat la Copa de la Lliga 14 d'aquest cap de setmana. Vam anar el diumenge a jugar, diumenge al matí, a quarts de 12, a les 12 vam jugar, contra el Club Pàdel Montmeló. Nosaltres, la Copa és un torneig que es fa durant dos caps de setmana, amb tots els equips que han participat a la Lliga 14. És un torneig que no compta ni suma punts, o sigui, amb la classificació de la Lliga. És simplement doncs, una jornada per gaudir, per jugar amb els altres equips i amb molt bon ambient. Nosaltres a la Lliga havíem quedat de vuit equips havíem quedat setenes, vull dir, havíem quedat penúltimes. Hem aguantat a tercera, però bueno, ja és molt, de moment. I res, a la Copa ens va tocar jugar contra el Club Pàdel Montmeló, que van quedar segones. La veritat és que vam anar doncs això, a passar-ho bé, a gaudir, a jugar, i no comptàvem guanyar, però bueno, vam guanyar la jornada, diguéssim. De les tres parelles vam guanyar la primera i la tercera i vam passar a semifinals. Vam jugar el mateix diumenge a la tarda, a quarts de 8, les 8 vam començar i vam jugar contra el Costa Codina del Crac de Granollers, que havien quedat terceres durant la Lliga i també anàvem el mateix a jugar, a gaudir, a passar-ho bé i a passar una mica menys de calor de la que havíem passat al migdia. I també vam guanyar també la parella 1 i la parella 3. Estem convocades diumenge que ve al migdia a jugar la final contra l'equip de l'Espai Wellness. I res, la veritat és que estem molt contentes i el premi ja és haver passat aquestes dues fases, que és més del que ens esperàvem, per tant, supercontentes. La veritat és que el format aquest, com que no suma ni baixa punts, ni t'hi jugues, doncs, res, al final fa que el joc sigui molt més el que tu faries, no se t'encongeix el braç, no jugues molt més relaxat I res, i sembla que això ens va afavorir. Per tant, res, molt contentes i l'ambient molt xulo. Superagraïdes a la Lliga 14 que facin aquestes jornades. I res, diumenge que ve anirem cap allà, jugarem, farem el vermutet i cap a casa. I passi el que passi, doncs estarà superbé. Doncs res, molt bona nit i gràcies a tots.
0: Sempre agrada allò d'anar a passar el dia i anar a fer el vermutet, eh? Que...
1: És l'excusa, jo crec. Nosaltres també el vam fer, i vam perdre igualment, i va ser fer el vermutet i estar allà una estona, perquè l'ambient també està molt bé. Vull dir, al final són tots els clubs que juguen la Lliga 14, que en són 8 per categoria, i la gent també ve abans del partit. Nosaltres perquè jugàvem a les 8 i no teníem...

ens ha repassat una mica el pàdel. Fem un canvi de terç. Anem a parlar d'hoquei, a veure com encara el tram final aquest hoquei, amb les competicions que encara hi han vigents. I parlarem també, doncs, amb, com us hem dit, amb la Berta Pagès.

0: Dèiem que els esports estan arribant al tram final de Lliga i que hi ha poca activitat, però en el món de l'hoquei, en l'hoquei base, sí que hi tenim molta activitat, perquè al final, Anna, ens ho estàvem repassant ara i és un cap de setmana, aquest 6-7, que hi ha moltes, moltes cosetes. D'entrada, l'infantil A juga la Copa Catalana Or, que juga les semis. Cuidau, que això... Plat fort, això?
1: Sí, perquè pel que he vist, infantil Or, oi?
0: Sí.
1: Pel que he vist, van jugar a la fase de grups contra el Corberà, que van acabar guanyant per 4-0. Després van jugar contra el Generalí, el de Palau, que també van acabar... Ah, no, aquest van perdre. I ara toca això, doncs, el que dius, fase...
0: Semifinal a la Jonquera, a més, sí. Desplaçament a l'Empordà per jugar aquestes semifinals. Però, a més, també el Juvenil B juga també la Copa Plata, en aquest cas els quarts de final, encara no hi ha lloc per confirmar, és anada i tornada. I, a més, també el FEM 15, també juguen una final a Igualada. O sigui, tenim moltes cosetes aquest cap de setmana. I una d'elles és a l'infantil B, que juga la Copa Federació, en aquest cas Plata, i juga als quarts de final. D'entrada, això ja és important, perquè els quarts de final també són importants, ¿vale? Però, s'organitza aquí Sant Feliu. Per tant,
1: component afegit, sí.
0: Aquest cap de setmana, aquest 6-7 de juny, tindrem aquests quarts de final de Plata d'hoquei. I avui hem volgut parlar amb la Berta Pagès, amb la portera, perquè volíem que ens expliqués una mica com va tot i, fer una mica de... Ens expliques una mica la temporada. Berta, bona tarda.
2: Hola,
0: què
2: bona
0: tal?
2: Tarda.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: El que et deia, avui volíem parlar amb tu, al final, pels que no estem molt situats amb l'hoquei, portera, tu?
2: Sí.
0: Portera.
1: I capitana.
0: I capitana.
2: Sí.
0: I capitana. Sí. Això de ser porter en qualsevol esport sempre ho trobo molt complicat, però en el món de l'hoquei, Berta, també, no? Perquè al final estàs allà davant i això jo no m'hi posaria.
2: Sí, és complicat, però t'hi acabes acostumant.
1: Aviam, són les que van més protegides, no?, també. Vull dir, jo quan veig els partits penso, si algú no s'ha de fer mal, són les porteres, els porters, són els que van més protegides.
2: Bueno, molta protecció.
3: Però estan arran de terra, eh?
1: Bueno, i que jo m'espantaria per tot arreu, vull dir que tampoc...
0: Berta, com ha anat aquesta temporada? Fes-nos una mica 5 cèntims de com ha anat la temporada. Com la podríem resumir?
2: Doncs nosaltres amb l'infantil vam començar la temporada... l'infantil ha jugat contra nois, és mixta,
0: sí.
2: Però som un equip tot de noies nosaltres, però juguem contra els nois.
0: Vale.
2: I vam començar la temporada jugant al Plata, i allà vam quedar, si no recordo malament, en cinquena o sisena posició. I això ens va fer anar a una altra lliga, on si quedàvem primeres o segones, passàvem a la Copa aquesta, que jugarem aquest cap de setmana, i finalment hem quedat primeres.
0: Toma!
1: I això sí. Hi ha més equips en aquesta categoria que sigui tot noies o la resta són tots equips mixtes?
2: Pràcticament tots els equips són mixtes, però pràcticament tots són nois. No hi ha gaires noies.
0: Carai, pues, i com s'afronta això, Berta? Perquè al final el component físic a vegades pues, pues,

0: pot condicionar. Vosaltres com ho afronteu, això de jugar contra nois?
1: A nosaltres, a vegades ens fa una mica de por perquè hi ha nois molt més grans que nosaltres, molt més alts, però no, al final hem de jugar el màxim que podem i ens ha anat bé i hem aconseguit guanyar la Lliga igualment.
2: Perquè vosaltres heu jugat en categories inferiors mixtes també o heu passat per categories inferiors on jugàveu contra noies i ja està?
1: O sigui, el nostre equip juguem en tres categories, bueno, dos, tres, i algunes són mixtes i algunes són femenines. Molt. Llavors hem passat tant amb la femenina com amb la mixta copa. I doncs amb la mixta mai havíem arribat a cap copa i aquest any ha sigut el primer.
0: Jo crec que té molt mèrit, perquè al final, és el que deia la Berta, al final el component físic, ostres, els nois físicament poden ser més grossos, i al final aquí el que prima és l'habilitat i el bon joc. I suposo que això també us fa... Que heu après molt, no? Perquè al final t'has d'esforçar més perquè a nivell tècnic tot funcioni bé i poder una mica compensar aquesta diferència física, no?
1: Sí, el club jo crec que sempre ha confiat com molt en el nostre equip perquè sempre ens han fet jugar amb el mixta, ja que creuen que pots millorar molt més. O sigui, t'has d'esforçar més perquè és un altre estil de joc. I ens va molt bé el nostre equip.
0: I aquest cap de setmana tenim aquesta eliminatòria que es jugarà aquí a Sant Feliu. Explica'ns una mica com anirà tot plegat.
1: Doncs aquí són els vuitens i quarts de final. Uh-huh. De moment estem classificats quatre equips i durant aquests dies ens iran contra els equips que jugarem.
0: Vale.
1: I el dissabte pel matí es fan vuitens, el diumenge al matí també es fan vuitens i durant la tarda, dissabte i diumenge, es fan els quarts de final, que els equips que guanyen aniran a jugar a Santa Coloma de Farners el cap de setmana següent.
0: Vale. Jo ara aquí estava mirant a la web de la federació. Veig que hi ha, a veure si vaig errat, el Sant Josep de Badalona, el Capellades, el Club Hoquei Prat, el Club Hoquei Les Franqueses i el Club Hoquei Ripollet. Ho dic bé, això?
1: Sí.
0: Pues aquests ja són els equips que tenim classificats i, per tant, tant dissabte com diumenge podrem veure hoquei, perquè primer hi haurà aquests vuitens de final i llavors els que passin pues, jugaran els quarts de final, que els donarà accés a poder jugar aquestes semis a Santa Coloma, com ens deia la Berta. Per tant, Anna, val la pena anar cap al pavelló aquest cap de setmana.
2: Sí, que a més jo recordo de totes les edicions anteriors i tots els anys anteriors que quan es jugaven aquestes fases de copes el pavelló era un festival i s'hi feia el dinar allà i la gent s'hi passa el dia i pots estar allà veient tots els partits i està molt bé.
0: No sé. Vosaltres, Berta, com afronteu aquest cap de setmana? Quines són... Vosaltres, ara que no ens escolta ningú, Berta, t'ho explica'm-ho a mi. Tu quins objectius teniu per aquest cap de setmana? O sigui, anem a passar ja? O sigui, ho tenim clar, no? Que anem a guanyar o què?
1: Sí. Estem molt, molt contentes perquè és això. Mai havíem arribat a cap fase amb l'infantil. O sigui, tenim moltes ganes de jugar perquè, a més, jugarem contra equips que ja hem jugat i potser alguns els hem aconseguit guanyar i d'altres hem estat molt a prop. I, sincerament, anem a guanyar perquè tenim moltes esperances i tenim moltes ganes i creiem que ho podem fer.
0: Berta, guanyi o es perdi, l'actitud és aquesta, la de sortir a competir, a lluitar. A més, fent-ho a casa, el Francesc Casar, que segur que hi haurà bon ambient, com deia l'Anna, segur que tindreu a l'afició que us recolzarà. I us desitgem moltíssima, moltíssima sort en aquest cap de setmana i esperem, pues, això, que el proper cap de setmana tingueu l'opció ja d'anar a jugar a aquestes semis i qui sap si la final també la propera setmana.
2: Esperem, esperem.
0: Ojalà, ojalà, ojalà.
1: Sí, esperem.
0: Berta, moltíssimes, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, Berta.
1: Adéu. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.

0: Encarem el tram final d'aquest Tu Jugues i ho farem parlant de futbol, en aquest cas del sènior masculí, de l'equip que aquest any ha estat jugant a tercera catalana i que, Anna, aquest any hem finalitzat amb 11è classificat després d'haver acabat la Lliga, i és el moment ja que després d'acabar la Lliga, pues, bé, es comença ja a preparar la nova temporada, es comencen a preparar les incorporacions, les altes, les baixes, i sobretot, bueno, en aquest cas, una de les novetats importants era el canvi a la banqueta.
1: Jo estic molt trist perquè tenia moltes esperances en què Sir Alex Mir agafés les regnes de l'equip.
0: Ho portava clar.
1: Amb un atac de...
0: Sí, pobre...
1: d'esperança i de mèrit cap endavant i...
0: Pobre de mi, si no...
1: Vaig veure...
0: No en sé jo, de futbol.
2: No, que després la Lliga Tu Jugues estaria...
0: Adulterada.
1: Adulterada. Sí. Bueno, sí, ja sí, sí, sí. Seria l'única manera que fes alguna cosa a la Lliga Tu Jugues.
0: En tot cas, aquesta setmana passada...
1: Bueno, ja vam dir que estava clar que el míster d'aquesta temporada, sí. No, vull dir, no continuaria, no? Això sí, estava...
0: Al final, per fer una mica de cronologia, recordeu que vam començar la temporada amb en Cristian Caballero, que ja venia de la temporada anterior, i a falta de 12 jornades va haver una substitució de míster, va estar el Rubén durant 3 o 4 jornades, i després, les últimes jornades, pues, aquestes últimes 12 jornades, les va afrontar el Guti Navarro, que va venir doncs, a fer aquest tram de final de temporada. Al final, l'objectiu en aquell moment pues, era el de salvar la categoria. Recordeu que ha sigut una temporada amb moltíssimes, moltíssimes baixes, i al final l'important era poder això, poder consolidar la temporada i començar ja a preparar l'any vinent.
1: Tu creus que els jugadors han valorat aquest últim tram, diguem-ne, perquè al final era un, no? Vull dir, era un míster com que venia de categories superiors i tal, vull dir, han aprofitat aquest possible...
0: Bueno, jo crec que el míster que va venir, el Guti, va venir molt amb la mentalitat d'acabar la temporada, amb la mentalitat de fer la seva feina, que en aquest cas era acabar la temporada el més dignament possible. Hem acabat la temporada complint l'objectiu de salvar-nos, tal com s'havia desenvolupat, i al final és una temporada molt condicionada per les lesions i per les baixes. I, per tant, al final era difícil aspirar a massa més quan estàs tan mancat d'efectius. Lesions de llarga durada, recordar el Dida, que ha estat lesionat, el Turón ha estat tota la temporada lesionat, el Gerard Samson tota la temporada pràcticament lesionat, i tots que han anat visquent moments de lesions. Per tant, ha sigut difícil. Això combinat també amb algunes sancions, pues, feia molt complicat poder formar un 11 inicial. I al final, les últimes jornades, sí que és cert que un cop ja crec que es va veure la salvació pràcticament matemàtica...
1: Aconseguida, no?
0: Sí, doncs sí que és veritat que es va baixar una mica els braços i d'aquí ve doncs, que els últims 5 partits, els 3 últims són 3 derrotes
1: i dos
0: empats, no? Però ja et dic... Bé...
1: Però al final això és una cosa que passa a tots els esports i a totes les lligues, diguem-ne, que quan ja no t'hi jugues res ni per dalt ni per baix, no? Acabes sent una mica de partits una mica més descafeinats.
0: Sí, i al final hi havia equips que s'estaven jugant la vida, com van jugar el Montornès, que és un dels empats, ells s'estaven jugant al descens, que de fet van acabar baixant. Al final el Llinars també estava titubejant amb el tema del descens i també s'estava jugant. El Santa Perpètua s'estava jugant l'ascens, bueno, un tram de Lliga al final
1: complicat, també.
0: Complicat. En aquest grup 5, el Canovelles campió de Lliga i ascens a segona catalana, i el Santa Perpètua i el Bellavista Milan estan jugant la promoció, que en aquest cas estan jugant promoció, fan unes semifinals que ja han jugat aquest cap de setmana i tots dos les han passat, i ara aquesta setmana jugaran la final. Per tant, juguen finals contra altres equips, eh? Vull dir, podria donar-se el cas de que cadascú guanyés la seva final i els dos equips poguessin pujar de categoria.
1: Posicionament, molt bé.
0: O que cap dels dos pugés, vale? Però tornem una mica al que parlàvem, no? Una de les coses importants era la renovació en aquest cas de l'entrenador, i incorporem de cara a la propera temporada el Rafa Arnau, que el Rafa havia estat entrenant pues, el juvenil, havia estat entrenant el juvenil d'Alcaldes, havia estat entrenant també a Palau, havia sigut també coordinador, i és una persona també pues, que jo crec que ens pot aportar moltíssim de cara a la temporada vinent. És una persona que en sap molt de futbol, i a més és una persona, ostres, pues, que se'l veu amb les idees molt clares, amb moltes ganes de comptar amb tots els joves, de comptar amb la pedrera, de promocionar nanos, i al final una mica aquesta és la filosofia d'un club com Sant Feliu, no? Al final promocionar gent jove i i fer una mica una bona temporada amb els que som, no? No som un equip de fitxar, no som un equip per temes econòmics i ja per tema de filosofia del club, no? Per tant, la propera temporada tindrem amb el Rafa Arnau.
1: S'ha de poder Lewandowski, que està allà mica...
0: Sí, que no sap on dar-lo,
1: oi? Que no vingui aquí a fer quatre tocs aquí al municipal.
0: Pues estaria bé. En tot cas, volíem parlar amb el Rafa Arnau, però al final vam optar per dir esperem-nos al principi de la temporada vinent, que al final ja coneixerà més els jugadors, que haurà tingut temps pues, de fer alguns entrenos, i d'aquesta manera pues, tindrem una mica més d'informació. Anecdòticament, Pau, deixa'm que t'expliqui, el Rafa és valencià. Mira, això és com una anècdota. Valencià vull dir que vivia a València i al final, per temes professionals, va venir a viure aquí, ara viu a Sabadell, i bueno, tindrem un tècnic a valencià.
1: Molt bé, molt bé. No, anava a preguntar si també feu de vacances només a l'agost, com en els patinatges, o feu dos mesos o tres, com els profes.
0: Que... Aquest any fem una mica profes. Aquest any fem una mica...
1: Ai, que ens cobran pals per tot arreu. Fem...
0: No, però sí que és veritat. No. Fem diríem, no fem vacances de profes. Fem vacances de nens. Com si fóssim alumnes.
1: Exacte.
0: Vale? Jo crec que això és més correcte.
1: És més correcte.
0: Vale? Perquè al final és veritat que un cop acabada la Lliga teníem una pila de lesionats i no tenia molt sentit prolongar els entrenos quan al final pues, no podies acabar de fer un grup per fer un entreno amb cara i ulls. Es va decidir a donar vacances, començar a treballar amb les noves incorporacions, començar a treballar amb la propera plantilla i fins a finals d'agost. No,
1: ens hi posem. Però està bé. Vull dir, pretemporada, finals d'agost, principis de setembre,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. En principi els jugadors estan convocats, diria, pel dia 25 d'agost i ja començarem a...
1: Bueno, és que al final del dia comença la segona, no?
0: Comença...
1: Per festa major, diguem-ne.
0: Sí, comença no, això.
1: Que juga aquell, aquesta setmana juga.
0: Sí, depèn de l'any, depèn de l'any.
1: O un abans o un després.
0: Sí, depèn de l'any, pot ser la jornada 1, la jornada 2, però sí, normalment el partit de festa major és un clàssic que acostuma a coincidir.
1: Per això.
0: Sí. Hi ha algun any que això, que potser no ha començat la Lliga encara, que hi ha hagut algun any que hem jugat algun... El trofeu que es juga de festa major amb un equip convidat i
1: gestors. Molt bé.
0: Bueno, doncs anirem fent el seguiment del futbol i a veure què ens depara la propera temporada.

0: I per anar rematant el programa, no podríem fer-ho sense acabar parlant d'un dels aconteixements, ja que és un clàssic, un emblema i una de les coses que no et pots perdre, com és la pujada amb costa, que ja ens agrada sentir aquell rum-rum de la carretera de Bigues, els cotxes amunt i avall. Anna, 53ª pujada en costa.
1: Home, déu-n'hi-do, és el que deies, veure la gent allà, veure la gent pujar de la roca a tot arreu, a totes les corbes possibles per enganxar-ne la millor, per estar molt, bé, molt, molt ben situat, un ambient també que és molt xulo, qui Sant Feliu.
0: A més, és un aconteixement que ho hem repassat algunes vegades, que hem fet algun programa especial de la pujada en costa, i a vegades que hem parlat amb l'Emili Montserrat i amb gent de l'organització, que hi ha hagut anys que hi ha hagut corredors de molta solera. Vull dir que al final, cada vegada el món dels ral·lis va canviant, va evolucionant i és diferent, però a les èpoques del màxim esplendor dels ral·lis, aquells 80s, 90s, hi havien hagut pilots de molt, molt, molt nivell. Vull dir que és una pujada en costa que és un referent i és un clàssic, aquesta 53ª pujada en costa. Dissabte serà això, però abans de dissabte fem una mica de repàs la publicació dels inscrits serà el dia 3, o sigui que ja en breu, sí, exacte, dimecres, ja hi haurà la publicació dels inscrits, i el divendres, com ja es fa, es fan les verificacions. Ja tenim els cotxes, en aquest cas
1: a
0: Bigues, des de les 4 fins a les 8, les verificacions tècniques, les verificacions administratives, i això es fa des del centre cívic al Rieral, és on hi haurà el parc tancat aquest dels vehicles. I després el gran dia, el dissabte.
1: Ben d'hora.
0: Ben d'hora,
1: Ben d'hora. Ben d'hora que es comencin també a fer totes aquestes verificacions des de les 6:45 del matí fins a les 8:45, dues hores perquè tots els cotxes puguin passar a les verificacions tant administratives com tècniques. 7:30, pels que, si us vulgueu informar, es tanca la carretera, per tant, a partir
0: informació
1: de les 7:30...
0: Informació de servei, això,
1: Sí, exactament. A partir de les 7:30 del matí ja no s'hi podrà passar. I a les 9:15 hi ha, doncs, el briefing. Després ja es publiquen els vehicles autoritzats i a les 9:30 comencen ja les primeres rondes aquestes d'entrenament.
0: Això anirà composat per tres mànegues que doncs, aniran succeint una darrere l'altra. Que són això funciona. Hi ha tres primeres mànegues que són entrenaments, vale? Que són les tres primeres, i després, a continuació, ja comencen les de verdad.
1: Exacte.
0: Primera mànega ja de la cursa, segona mànega de la cursa, i amb l'hora límit per entrar al parc tancat, que en aquest cas serà el centre cívic. Per tant, segona informació de servei pel cap de setmana. Ojo que el centre cívic...
1: Si voleu anar al centre cívic després de dinar...
0: Estarà complicat perquè sí. Estarà... De fet, ja estarà tot tancat, ja no es podrà aparcar durant tot el dia, vol dir que...
2: No hi aparqueu, que llavors tot serà en plos.
0: Sí,
1: no hi aparqueu, tot... però si voleu trobar el cap a veure els cotxes, doncs això que us emporteu.
0: Sí, però caminant.
1: Caminant,
0: que vagin caminant, i també la gent que vulgui anar a la carretera de Bigues a Sant Feliu, aquelles curbes que dèiem, no?, d'anar-ho a veure, pues que s'hi acosti, pues això, caminant
1: i amb compte.
0: Sí, i anant amb cuidado. I a quarts de 5 ja es publiquen les classificacions, i a les 5 de la tarda es fa el lliurament de premis, i en aquest cas pues es fa el centre cívic d'aquí de Sant Feliu de Codines. És sempre una cursa que ve organitzada per l'escuderia de Vall del Tenes, que al final depèn de Sant Feliu de Codines, però sempre en conjunt i de forma pues això, unificada, en aquest cas, amb Bigues i Riells. Per tant, és un aconteixement que és molt xulo, que és un clàssic, que val molt la pena. A més, és una oportunitat de veure els cotxes de prop, perquè al final a vegades veus els ral·lis i aquí els veus aquí, al costat de casa, i per tant, convidem a tothom que vagi doncs, el dissabte a veure aquest aconteixement. Déu-n'hi-do, Pau, no? Al final
2: sí.
0: Tenim cosetes, perquè cap de setmana t'ho diré acabat la...
2: Bueno, clar, és que els senyors acaben, però sempre hi ha això. I entre que els hockey són tan bons, que s'han classificat per la Copa, que la gent del motor també, ara, que això, llega el caloret, fa llet i arriba el bon temps i tenim ja pujada en costa. Que els que vulguin anar-se estudiant el traçat, diguem-ne, per participar a la cronoescalada del Tour, també, que ja s'han obert, a més, inscripcions a la cronoescalada.
0: Explica-ho bé, perquè dintre dels actes de... es recapta per Roncodines, també, oi?
2: Sí. Això és. Cronoescalada, 6 quilòmetres, 220 metres de desnivell, diumenge 21 de juny, és quan es farà. Sortida des de davant de l'Ajuntament de Vigues i Riells. I el mètode d'inscripció, diguem-ne, és a través de la web de Roncodines Trail, perquè la inscripció no és un donatiu, en realitat. Per tant, amb tots els beneficis fiscals que pot tenir un donatiu, a les fundacions que reben els diners de Roncodines Trail. I ja està. En principi s'han obert 200 places. Poder, si s'omplissin alguna plaça més, podríem acabar obrint, segurament, però no us encanteu perquè d'entrada hi ha 200.
0: Estem parlant, en aquest cas, de bicicletes, que ningú s'enfongui, perquè veníem parlant
2: de la pujada en costa.
0: Parlant de cotxes, parlem de bicicletes, i també hi haurà un parell de mànegues.
2: Sí, dues rondes, però sí, tot el rond.
0: Hi ha dues mànegues. Per tant,
2: i hi ha premi al millor local, premi al millor general, vull dir que premis no per tothom, però...
0: A part, és una... fer una cronoescalada és xulo. I, a més, aquí amb una carretera que és nostra, que és coneguda,
2: i que
0: val molt la pena. Serà, jo crec, que molt, molt, molt xulo. Recorda'm el dia, Pau, un altre cop.
2: 21 de juny.
0: 21 de juny, les inscripcions obertes a la web de
2: Roncodines Trail.
0: Sí. Vale, doncs ara sí, repassat una mica tota l'actualitat i repassat tot el que ens vindrà aquests propers dies, anem per posar el punt i final a aquest Tu Jugues d'avui. Anna, ens veiem el proper dilluns.
1: Exactament.
0: Que ja ens en quedarà, Pau, ens en quedaran, què, dos?
2: Dos o tres,
0: hem d'acabar de negociar, oi?
2: De consultar el comitè d'àrbitres si el dia 22 fem programa, perquè en teoria tocaria el programa, però bueno. Dilluns que ve sí que mirarem de tenir els del mini de bàsquet, que han quedat campions per segon any consecutiu del campionat de mini, i el pressi perquè ens faci una mica de resum també de la resta d'equips del club, com han acabat.
0: Pau, ens veiem el proper dilluns.
2: Apa-li.
0: I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta de ràdio amb tots nosaltres, compartir aquesta estona d'esport a Sant Feliu de Codines. Ens veiem el proper dilluns, aquí, al Tu Jugues, a una codinenca.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.

0: Bona nit, bona tarda, són les 9 i 3 minuts d'aquest 1 de juny de 2026. Comença una nova setmana, comença un nou mes i, òbviament, no pot faltar el començament d'un nou Anem a la Muntanya. Estem ja a l'últim mes d'aquesta temporada d'Ona Cuinenca i també del programa. Es nota ja per totes bandes que es va acostant l'estiu. Ara sí, d'una manera molt important. Ja fa dies que ho dic, però ara sí que es nota d'una manera molt important. Jo, per l'entorn que conec, la gent que vaig coneixent, els companys de feina, tot en general, la gent ja comença a pensar una mica en vacances, comença a pensar ara sí que sí una mica en l'estiu, i és un procés que a partir de Sant Joan, que no falta tant per Sant Joan, sí que després s'accelera i molt, tot això, aquest pensament d'estiu, aquest pensament de vacances. Per tant, ho tenim ben a prop. Però, de moment, el que s'accelera avui és el programa L'Anem a la Muntanya. Ja estan tots els protagonistes aquí davant dels micros verds d'Ona Cuinenca, davant dels micros verds de l'estudi 1 d'Ona Cuinenca. Bona nit, què tal? Com comença aquest mes de juny? Aquest ja...
1: Sí,
0: però... Jo, perquè el calendari va com va. Però per mi el calendari meteorològic, avui ja comença l'estiu, Juny, juliol i agost, per mi són els 3 mesos d'estiu. Per tant, avui es pot dir que comença l'estiu meteorològic. No l'estiu oficial, que començarà pels vols de Sant Joan, com sempre, però l'estiu meteorològic jo crec que ja comença avui.
1: Està bé, no, és una fora, però fins i tot l'estiu quasi bé que ha començat ja fa una colla de dies,
0: Sí, fa uns...
1: Almenys en quant a les temperatures, déu-n'hi-do, com anar les sentors.
0: Hi va haver una primera quinzena de maig força fresca i força plujosa, però els últims dies de maig han estat molt calorosos, déu-n'hi-do. Però ara ja fa un parell de dies que ha baixat, es nota. El vespre s'està molt bé. El vespre i primer hores del matí s'hi està molt i molt bé. I també arribem ara ja als dies amb més hores de llum de l'any,
2: Sí.
0: Ja, d'aquí...
2: I tant.
0: D'aquí 17-18 dies es començarà a escurçar ja el dia, A partir del 19-20.
3: A partir de Sant Joan.
0: Sí, no. Però el màxim és el 19 de juny o 20, és el màxim, i després
3: ja baixa.
0: Ja comença a baixar com Nadal, que es comença a sumar minuts. Pues a partir del 19-20 comencem a gastar minuts de dia. Que és un procés que ja començarà, no tirarem gaire a veure-ho, això. Molt bé, què més? Jo aquesta setmana no vaig anar... Vaig anar a caminar, encara, fins a Sant Miquel Petit i això. Encara baixa aigua. Vull dir que déu-n'hi-do el nivell freàtic i tot això, com ha estat dalt aquesta hivern i primavera, Perquè això ja ve, jo crec, l'any passat, Encara ve, anem arrossegant l'any passat i aquest any que va plovent. Sí, els pantans, he sentit avui que estan al 96%, que és una...
2: És
0: un miracle.
2: Encara queda neu desfensa.
0: Sí.
3: Encara es van omplint.
0: Amb el Pau vam anar a un dinar i uns amics estaven a l'Olla de Núria i em van ensenyar una foto... segurament la Teresa i el Joan, bueno, i el Pep també ho coneixeu, quan fas l'olla que baixes pel Nou Creus, com es diu allò, algo del gegant, fossa del gegant, molta neu a fossa del gegant, Vaig veure una foto.
2: La cara nord que dona darrere, cap al Pic de l'Infern,
1: cap allà al Tirapits.
0: Doncs hi havia molta neu,
3: Era aquella raconada que hi ha a la barraca, allò queda molt...
0: Jo vaig veure
1: I cara nord encara es deu, encara n'hi deu haver més.
0: Sí,
1: que veiem des d'aquí és cara sud.
2: Estem parlant del Pirineu Oriental, que és el que de seguida es desfà. Imagineu-vos cap a la Vall d'Aran i aigües tortes.
0: Jo crec que aquí al Pirineu, pel que vaig veure d'aquí de la geganta, ben bé fins a meitat de juny, aquest cos encara hi pot haver neu, Fins
2: sí, és un any
0: excepcional. I si ara, com sembla, les temperatures no pugen molt, es conservarà bastant.
1: Jo ahir vaig sortir a caminar per allà sobre Gallifa i hi ha un lloc que el tinc localitzat, que hi ha com un bassal, que el fan servir els senglars per banyar-s'hi, i em pensava que el trobaria sec i resulta que encara hi havia un pam i mig d'aigua. Vull dir que em vaig quedar sorprès perquè fa un parell de setmanes que pràcticament no ha plogut.
0: Sí, sí.
1: I allò, dia de temps endarrere, quan deixava de ploure, de seguida... Encara...
0: Bueno, perquè el subsol i això jo crec que està sí, molt...
2: Es va omplir, clar.
0: Es va omplir.
3: I no xupa prou.
0: Bueno, això. Jo quan faig algun dinar, algun sopar o em veig amb algú, jo sempre ho dic, això el que ha passat de sau, que estava sec al zero, bueno, estava a l'1%, no hi havia res. Omplir com s'ha omplert ara, això ha sigut un petit miracle. Un miracle, sí, perquè...
3: Ningú s'ho pensava.
0: No, ningú es pensava... Perquè va ser mes de març que en una setmana o així es va omplir tot. En una setmana s'ha passat a estar al zero. Obrir comportes quasi bé. Va ser una setmana, 10 dies. Va ser impressionant.
2: I tant.
0: Va ser impressionant.
2: Jo pensava que no els tornaria a veure.
0: Jo no, jo tampoc. Jo dic, ple, no els tornaria a veure. No els tornaria a veure. I han obert comportes de quants dies. Que s'han pogut omplir, però 4 o 5 saus, poder, no sé quants saus. Però han obert comportes molts dies.
2: I tant.
0: Molt bé, doncs estem contents que encara la natura... Ara, el que es va secant, sí que he vist, és aquestes herbes... Clar, cada estiu se sequen, eh? Aquestes herbes del cicle petit, que neixen i moren a l'estiu.
1: Sí, sí, l'herba que hi ha als costats de les carreteres, dels marges... i tot això, doncs... que passa que ha crescut bastant, eh? Sí. Per això, hi ha risc. Però, moment que hi pugui haver algun incendi, aquesta herba crema que no vegis, no?
0: Però també... Cada estiu se seca, aquesta herba. Vull dir, cada estiu se seca.
2: Vaig començar a sentir petardos. I encara falta un mes.
3: Sí, és un perill, eh?
0: Ah. Ostres, però jo no he sentit encara, eh?
2: Jo alguns sí, i ja pateixo.
0: Sí, molt. S'haurien de... Bueno, no sé, és difícil, clar. S'haurien de tirar només aquell dia, però clar, la gent també vol vendre, i clar, és difícil. Al final també és qüestió de calés, clar.
2: O petards que hagin sobrat de l'any anterior, això no pot saber.
0: Clar, sí, sí. Molt bé, començarem el programa d'avui, com sempre, amb les seccions habituals, amb una entrevista cap als vols de 9:15, una mica abans, més o menys, i saludem a Pau Ibars des de dintre la peixera, fent feina sempre, no para el Pau, eh? No para.
3: No pares, Pau.
4: No, perquè quan s'acaba un programa s'ha de marcar el podcast, s'ha de fer coses i...
0: No pares.
4: I aprofito...
0: Vaig veure que em vas dir que anaves a bàsquet. Vaig veure que les de Caldes van guanyar. Van quedar campiones de Caldes.
4: Sí, oi? Sí. Diguem-ne que no vaig poder fer res per evitar que... és broma. Sí. Jugava la final a 4 de la Segona Catalana Femenina a Caldes. Això, clar, hi ha clubs que ho demanen de fer-ho i tal, sense saber si després el teu equip hi arribarà.
0: Bueno, és com a final de Champions. Tu demanes la final de Champions i pots arribar-hi, no?
4: I al final Caldes va quedar campió de la femenina del seu grup i els quatre grups de Catalunya jugaven a doncs, qui era el campió de final de Catalunya. Tots ja pujaven a primera femenina, però ens jugaven entre ells. I el Caldes va guanyar la semifinal, que no hi era jo, i jo vaig anar-hi el diumenge a fer el tercer i quart lloc i la final. Sí.
0: Molt bé. Molt interessant. Ara, tots aquests campionats es van acabant també, ara ja es va acabant tot això.
4: Sí, en principi, si queda alguna final 4 més o alguna cosa més a fer aquesta setmana, ja és l'últim, i després ja...
0: Bueno, després...
4: Ja poder... torna a just estir, o coses així, però sí, però que competició oficial ja no tenia
0: més. Que abans, jo me'n recordo, quan jo era jove i jugava a futbol, això molt...
3: Sí, perquè ara ets molt gran.
0: Bueno, no, però no sé com allò. De tornejos de futbol sala i de bàsquet, això, n'hi havia molts en molts pobles. Ara jo crec que s'ha perdut una mica. Però abans hi havia molts tornejos, de futbol sala, de bàsquet, de futbol.
2: Sí. Bueno,
0: però clar, però també, el que diu el Pau també és feina, organitzar això també és feina. I la gent jo crec que també no té ganes també de disfrutar l'estiu i això. I a futbol sala Castell, jo me'n recordo que s'acabava el torneig el 20 i pico d'agost, i el torneig del d'agost ja s'acaba, perquè així la gent ja pot disfrutar marxar. Pot disfrutar l'estiu i això. Però sí, a mi els torneigos d'estiu m'agradaven molt, i havia jugat a molts, i ara també la gent jo crec que no té tantes ganes de jugar, i té més ganes de descansar a l'estiu.
3: Perquè ells juguen tot l'any.
0: Sí, perquè jo també he jugat tot l'any, i després jugava aquests torneigos. Bueno, no he vingut a parlar de tornejos aquí. Anem a, estem a, anem a la muntanya. Joan, de què ens parles avui? De bueno, què va avui
1: continuaré la lectura d'un article que ja vaig començar fa uns dies de, que parla de, del camí ral de Viladrau a Arbúcies.
0: Ah, sí? Sí. Lloc preciós, eh?
1: I bueno, jo, com que el vaig llegint a trossos, doncs avui llegiré un altre apartat de l'article aquest.
0: El Montseny també és un lloc que de camins això n'hi ha, no te l'acabes, eh? És impressionant, eh? N'hi ha molts, eh?
2: Sí.
1: És bueno, és que el Montseny és una serralada important, sí. Alta, i que agafa molta superfície, molt maca, i per tant, sí. Doncs, dona per caminar-hi molt.
0: I la més antiga de Catalunya, és les més antigues de Catalunya. És molt més antic que el Pirineu, això. Molt més antic. Perfecte, doncs, Pau, ens anem cap a aquest camí ral d'Arbúcies a Viladrau amb el Joan Font.

Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex, escrita per l'Òscar Ferrarons, i parla del camí ral de Viladrau a Arbúcies. El Montseny ja era recorregut a l'antigor per traçats medievals com el camí ral de Viladrau a Arbúcies. Entre boscúries, fonts, masos i ermites, ens aproparem al vell i influent sender que durant 1000 anys va unir els pobladors del nord del massís. I avui us llegiré un tros, una continuació del que havia començat ja, i que parla de Gomara i Cerdans. Diu, la vella font Gomara va ser arranjada el 1991 per l'associació Amics a Plec de Matagalls i està dedicada al doctor Antoni Ariet i Barberis, del 1872 al 1951. Alcalde de Viladrau, durant 14 anys i metge del poble durant 55. Va escriure l'obra Topografia Mèdica de Viladrau, premiada el 1913 per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Des de la granja d'en Pic descendim a l'est pel PR, al final de la baixada creuem el riu Fred, un dels afluents que més avall donarà lloc a la riera d'Espinelves. Entrem en un bosc vell, amb avets quasi centenaris, per la pista que ascendeix fins a l'entroncar amb la carretera de terra a sota de l'embotellador d'aigua de Viladrau. Malgrat el nom, es troba al terme municipal d'Arbúcies. Proseguim a l'est fins al Coll de Cerdans, al peu de la gran masia del Serrat. El coll és ombrejat per l'alzina centenària del Serrat. Tot i que el camí cap a Arbúcies és el que descendeix al sud, ens desviem 200 metres a l'est fins a l'església de Cerdans. El topònim Cerdans és esmentat per primer cop a l'any 862. L'església romànica de Sant Cristòfol de Cerdans fou construïda al segle X, amb mostres d'arquitectura llombarda a la façana. La porta és de mig punt, oberta a la banda del migdia, i damunt de l'absis s'alça un campanar de torre de l'època postromànica. Del Coll de Cerdans baixem per la pista amb vistes impressionants que s'obren a la vall d'Arbúcies. A peu de camí trobem la pedra del dinosaure, un gran roc que, vist amb imaginació, sembla el cap d'un d'aquests reptils prehistòrics de fa 320 milions d'anys. Una mica més de camí, al peu de pista, hi ha la font Cuarella. Tal com ens explica Maria Gràcia Regàs, la gent del Mas Regàs antigament pujava a buscar l'aigua de la font Cuarella com a remei dels refredats i la tosferina. I fins aquí el que llegeixo avui d'aquest article, i encara en queda algun tros més.

I us llegiré alguns dels acudits que m'han arribat. Diu: ja refila el rossinyol, la guatlla i la cadernera. No sé si canta el mussol, però ja se sent la primavera. I un altre que diu: el món aniria millor quan canviem el verb competir pel de compartir. Fins aquí el que he dit.

0: Gràcies, Joan, per aquest camí que anem seguint de Rússies fins a Vilarrau. Preciós, eh? Zona preciosa, eh? Molt maca, eh? És realment...
1: És molt ferm i per allà a la vora mateix hi ha Espinelves, també.
0: Sí. Hòstia, és molt maco, també.
1: Un lloc famós pels abets dels Nadal.
0: A mi Vilarrau és un dels pobles que, hòstia, a mi m'agrada molt, eh? És
2: un poble... Fira de la Castanya.
0: És un poble molt... Sí, molt, molt maco, eh? Molt maco, eh? I és... Abans... Ara per no tant, però abans era molt pijo, gent de, sí. Molta gent de diners, sí. I anar a tenir una caseta allà.
2: Sí, sí, ho segueix sent, em sembla.
0: Sí, encara sí? Sí,
1: sí, sí, bastant. Sí, sí, yeah. Perquè no s'ha fet gaire més gran, eh? Em sembla a mi que no crescut gaire. I per tant, les torres aquelles que hi havia, sí. Continuen sent.
0: Jo vaig anar...
2: I les coses, i si en venda les compren gent que les pot comprar, sí. Sí, que continua igual.
0: Sí. Jo vaig anar fa 2 o 3 anys a fer una cursa allà. I, hòstia, hi ha unes cases molt, molt impressionants, eh? Déu-n'hi-do, eh?
2: És molt maco, sí, sí.
0: En proporció, és un poble que hi ha moltes cases d'aquestes. Vols dir que hi ha gent allà que Déu-n'hi-do, que...
2: Sí, en remena, i tant.
0: No, però la plaça, els bars aquells, és molt maco, és maco. És molt ferm, el poble. I tens al costat amb un seny que pots anar a fer totes les rutes, sí, sí. Que vulguis.
1: Hi ha sobre el ruta... Matagall, sobre mateix hi ha el, sí. Matagall. O sigui que...
2: Hi ha rutes també dels castanyers, sí. I de fons. És maco. És molt maco.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan, està venint una nova emissió de l'editorial. I ara passem a Colla Dimecres. Pep, on ens portes avui, on anem?
2: Avui anem a la comarca de l'Anoia a fer el Puig Castellà.
0: Ens anem cap al Puig Castellà amb la Colla Dimecres.
3: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
2: Bé, doncs anem amb la crònica de l'excursionista de la Colla del Dimecres. Avui anem a fer el Puig Castellà, que és una muntanya de 943 metres que es troba al municipi de la Llacuna, a la comarca de l'Anoia. És el 8è cim més alt d'aquesta comarca, de l'Anoia, després dels cims de Montserrat i el primer de la serra de la Llacuna. Arribats a la Llacuna, aparquem a l'entrada del poble. En sortim i seguim pel mig dels camps de conreu i després entrem a un corriol amb pujada que ens porta altre cop a un camí ample. Retrocedim uns metres per la pista per anar al poblat ibèric del Castellà. Aquest poblat fou fundat per la tribu dels Laietans cap al segle VI abans de Crist i fou abandonat entre els segles III i II abans de Crist. Tornem enrere i després d'un bon tram de pista ens presenta un corriol que ens porta fins al cim del Puig Castellà, de 944 metres, on hi ha un vèrtex geodèsic, una caseta de guaita i les típiques antenes. Aquest cim està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEC. I des del cim tenim meravelloses vistes de tota l'Anoia amb la màgica muntanya de Montserrat al fons. Anem cara avall fins a la pista principal que ens porta a passar de les ruïnes del convent d'en Cosa. Convent cedit pels comtes de Barcelona als monjos cistercencs de Valldaura que s'hi van instal·lar l'any 1155. Les ruïnes d'aquest monestir són properes a la gran masia d'en Cosa, en estat ruïnós. I a pocs metres de casa hi ha un pou molt antic, fet de pedra seca, cobert amb una cúpula. Ha estat recuperat i rehabilitat i és realment una joia d'arquitectura popular de difícil datació. Més endavant anem a veure l'avenc d'en Cosa, que fou explorat oficialment el 1907 pel Club Muntanyenc de Barcelona. Té una profunditat entre 25 i 37 metres i es tracta d'un engolidor, encara actiu, que drena l'aigua de la pluja. Seguim endavant i prenem un ramal a la dreta, lloc on s'hi troba un roure monumental. És el roure mil·lenari d'en Cosa, molt destacable i catalogat per la Generalitat de Catalunya com a monumental. De 20 metres d'alçada i un perímetre al tronc de 4,37 metres. Ara, per camí planer i en direcció a la Llacuna, retornem al punt d'inici d'aquesta atractiva excursió descoberta. Un recorregut de 10 km 60 metres, temps de caminada 3 hores 13 minuts, un temps total de 5 hores i 3 minuts, amb un ascens acumulat de 334 metres. I aquesta ha sigut l'excursió al Puig Castellà.

0: Gràcies, Pep, per aquesta excursió. Cim de 900 i pico metres, pensava que seria més, més baix per aquella zona. No. Bueno, està bé.
1: Bueno, sense dormir també fa 900.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Per això, jo pensava que aquella zona de Noia això no seria tan alta. Pensava que era més baix. Està bé, està bé. Molt bé, moltes gràcies. Els anirem una nova emissió. I ara avui, Joan, passem un conte, de Brastenga.
2: Sí, passem un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i tret del diari digital VilaWeb. I el conte que passarem avui porta per títol Les quatre barres de sang.
3: Quants estima.
4: Us necessito a tots. El rei dels francs havia de menester tots els seus vassalls. Vassalls meus, heu de venir-me a ajudar. N'hi ha un, els bretons, que ens volen fer la guerra i ens la fan. I tots els vassalls del rei franc hi varen anar. Hi varen anar el comte, el nostre, el comte Guifré el Pilós, el comte de Barcelona, s'hi va presentar i en allà va lliurar la batalla, una gran batalla. Morts per tot arreu, les espases anaven i venien, i els cavalls i els soldats per tot arreu. Era perill. I molts morts hi varen haver, i el camp de batalla era ple de sang, i part d'aquella sang era del nostre comte, d'en Guifré el Pilós. En allà va caure ferit, el varen agafar, una llança li va travessar un costat, el tenien en la camilla, i s'hi va presentar al seu davant el rei. Ai, comte, què us passa? Us lleven la vida? Sí, majestat, aquesta llança em lleva la vida, però no voldria pas no tornar a Catalunya. No us amoïneu. Vos no morireu mai. El rei li va assegurar, i així va ser, i així és, i així serà, segurament. Vet aquí que el rei va agafar, i amb la seva mà el va tocar, li va tocar la ferida. La seva mà va quedar impregnada de la sang del comte Guifré el Pilós. I aleshores aquella mà, el rei diuen que la va estirar. I va atacar l'escut, un escut daurat del comte Guifré. El va atacar i va deixar la seva empremta, quatre barres de sang, de la sang del comte. D'ara endavant, aquest serà el vostre emblema. Les quatre barres de sang. I així va ser com va néixer la senyera. No de cap altra manera, que no us enredin. És nostra i ho continuarà sent.

0: Les 9 i 27 d'aquesta nit del 1 de juny. Gràcies, Joan, per aquest conte d'haver estat les 4 barres. Conte sí. mític, eh?
1: Ha estat molt explicat, aquest conte.
0: Sí, i tant. És mig conte, mitja agenda, mig...
1: Bueno, sí, bueno, tot, no? sí, segurament que hi ha una mica de tot.
0: Molta gent hi fica més...
2: Sí.
0: Moltes gràcies. Esperem escoltar algun conte més a Vallestenga fins abans d'acabar la temporada. Ja ho anirem veient, depèn del temps de cada programa. I Pep, a punt per l'entrevista d'avui. Sí, ja ha sonat la sintonia, per tant, quan vulguis pots començar l'entrevista central del programa d'avui.
3: Doncs bona nit a tothom. Avui ens acompanya Toni Real, director i presentador del mític programa Temps de Neu, i que, a més, aquest any estem de celebració perquè fa 40 anys el programa. Bona nit, Toni.
4: Bona nit, què tal?
5: Hola, bona nit.
0: Com estàs? Bona nit.
4: Sento algunes interferències. No sé si vosaltres les sentiu, però bueno.
3: Et sentim perfectament, des d'aquí.
4: Sí? Perfecte. Sí. Endavant.
3: Bé, doncs felicitats, primer de tot, pels 40 anys del programa. I
4: moltes gràcies.
3: I res.
4: 40 anys, qui ho havia de dir? Fent un programa d'esquí, de neu.
3: Sí, noi.
4: Quan vam començar, quan vam presentar el projecte,
3: sí,
4: recordo que en aquella època ens van dir allò de un programa d'esquí per pijos, però textualment, no durarà ni 3 setmanes, però va, comenceu. Mira, es va equivocar de poc, la persona que m'ho va dir.
3: Encara deu riure.
4: 40 anys.
3: Què representa per tu celebrar aquests 40 anys? Ara, clar, és que vist des de perspectiva, sembla impossible.
4: Sí, bueno, per mi una alegria increïble, no? Tot i que, aviam, he fet aquests 40 anys i el temps de neu ja no el tornaré a fer mai més,
3: Perquè
4: jo ara... dirigiré un documental del Centre Excursionista de Catalunya, que aquest any fa 150 anys, i després deixaré de treballar, entre altres coses, perquè ja em toca. Però la sensació és una sensació de molta alegria, perquè sincerament, no m'ho esperava ni jo, que el programa durés 40 anys, sobretot en moments en què ens faltava la neu. M'entens? No totes les temporades han estat com aquesta última.
3: I tant.
4: Hi havia, vam tenir temporades molt dolentes de neu i amb la qual ens obligava a viatjar moltíssim. No? Perquè en el Pirineu i al voltant de Catalunya, doncs les estacions estaven pràcticament tancades.
3: I tant.
4: Però
3: i tant.
4: Fora d'això, d'aquesta problemàtica, una sensació molt agradable, no? D'haver promocionat un esport que fa 40 anys el practicava molt poca gent, m'entens? I això és veritat, el practicava poca gent. No diré que fossin pijos catalans, perquè no ho eren, perquè jo no ho he estat mai, i he esquiat tota la meva vida. Però l'esport de la neu, l'esport de l'esquí, el practicava poquíssima gent. I ara crec que el practica moltíssima gent, no? Llavors, clar, TV3 i, en aquest cas, el temps de neu, doncs, ha contribuït d'una manera important.
3: I tant.
4: Aquesta és la satisfacció més gran que he tingut.
3: Home, i a més,

0: dir que nosaltres emitíem el programa durant 4 o 5 mesos, com a molt, després descansàvem, aviam, i jo al mes de setembre ja començava a treballar el temps de neu de la temporada. Però clar, té aquesta petita trampa. Vull dir que no és un programa que duri tot l'any.
1: Clar, perquè ara, quan has comentat que hi havia temporades que era difícil fer sí. aquestes gravacions, si comences a programar i a pensar en la temporada al setembre, estàs una mica a l'expectativa de aviam com serà aquesta temporada de neu, no?
0: Sí, el que passa és que, aviam, quan portes molts anys fent-ho, ja tens una experiència i llavors fas unes seccions que saps que les podràs fer igual tant si tens una bona temporada de neu com si la tens dolenta. Llavors hi ha una sèrie de seccions, o sigui, el reportatge és un reportatge setmanal, que sí, aquest reportatge depèn moltíssim de la meteorologia i de la temporada que tinguis aquell hivern, no? Però la resta de les seccions són seccions que o són d'imatges d'arxiu o són d'imatges de, com per exemple, des de fa uns anys fèiem una que es diu Pel món amb esquís. I són imatges d'estacions d'esquí de tot el món que ja tenim enregistrades i que clar, les podem editar just abans que comenci la temporada.
1: Clar. No, al final...
0: Sí, són petites trampes que tenim els periodistes i els directors de programa que ja fa uns anys que ens dediquem.
1: I tant. Al llarg d'aquests 40 anys, també com ha evolucionat el programa? Perquè hi ha hagut avenços tecnològics, hi ha hagut anys que no ha nevat i hi ha hagut anys que ha nevat molt. Com ha sigut al llarg d'aquests anys?
0: D'entrada, perquè ho pugui sentir tothom i perquè ho pugui entendre la majoria dels vostres oients, el pes de la càmera. El pes de la càmera i el tamany de la càmera. Això és molt important. Fa 40 anys sortíem a gravar amb unes càmeres que pesaven entre 10 i 15 quilos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, clar, gravar la neu amb càmeres que pesen entre 10 i 15 quilos, amb cinturons de bateria que pesaven una barbaritat, amb trípodes immensos, amb cintes, tot això era increïble, era molt dur, extraordinàriament dur, no? I ara les càmeres tenen el tamany, bueno, ja ho saps tu, les sí, GoPro, sí. Les càmeres més petites, bueno, i la GoPro ara fan unes càmeres que són 4 vegades més petita que una GoPro.
1: Ostres.
0: La minicàmera que coneix tothom, eh? Doncs hi ha càmeres que són 4 vegades més petites i que graven amb molta més qualitat que les GoPro. O sigui, quan més petita, amb més qualitat grava. Entens? Clar, les facilitats de fer un programa de neu ara són increïbles.
1: I tant.
0: És més, el temps de neu, nosaltres normalment ara fèiem un o dos reportatges a la setmana i la resta eren imatges que t'arribaven de fora, que et feia la gent ja, m'entens? Perquè ja la gent jove grava moltes imatges.
1: I
0: clar, és un producte que ja et ve de fora, fet, m'entens? Abans no, fa 40 anys, des del primer minut fins l'últim els havíem de gravar totes les imatges. Jo recordo que començava a viatjar el mes de novembre
1: sí.
0: i parava a finals del mes d'abril. Estava 5 mesos viatjant d'un costat a l'altre. I aquest any, no, home, aquest any ha estat molt diferent.
1: Clar, és un, a nivell tecnològic, és un guany de pes, de quilos, d'imatge, però és que, a més, això us permet gravar situacions que segurament d'una altra manera no podríeu gravar, no?
0: Clar, per exemple, fent seguiments. És que ara fas seguiments a gens que a persones que fan free ride. Saps el free ride que es tiren per aquestes muntanyes absolutament verticals i tal? Doncs pots fer seguiments. És que no cal ni fer seguiments, perquè, a més, aquests nanos porten una càmera al cap, que després et donen les imatges. Sí. Després està... Hem parlat de les càmeres, però després està el dron. El dron, a nivell de neu...
1: No tinc res, però...
0: El què?
1: No, perdó. Toni, perdona, que m'han preguntat una cosa i no...
0: Sí.
1: Perdona, continua.
0: No, això que et deia, que després hi ha els drons, que ha estat un...

0: evolució increïble, no? Sí. Fer imatges des del cel, imagina't.
1: És, al final, aquests avenços, realment, amb 40 anys, tampoc ho haguessis imaginat mai.
0: No,
1: fins
0: tampoc,
1: on ha arribat la tecnologia.
0: I no només això, després estan la manera d'editar, la manera de difondre les imatges. Vull dir, tot ha estat un canvi impressionant, però el que passa és que també ha canviat la neu i també ha canviat l'esquí. El propi esquí ha canviat moltíssim. Ara es fan uns esquís que no tenen res a veure amb els que utilitzàvem fa 40 anys. Després està el snowboard, estan les noves modalitats.
1: Clar.
0: Ha fet un canvi radical, però també és lògic, vull dir, amb 40 anys és molt lògic que hagi canviat. Ha canviat molt l'esquí, però imagina't la ràdio com ha canviat, que ets treballador de la ràdio. Imagina't, fa 40 anys la ràdio que es feia i la ràdio que es fa ara.
1: Sí, sí.
0: La tecnologia que teniu vosaltres ara a l'hora de treballar. És increïble com canvia tot. I espera't.
1: Oh, i tant.
2: El mèrit, Toni, que té, tornant a la pregunta aquesta, d'aguantar 40 anys, no? Pel tema de la neu, sobretot, i anant a una activitat com paral·lela, o més o menys, al temps de neu, que era Pirena, que a més és d'un... fundada, diguem-ne, i dirigida per Pep Parés, que és codinenc,
0: sí.
2: També. I a més, ara recordo que vam fer un programa allà, un programa en directe, jo crec que és dels pocs programes que hem fet íntegrament des d'allà, però que
0: sí.
2: Pirena, malauradament, no va resistir, no?, el pas del temps, i una de les causes principals era la falta de neu, a banda d'altres coses que poguessin haver-hi.
0: Sí.
2: Clar, el programa, al final, si no teníem neu aquí, ens hi ha imatges això d'altres països, d'altres competicions, o que sigui, en anys dolents de neu, no? Però vull dir, això al final és un camí que està una mica complicat, no?, de cara a futur,
0: vull dir. No, tothom... Bueno, a passar, aviam, ara estem parlant un dia 1 de juny amb molta calor i una onada de calor que hem passat aquests últims dies i tal, i estem afectats per això, no? Per temperatures rècords del mes de maig, tot el que vulguis. Però també hem de tenir en compte que hem tingut la millor temporada dels últims 40 anys.
1: La millor.
0: Sí. Ostres. La millor. Aquesta última, que jo el recordi, és la millor temporada dels últims 40 anys. Seguríssim. Perquè hem tingut moltíssima neu al Pirineu. Però, i totes les estacions han estat pràcticament al 100%.
1: Sí,
0: totes.
1: Sí, sí.
0: Fins i tot les nòrdiques. Quan les estacions nòrdiques d'esquí de fons obren, vol dir que hi ha molta neu. Perquè les estacions nòrdiques no tenen canons de neu.
2: És molt bon senyal.
0: Nòrdica, sí, sí. Estic parlant de l'esquí de fons, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I les estacions d'esquí de fons aquest any han tingut una temporada fabulosa, com tot el Pirineu.
1: És sorprenent que ens diguis que amb aquests 40 anys potser que justament el 2026 sigui un dels millors anys.
0: Sí, és que ha estat un dels millors, t'ho dic en sèrio. O sigui, vam començar molt d'hora i vam acabar a finals del mes d'abril. Mira, vam fer 22 programes, quan normalment en fèiem 20, 19, i aquest any, ja et dic, hem fet 22.
1: Heu pogut fer algun programa aquest any, o algun, no té per què ser aquest any, en algun bon any de neu, en alguns llocs que potser sigui difícil de fer un programa, per falta de neu, justament?
0: Bueno, t'estàs referint al Pirineu Català.
1: Sí, sí, refereixo al Pirineu Català. Perdó.
0: Sí, mira, per exemple, ara mateix això que t'estava comentant de les estacions nòrdiques. Les estacions nòrdiques aquest any han tingut molta neu i pràcticament han estat obertes totes durant tota la temporada, quan normalment obren quan cau una nevada i després tanquen, m'entens?
1: Sí.
0: Jo crec que les estacions d'esquí de fons ha estat un bon exemple, perquè demostra que hem tingut una bona temporada.
1: Molt bé. I al llarg d'aquests 40 anys, les pròpies estacions també hi heu vist que hagin fet canvis?
0: Okay. Sí, clar, imagina't. O sigui, d'entrada, la neu produïda. La neu produïda, clar. Aviam, també hem tingut una bona temporada de neu perquè al mes de desembre, si recordes, va fer molt de fred.
1: Sí.
0: I a més perquè veníem d'una tardor amb molta aigua. Quan una estació d'esquí té aigua suficient i té fred, ja està, no necessita res més. Clar, això què vol dir? Vol dir que la tecnologia va al nostre favor. Jo recordo fa 40 anys que si no nevava, les estacions no obrien. L'any passat, no aquesta temporada, la temporada anterior va nevar poquíssim i les estacions van obrir. Per què? Perquè fabricaven neu.
1: Clar.
0: Tenien aigua i tenien temperatures baixes. Clar, tot avança i tot va a favor. Per això et dic, jo em resisteixo a pensar que l'esquí s'acabarà. Hi ha molta gent que diu que l'esquí, sobretot aquesta última setmana, aquesta última setmana que hem tingut tanta calor al mes de maig,
1: sí.
0: La gent, ui, això de l'esquí ja no s'acabarà, això de l'esquí s'acabarà, què va? Tot el contrari. Vull dir, cada cop, o sigui, és possible que en els últims 10 anys puguem dir que cada cop neva menys, però el que sí que asseguro és que cada cop s'esquia més. Neva menys, però s'esquia més. Per què? Perquè les estacions poden produir neu.
1: Clar.
0: No sé si m'estic enrotllant molt, eh?
1: No, és perfecte.
3: De tota manera, el moment que deixi de fer bé el fred suficient, llavors sí que la cosa pot entrar amb força perill, no? Perquè, clar, encara que es fabriqui neu, si no hi ha fred...
0: El que passa és que jo sempre he posat aquest problema damunt la taula amb els meteoròlegs, companys meus de TV3, i tots em diuen que sí, està pujant la temperatura molt a nivell global, però que els hiverns poden arribar a ser freds. El que passa és que el que és cert, i el que em diuen tots, és que possiblement el fred durarà menys, menys temps, però que el fred en ple hivern continuarà fent fred. El que passa és que, clar, ho estic dient després d'una setmana amb unes temperatures rècords a tot Catalunya i possiblement quedi malament dient això. Però és el que em diuen els tècnics.
4: Jo, Toni, el que he vist l'evolució de les pistes d'esquí, no sé si és veritat, però ja és més, si no és veritat, que jo crec que estan cada vegada aniran més enfocades a obrir més, no només a l'hivern. Vull dir que crec que aprofitaran l'estiu per fer activitats. I no sé si això passava fa 40 anys. Jo crec que n'hi ha cada vegada més cap aquí, per obrir els 365 dies a l'any.
0: Clar, mira, i de fet el Pirineu català, les estacions de ferrocarrils, estan fent ara unes campanyes que l'han titulat Pirineu 365.
4: Clar.
0: Vol dir que el que pretenen les estacions de la Generalitat, que són moltíssimes, perquè està La Molina, Vall de Núria, Vallter, Portaineas, Potesquí, Buitaull... Vull dir, totes aquestes estacions el que pretenen ara és allargar la temporada durant tot l'any. Per què? Perquè és la manera de treure rendiment.
4: Exacte.
0: O sigui, el que no és rendible és això, tenir una estació d'esquí, tenir uns remuntadors que funcionin durant 4 mesos l'any. Això no és rendible, m'entens? I clar, busquen això ho va començar a fer La Molina amb el tema del bike tri, del circuit de bicicletes de muntanya i també Andorra ho fa. Andorra fa molts anys que viuen tot l'any de les estacions d'esquí. Per què? Perquè organitzen excursions de muntanya. És anar a fer esport a l'aire lliure.
4: Sí.
0: Anar a fer esport a l'aire lliure el mes de maig, el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost, setembre i octubre, també és molt agradable, m'entén?
1: Que al final és...
0: Et diria fins i tot més agradable que l'hivern, a vegades.
1: I tant.
0: M'entén?
1: Però al final és intentar... per exemple, temps de neu, apropar la muntanya hivernal a l'espectador i a la gent que vulgui conèixer aquest món, i les estacions d'esquí i intentar apropar la muntanya no només a l'hivern, sinó...
0: Sí, mira, de fet, a TV3, fa 30 anys, vam inaugurar un programa que es deia Temps d'Aventura, que també el dirigia i el presentava jo, i era la continuïtat del temps de neu. Era un temps de neu que durava tot l'any. Quan s'acabava el temps de neu, començàvem el temps d'aventura, que durava des del mes de maig fins al mes de novembre. Clar, era per donar vida també al Pirineu i a les estacions de muntanya. Aquest era l'objectiu, també. I mira els esports d'aventura com estan evolucionant. Ja no esports d'aventura, esports a l'aire lliure, que digui jo.
1: Sí, sí, sí, sí, i tant.
0: Mira les curses de muntanya, cada dia tenen més èxit. mira les BTTs, les bicicletes de muntanya, cada cop la gent, o el senderisme. El senderisme, sí, fa 40 anys hi havia poquíssima gent que practiqués senderisme. I ara, imagina't, les muntanyes estan plenes de gent. Vull dir, és practicar esports a l'aire lliure.
1: I tant. I tant. I al final també, aquí a Catalunya hi ha molta afició a aquest esport i a la muntanya, i al final quasi veu un empeny a l'altre, no?, a fer aquestes coses.
0: Clar, molta afició i molts atletes, eh? I molts Kilian Jornet, que dic jo, m'entens? Vull dir que clar, està tot molt... s'està potenciant molt aquesta branca de l'esport.
3: I a més el país acompanya, perquè tenim unes serralades molt, molt guapes, tenim el Pirineu, Montserrat, Montseny...
0: Mira, tenim un país que amb un radi de 150 quilòmetres pots practicar tots els esports que et vinguin al cap. Tots. A l'hivern pots practicar esquí, snowboard, esquí de fons, raquetes de neu. Si te'n vas 150 quilòmetres més avall, pots fer bicicleta, bicicleta de carretera, bicicleta de muntanya, escalada. Pots fer el que vulguis, però imagina't-ho. I després, si tires cap a l'est o cap a l'oest, sobretot cap a l'est, doncs tots els esports de mar que et puguis imaginar i més. M'entens? És un país 10 per mi, a nivell geogràfic, perquè ho pots fer absolutament tot. I ja no diguem esports aeris, vull dir, tot el que vulguis.
1: I a més hi acompanya a la climatologia, que normalment fa bon temps. I tot
0: permet
1: practicar.
0: Estem al sud d'Europa, vull dir, i el que això comporta, m'entens?
1: Toni, ara ens n'hem anat una mica, però també m'agradaria preguntar-te, aviam si recordes algun dels moments o algun programa que recordis amb especial il·lusió al llarg d'aquests 40 anys.
0: Bueno, recordo moltíssims, però aviam, ara m'agafes així a contrapeu en directe. Mira, ara me'n recordo d'un que em va omplir moltíssim. Jo crec que va ser el 92. El 92 vam ser el primer grup d'Europa que entràvem a Sarajevo després de la guerra. No, perdona, el 92 començava la guerra a Sarajevo. Va ser el 95, em sembla. 3 anys després del començament de la guerra, el Temps de Neu va anar a Sarajevo. A Sarajevo a fer un reportatge perquè la població de Sarajevo començava a esquiar després de la guerra. Jo vaig estar als Jocs Olímpics de Sarajevo l'any 84. Uf, sí. Si fa temps d'això. M'està posant la pell de gallina només recordar-ho. Doncs mira, aquests van ser els primers Jocs Olímpics que vaig fer jo. En vaig fer 10 després, imagina't. Uh-huh. I a Sarajevo, clar, jo recordo els Jocs Olímpics de Sarajevo d'una manera molt especial perquè van ser els primers Jocs Olímpics meus. I quan vaig veure la guerra, les imatges de la guerra, bueno, és que se'm posava la pell de gallina, perquè jo allà vaig estar un mes i mig treballant, no? Uh-huh. I veia els carrers amb les bombes, amb els focs, amb la muntanya de Trebević, uh-huh, on hi havia els franctiradors que mataven a la gent de Sarajevo. Sí. Doncs jo això ho recordo moltíssim. I quan vam entrar a Sarajevo, que vam anar amb un periodista del 30 minuts que es deia Carles Bosch, que ens va acompanyar, i bueno, va ser molt emocionant. Clar, ens vam trobar a Sarajevo absolutament destrossada, no? Però amb una població molt contenta perquè començaven de nou a esquiar. Esquiaven amb estacions d'esquí que estaven absolutament destrossades, sí, m'entens? Però feien remuntadors petits d'aquests de corda, els francesos van portar uns remuntadors d'aquests molt petits, i la gent amb una alegria, amb un somriure d'orella a orella, després d'haver passat aquella guerra tan salvatge.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Vaja, i ara per ja hem parlat de mirant enrere, com veus el programa? Tu ja et retires, fas un pas al costat, però el programa, com el veus?
0: Sí, serà, Serà un programa molt diferent, eh? Serà un programa molt adaptat als nous temps. Fitxaran gent jove, gent de xarxes, vull dir... I serà un programa... No serà el típic programa que vaig fer jo, sinó que serà un programa com ha de ser, eh? Vull dir, adaptat a les noves tecnologies. Jo crec que funcionarà molt bé, segur.
1: Un programa que ja no és només programa de televisió, sinó que ja és un programa a totes les xarxes, no?
0: Exacte, mica, com per xarxes, per Instagram, per Facebook... Clar, és el que s'ha de fer ara, m'entens? I jo crec que funcionarà molt bé perquè estan treballant ja a TV3 preparant això i jo crec que gent jove ho farà molt bé. Estic convençudíssim. Eh?
1: I nosaltres també ho pensem, perquè al final, si ha aguantat 40 anys fins ara i el dia desitgem 40 anys més, perquè quan les coses es fan ben fetes, continuen.
0: Segur que sí.
1: I res, com definiries tu Temps de Neu? Com ho definiries, no, aquest programa per tu?
0: No, un programa molt natural que s'ha fet per parlar d'esports de neu, però sobretot de cultures de neu. O sigui, nosaltres no hem parlat d'alta competició, no hem parlat mai de fer curses, no? Pensa que l'esquí és un esport que no és competitiu. Tu pots anar-te'n a esquiar i pots anar-te'n a esquiar amb el teu fill, amb la teva dona i amb la teva àvia, m'entens? I tots junts esteu practicant un esport conjuntament sense competir. Llavors, clar, aquesta és la gràcia que té l'esquí, no? I després que al voltant de l'esquí hi ha una cultura de neu molt important. Una cultura de neu que val la pena conèixer, no? Perquè hi ha cultura de neu del Pirineu, hi ha cultura de neu dels Alps, imagina't els Alps, no? Que hi ha quatre països diferents, no? Molt diferents, cadascú amb la seva cultura. Però després hi ha la cultura nòrdica, m'entens? La cultura de Noruega, la cultura de Suècia i Finlàndia, que no tenen res a veure amb la nostra, m'entens? I després la cultura dels Estats Units, del Canadà i del Japó, dels Alps japonesos. Vull dir, cada país té la seva cultura de neu i cada país viu l'hivern a la seva manera, no? No comparis els lapons, per exemple, que la gent que viu a la Vall d'Aran, no? Cadascú viu l'hivern a la seva manera. I aquestes... Conèixer aquestes cultures de neu és extraordinàriament atractiu. I és el que hem fet en el Temps de Neu en aquests 40 anys.
1: Clar, i tot això poder-ho acostar...
0: Si parlo molt, frena'm, eh?
1: No pateixis, jo, quan sigui el moment, que ja no queda gaire, de fet, ja potser serà l'última pregunta que et podré fer, perquè ens queda una última secció abans d'acabar el programa, però vull dir que anem perfectes. Tot això, poder-ho acostar a la gent, també... Heu tingut una mica el feedback de la gent, no? Ostres, gràcies per ensenyar-nos aquesta part que no coneixíem, de conèixer, mira, els altres països i com viu la neu a aquests països.
0: Jo després de 40 anys, fa un mes i mig, quan vam tancar el programa, em vaig acomiadar, clar, em vaig acomiadar davant de les càmeres. I sobretot vam penjar el meu comiat a Instagram, a Facebook, i, bueno, no pots arribar ni imaginar el feedback que he tingut. O sigui, van ser increïbles. Vaig tenir vora dels 500 emails, que a més, clar, els vaig voler contestar tots, perquè eren molt personals, m'entens? I perquè tothom em parlava, que si la sintonia, que si no sé què, que si això, que si jo recordo aquella vegada. Va ser tan maco, va ser un comiat tan bonic, que, ja et dic, vaig estar un mes i encara avui estic contestant missatges a les xarxes socials, no? Sí, realment el feedback ha estat molt bonic i molt bonic i molt agradable. No, estic molt content i molt satisfet del que he fet al llarg d'aquests 40 anys.
1: Que bé. Doncs res, Toni, ara sí que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes felicitats i molta sort, i que Temps de Neu continuï com fins ara, 40 anys més.
0: Molt bé, igual que vosaltres.
1: Bona nit, Toni.
0: Vinga, gràcies per tot.
4: Gràcies.
5: Gràcies. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.

Últims 3 minuts del programa, que els dediquem, com sempre, a l'espai del temps. Jo crec que el titular és que seria que ens espera una setmana bastant menys calorosa que l'última, que ja tocava. Una setmana les temperatures es normalitzaran i ja no seran temperatures de ple juliol o de ple agost, eh? Seran temperatures del que toca. I per què s'ha defraudat l'ambient? Doncs perquè l'anticicló, que dominava tota Europa, s'ha desinflat, ha anat molt a menys, i això ha permès renovar l'aire. Quan hi ha anticicló, l'aire es queda parat, no es mou res, i per tant l'aire cada vegada es calentava més. Ara no, ara hi ha renovació, i per tant hi ha aquest refrescament de temperatures i les temperatures normals per l'època de l'any. Tot això acompanyat de més tempestes de tarda, sobretot ahir i dissabte, hi va haver tempestes importants que passen al Pirineu, però de moment encara no ens afecten a nosaltres. No estem a l'època encara de juliol-agost, que jo crec que les tempestes sí que es tiren més avall, degut a que hi ha molt aire, molta energia acumulada. De moment encara no està passant això. Anem a pams, perquè demà tindrem un temps molt semblant al d'avui. Mínimes 15 o 16 graus. Es pot dormir molt bé, força sol, alguns núvols, bastants núvols, no farà un sol allò del tot brillant, i a la tarda nuvolades, en principi, sense pluja. Al Pirineu, cuidau, si aneu, que hi pot haver una tempesta important demà. Dimecres, més fresca, la temperatura màxima anirà baixant. La mínima no, 14-15 graus, i la màxima 24-25. Es notarà una frescada important si ho comparem amb la setmana passada. També sol i núvols. I de cara a última hora, atenció, perquè els núvols es faran més espessos i cada vegada més amenaçadors de pluja. I és que dijous serà el dia més inestable de tota la setmana. Ens arriba un petit front atlàntic, fruit d'aquest desinflament de l'anticicló, els fronts atlàntics ja poden anar avançant. I jo crec que dijous, sobretot migdia i tarda, pot ser un dia de pluja. Uns 10 o 15 litres poden acumular i farà fresca, bastant important. Aquest dijous, les màximes 22-23 graus, les mínimes 12 o 13. Veurem, perquè encara queden dies i està la cosa una mica incerta, però jo crec que dijous pot ser el dia més fresc i amb més pluja d'aquesta setmana. I fins aquí l'espai del temps, fins aquí el Anem a la Muntanya. Moltes gràcies, us esperem la setmana vinent. Bona nit a tothom, adeu.

Bona tarda, amics i amigues, nens i nenes, amics de Planeta Rock. Aquí comença una nova edició del programa més rock'n'rollià de les zones arsianes moianeses. Aquí comença el programa que us porta a través de la història de la música rock. Des d'aquí, des de Ràdio Moià, de la mà de qui us parla, Toni Colomer, Nothing Man, jo mateix. Saludem, com sempre fem, els oients de Sant Feliu de Codines que ens escolten els dilluns a les 11 del vespre a través d'Ona Codinenca. Comencem.

Bé, avui fem, encetem l'últim programa dedicat a Bob Dylan. Deixarem a Bob Dylan a, diguem, a, quan va a, ja passar-se definitivament a la, a, diguem, a la seva vessant elèctrica, quan a, es diu majoritàriament que Dylan is gone electric, va passar-se a ser elèctric, va deixar el folk de guitarra acústica per electrificar-se i començar a fer una mica de rock and roll. Arribarem en aquell moment, que és un moment quasi bé mític i que ha escrit, ha sigut causa d'escriure pàgines i pàgines i pàgines sobre el famós festival de Newport, festival de folk, on Dylan va sortir amb la guitarra elèctrica i els fans es van horroritzar. Això ha portat rius de tinta, és un episodi mític de la història de la música, però avui en traurem una mica més l'entrellat, perquè no és tant com s'ha mitificat. Bé, vam deixar a Dylan just quan havia editat Like a Rolling Stone, la cançó que sentiu de fondo. You say you never come.

Vam ja parlar bastant de la gravació d'aquest tema amb aquella aportació d'Al Cooper, l'organista que li va donar aquest famosíssim riff d'orgue, que realment és el que porta tota la cançó. El disc, la gravació, la cançó, Like a Rolling Stone, un cop acabada, durava quasi bé uns 6 minuts. De fet, era molt més llarga del normal per a un single de l'època. Hem de recordar, per exemple, que House of the Rising Sun, aquell gran tema dels Animals, ja s'havia considerat ridículament llarg, amb una duració de 4 minuts i mig. I Columbia, la discogràfica de Dylan, inicialment volia dividir la cançó en dues cares d'un senzill, però finalment es va publicar sencera en una sola cara. El disc va arribar al top 5 al Regne Unit i al número 2 als Estats Units, només impedit d'arribar al número 1 pel Help dels Beatles. Recordeu que aquesta cançó, Like a Rolling Stone, ha estat, diguem, considerada la cançó més important de la història, segons la revista Rolling Stone. Però, com ja us vaig dir, els Yankees sempre tiren cap a casa seva. Bé, tanmateix, aquesta cançó, Like a Rolling Stone, seria l'última cançó que Tom Wilson va produir per Dylan. Ningú sap què va provocar la seva separació després de 3 discs i quasi bé 3 discs i mig treballant junts. Tot indica que a la gira al Regne Unit de la primavera tots dos es portaven força bé, però van tenir algun tipus de desacord del qual cap dels dos en va parlar mai. Més enllà d'un comentari, de Wilson en una entrevista poc abans de morir, en què deia que Dylan li havia dit que pensava treballar amb Phil Spector com a productor dels seus següents discs. Recordeu, Phil Spector, n'hem parlat aquí a Mansalva, aquest programa, el gran creador del Wall of Sound, el productor més important de la seva època. Bé, finalment, la resta de l'àlbum en què Dylan estava treballant seria produït per Bob Johnston, que de fet seria el productor habitual de Dylan fins a mitjans dels anys 70. Així doncs, Like a Rolling Stone va suposar un trencament important en la carrera de Dylan, i n'hi va haver un altre poc després del seu llançament, quan Dylan, com ja us he dit, va tocar al Newport Folk Festival per tercera vegada, en el que probablement s'ha convertit en la interpretació més analitzada i discutida de tota la història del folk i del rock. S'acaba de fer, ja té un parell d'anys o tres, una pel·lícula que es diu A Complete Unknown, que de fet el seu actor principal, que ara no me'n recordo com es diu, és aquest xaval que surt a les pel·lícules de Dune, doncs que està molt bé, realment el fa molt bé, i la pel·lícula està força bé. Jo la vaig veure fa poc i em va sorprendre perquè, bueno, estava bé. I parla una mica de Dylan d'aquesta època i fa molt èmfasi en Woody Guthrie, en Pete Seeger, en Bob Dylan i en el event aquest tan discutit de l'aparició de Dylan al Newport Folk Festival. Jo us la recomano perquè, a part de que, bueno, és un fet històric, encara que evidentment molt dramatitzat, està molt ben feta, us la recomano. Bé, a l'aparició de Dylan en el festival de folk de Newport, el més important a destacar és que no hi va haver una reacció hostil del públic folk contra els instruments elèctrics. El Newport Folk Festival sempre havia tingut actuacions elèctriques, per exemple, fins i tot de John Lee Hooker, o de Johnny Cash, o dels Staple Singers. Aquests hi havien actuat amb guitarres elèctriques i ningú s'havia queixat, ningú havia posat el crit al cel. El que hi va haver va ser una reacció una mica contra la música pop, perquè tant Hooker, que era bluesman, Cash, que era entre folk i country, i els Staple Singers, que eren, soul, blues, espirituals, gospel, tot això era música molt d'arrel, no? Llavors, es considera que realment el que hi va haver va ser una reacció contra la música pop. Es considerava que el que estava fent Dylan no era una música d'arrels, com podia ser el folk, el blues, el gospel, etc., sinó que estava fent rock o pop, i això no
ho volien permetre als fanàtics integristes del folk. Mira, fins que els Beatles van triomfar als Estats Units, la part comercial de la música folk era enorme. Grups com els Kingston Trio, com Peter, Paul and Mary, que també en parlava la setmana passada, com el Chad Mitchell Trio, etc., havien tingut molt èxit. Molts dels fans del Newport Folk Festival menyspreaven aquests grups perquè els consideraven com venuts, fent versions suavitzades de la música tradicional que tant estimaven i que tant veneraven. Però alhora aquests grups realment feien versions suavitzades de la música tradicional. I així, d'aquesta manera, la feien arribar a més gent, a un públic força més ampli. I eren precisament aquests grups, els Kingston Trio, Peter, Paul and Mary, doncs eren aquests grups els que estaven perdent rellevància comercial ràpidament a causa de la nova popularitat del rock. Si Hootie and Nanny, que era el programa de folk per excel·lència a Amèrica, doncs si Hootie and Nanny es cancel·lava i Shiding, que és el gran programa de rock, el substitueix, doncs això és fantàstic per als fans, de, per exemple, de Righteous Brothers o de Sam Cooke, però no tant si els fans volien escoltar Tom Dudley o If I Had a Hammer, coses molt més folk, molt més d'arrel. Per això molts dels veterans del moviment folk no eren tan contraris a les guitarres elèctriques com a instruments, sinó a qualsevol cosa que semblés posicionar-se amb la nova música pop en lloc de la vella tradició folk. En la primera actuació de Dylan al festival del 1965 va tocar exactament el que s'esperava d'ell i no hi va haver cap problema. Va sortir amb la seva guitarreta, cantant les seves cançons folk, amb la seva harmònica... En fi, de fet va triomfar el 65. La fractura es va obrir no amb aquella actuació, sinó amb la de Paul Butterfield Blues Band, dins d'una història de... Bueno, va ser Alan Lomax, és un personatge que hem parlat algunes vegades aquí, molt de passada, aquí a Planeta Rock, que era un promotor, era un investigador, era un home que feia recerca de blues i de, especialment de blues. Sobretot, bueno, va ser el que es va tirar mesos viatjant pel sud dels Estats Units gravant bluesmans que treballaven als camps de cotó, després amb la alliberació va continuar gravant-los, diuen que és un dels descobridors de Robert Johnson, en fi. Doncs Alan Lomax, que estava dintre del board, dintre del, diguem, de la direcció d'aquest festival, va posar la Paul Butterfield Blues Band a dintre del festival. Que Paul Butterfield Blues Band, perdoneu, era una banda curiosa perquè era interracial. Hi havia dos músics negres i hi havia dos músics blancs. La Butterfield Band s'estava promocionant com una mena de resposta americana en aquells moments als Rolling Stones. Hi havien estat inclosos al cartell de Lomax una mica en contra de, fins i tot de la seva voluntat, perquè ell volia blues de Chicago per il·lustrar aquella part de la música. Però per què no Muddy Waters o Howlin' Wolf en lloc d'aquest grup nou que gairebé no havia fet res? Lomax va xocar una mica amb els organitzadors del programa del festival, que simplement volien ficar aquesta banda, com us he dit, perquè era interracial. Lomax era més integrista, era un home que volia blues més autèntic, com per exemple Muddy Waters o Howlin' Wolf, que en aquells moments eren les grans figures del blues de Chicago, del blues elèctric. Doncs per què la Paul Butterfield Blues Band va tocar en aquell festival? Doncs perquè els portava el mànager Albert Grossman. No és que els portés, però ja tenien un contracte previ i els representaria en breu. Grossman tenia un pes important dintre de la direcció d'aquest festival. Així que la seva presentació de l'actuació de Butterfield Blues Band va ser educada però poc entusiasta. Lomax era el presentador del festival i va fer una presentació una mica, això, poc entusiasta, diguem-ho així. Va dir, més o menys, nosaltres, els blancs, sempre hem arribat una mica tard, però hem intentat posar-nos al dia. Entenc que aquesta formació no només ha arribat al nivell, sinó que l'ha superat. Això és el que he sentit,
Estic desitjant veure si és cert. Després va presentar els músics i van començar a tocar una mica del seu habitual blues.

Paul Butterfield Blues Band, aquest blues, jazz blues, però molt, molt autèntic. Era una, de fet, era una gran banda de blues. Després del concert, Grossman estava furiós amb Lomax i li va preguntar quin tipus de presentació era aquella que havia fet. Lomax li va respondre preguntant si volia un cop de puny a la cara. Grossman li va etzibar un insult homòfob i tots dos van començar a pegar-se i rodolar per terra per diversió de gairebé tothom que estava al voltant. Però ni Lomax ni Grossman no estaven gens divertits. Lomax va intentar que el consell del festival fes fora Grossman i gairebé ho va aconseguir, fins que algú li va explicar que si ho feien també haurien d'excloure tots els artistes que Grossman representava, incloent-hi grans noms com Bob Dylan i o Peter Paul and Mary. No se sap del tot de qui va ser la idea, però sembla que va ser Grossman qui va pensar que, com que Bloomfield havia tocat en el darrer single de Dylan, potser seria bona idea que Butterfield Blues Band acompanyés Dylan a l'escenari com a provocació a Lomax. Sí, ja veieu, una baralla de nens d'institut. Però la idea es va consolidar quan Grossman es va trobar amb Al Kooper, l'organista que havia tocat a Like a Rolling Stone, que, de fet, Kooper era al festival com a espectador. Grossman li va donar un parell de passes de backstage i li va dir que es trobés amb Dylan. Així doncs, en l'actuació de Dylan del diumenge, programada a mitja tarda, en lloc de, com a cap de cartell, com molts esperaven, va aparèixer amb una guitarra elèctrica, acompanyat per la Paul Butterfield Blues Band i Al Kooper. Va obrir amb el seu single recent, Maggie's Farm, i va continuar amb el nou Like a Rolling Stone.

0: final caòtic de Like a Rolling Stone. Aquesta és la versió de Dylan que va tocar a Newport aquell dia. Després d'aquestes dues cançons, el grup va fer-ne una més, una cançó anomenada Phantom Engineer, que no havia estat assajada prou i va ser un desastre absolut. I després van marxar de l'escenari i va haver-hi xiulets. Quants xiulets exactament i quin va ser el motiu és difícil de dir, però tothom està d'acord que n'hi va haver de xiulets. Alguns diuen que els xiulets eren perquè el concert havia estat massa curt. Altres, que la majoria del públic estava content, però només uns quants van xiular. I altres diuen que els xiulets venien sobretot de la part davantera i que hi havia problemes de so que feien que, mentre per al fons sonava bé, al fons de l'escenari més o menys es podia escoltar tot bé, a la primera fila el so sonava absolutament distorsionat i inaguantable. Això és el que va dir Pete Seeger. Seeger estava visiblement desconcertat i enfadat amb el so de l'escenari. Més tard va dir, i crec que va ser així, que no era pel fet que Dylan toqués amb una banda elèctrica, sinó per aquesta distorsió del so. Deia que no podia entendre les lletres, no se l'entenia Dylan quan cantava, que la guitarra estava massa forta respecte de la veu i que fins i tot el seu pare, un home gran amb audiòfon, estava patint físicament amb aquell so. Això és el que va dir Pete Seeger. Segons Joe Boyd, que més tard seria un productor famós però que aleshores ajudava al festival, Seeger, l'actor Theodore Baikel i Alan Lomax, tots del Consell del Festival, van demanar a Boyd que portés un missatge a Paul Rothschild, que era el que estava controlant el so de l'escenari, ordenant-li que baixés el volum. Quan Boyd hi va anar, va trobar a Rothschild amb Albert Grossman i Peter Yarrow de Peter, Paul and Mary, també membre del Consell. Quan Boyd va donar el missatge, en plan, baixeu el volum, que això és insuportable, Yarrow va respondre que el Consell estava adequadament representat a la taula de so, que el so era tal com volien els músics i va enviar de tornada un missatge consistent en un sol dit del mig aixecat. O sigui, vés a prendre pel sac, aquí tot està correcte. Sigui quin sigui el motiu de la tensió, que no era universal, Dylan estava realment confús i molest amb la reacció del públic, tot i que després s'ha presentat sovint, fins i tot pel mateix Dylan, com una provocació deliberada. Sembla que en aquell moment ell simplement pujava a l'escenari amb els seus nous companys per tocar les seves noves cançons davant d'antics amics i un públic que sempre l'havia recolzat. Molt típic de Dylan. En el moment que va passar es va cabrejar, no li va agradar gens que el xiulessin, sigui el motiu que sigui, el so, perquè s'havia tornat elèctric, el que sigui, però després, doncs, fent-se una mica el xulo, va dir que bueno, tot això havia estat provocat, que el que li agradava a ell era provocar la gent. En fi, Bob Dylan. Finalment, Peter Yarrow, que feia de mestre de cerimònies, va convèncer Dylan perquè tornés a l'escenari i fes un parell de cançons més. Però que aquest cop, sisplau, que sortís sol, ja que la banda no havia assajat res més. Va aconseguir una guitarra acústica, va tornar a l'escenari, va estar uns minuts afinant-la, va agafar una altra guitarra perquè aquella es veu que no funcionava bé, i va tocar It's All Over Now, Baby Blue. Va tornar a afinar durant una estona i va arrencar-se amb Mr. Tambourine Man.
1: Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no...

0: Thank you very much.
1: Però aquella pausa, mentre Dylan buscava una guitarra acústica, va donar lloc a un rumor que encara avui circula. Peter Yarrow, per calmar el públic, va dir: "Han de buscar la seva destral", que era un argot, de fet, utilitzat per anomenar a la guitarra. Però molts no van entendre-ho i havien vist Pete Seeger enfadat. I també una demostració de treballs que s'havia fet prèviament al festival, perquè al festival hi havia, com tots els festivals, a part de la música, doncs hi ha alguns numerets per allà, de circ o de lo que sigui, o de dansa o artístics. Doncs bé, hi havia hagut una demostració de treballs amb destrals a l'aire durant el festival. Així que el públic va fer 2+2 i aviat es va escampar el rumor. Pete Seeger estava tan enfadat amb Dylan que havia intentat tallar els cables elèctrics que portaven a l'escenari amb una destral i l'havien hagut d'aturar. Això ho podreu veure en aquesta pel·lícula, ja si és cert o no. En fi, Paul Rothschild fins i tot va dir després que l'havia vist brandant-la, aixecant-la destral per tal de tallar els cables. El rumor es va fer tan gran que Seeger, anys més tard, tot i negar-ho, va arribar a dir que potser havia dit alguna cosa com: "Tant de bo tingués una destral per tallar aquests cables". Bueno, en fi, en realitat Seeger no estava enfadat amb Dylan tant com preocupat. Poc després va escriure una nota privada intentant entendre els seus sentiments, on deia, en part: "M'agrada molt el rock and roll, Chuck Berry i Muddy Waters. Confesso que, com el blues o el flamenc, no puc escoltar-lo durant molt de temps seguit. No em sento tan agressiu, personalment. Però em pregunto, el so de pop a Newport era bon rock and roll?" Seeger, més tard, faria els seus propis discos elèctrics i sempre va parlar bé de Dylan en públic. Fins i tot deia que, encara que li hauria agradat entendre millor les lletres i que el so hagués estat més equilibrat, més bo, sabia que s'havia equivocat i que, si pogués tornar enrere, hauria pujat a l'escenari per demanar al públic que deixés de xiular a Bob Dylan. Però el resultat final va ser el mateix. Dylan ja no formava part del món del Newport Folk Festival. Havia passat pàgina i ara era una estrella del pop. Havia trencat amb Susie Rotolo, havia trencat amb Joan Baez, amb Tom Wilson, el seu productor, i ara amb el seu entorn musical, amb el seu públic. A partir d'aquell moment ja no era el portaveu d'una generació ni el líder d'un moviment. Era un jove, amb jaqueta de cuir i una Stratocaster penjada del coll, i es dedicava a fer música rock. I, bueno, ja veurem la seva evolució en programes futurs.

Bé, continuem el programa. Falten uns 20 minutets per acabar. I com us vaig prometre, crec que és bo que mirem una mica a les lletres de Bob Dylan, perquè, com us he comentat moltes vegades, Bob Dylan musicalment són cançons de 4 a 5 acords. De fet, és el que feia amb la seva guitarra acústica, però simplement amb un combo elèctric, ja al final, a partir d'aquest moment que hem estat explicant avui. Baix, bateria, orgue, altres guitarres elèctriques, etc. Però són cançonetes, diguem, fàcils. El que és gran en Bob Dylan és les seves lletres. Per alguna cosa és l'únic, intèrpret de rock, l'únic compositor de rock que ha guanyat un premi Nobel de literatura. Doncs bé, he preparat unes cançons, posarem les que siguin i les sentirem, abans us faré la traducció. Per exemple, comencem pel seu primer gran èxit, que era Blowing in the Wind. Blowing in the Wind diu el següent: per quants carrers l'home haurà de passar abans que se'l vulgui escoltar? Digue'm quants mars li caldrà travessar abans de poder descansar? Fins quan les bombes hauran d'esclatar abans que no en quedi cap? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins el vent. Quants cops haurà l'home de mirar amunt per tal de poder veure el cel? Quantes orelles haurà de tenir abans de sentir plorar el món? Quantes morts veurà al seu costat per saber que ha mort massa gent? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent. Fins quan una roca podrà resistir abans que se l'endugui al mar? Quant temps un poble haurà de patir per manca de llibertat? Fins quan seguirà l'home girant el cap per tal de no veure-hi clar? Això, amic meu, tan sols ho sap el vent. Escolta la resposta dins el vent.

Clar, una lletra molt maca, molt reivindicativa. De fet, aquest Blowing in the Wind ha sigut sempre, com ja us vaig dir, un himne per tots aquells pobles que en algun moment de la seva història s'han sentit reprimits o almenys amb una manca de llibertat clara, com és el cas, evidentment, del nostre país durant la dictadura. I, bueno, i la cosa continua. Però, bueno, és un tema que, diguem, mític. És, hi ha aquests temes que forma part de la gent més que del seu autor. És una gran cançó. Us tradueixo ara un tema del mateix disco, que era el Free Willing de Bob Dylan, que era el Don't Think Twice, It's All Right, que es podria traduir com No t'ho pensis dues vegades, està bé, que és aquests temes que va dedicar una mica a la Sus Rotolo, la seva nòvia del moment, quan no hi era, que ella havia viatjat, crec, al Regne Unit, i ell, bueno, es feia aquestes cançons com d'amor, però com rebutjant-la, però estimant-la a la vegada. En fi, és un tema molt maco. Diu, no té cap sentit que et preguntis per què, no si és que encara no ho saps. No té cap sentit que et preguntis per què, no ara ja tot tant se val. Quan el teu gall canti de bon matí, vés a la finestra, ja no seré aquí. Tu ets qui m'empeny a seguir el meu camí, però no hi pensis més, no és res. No té cap sentit que obris la teva llum, no aquella llum que mai he vist. No té cap sentit que obris la teva llum, no sóc al costat fosc del camí. Desitjo d'acord que t'haguessis esforçat per convèncer-me de restar al teu costat. Comunicació és el que ens ha mancat, però no hi pensis més, no és res. No hi donguis dues voltes, està bé. No té cap sentit que cridis el meu nom. No, com no ho havies fet mai. No té cap sentit que cridis el meu nom. No, ja no puc sentir cridar. Camino i em pregunto al llarg del camí per estimar una dona el que m'he sentit dir. Li vaig donar tot, però ella em volia a mi. Però no hi donguis més voltes. Està bé. Per aquest trist i llarg camí vaig sol? Sí, on pertanyo, no ho sé. Però dir-te adéu seria massa dur, si només diré que et vagi bé. Jo no vull pas dir que em tractessis malament. El passat és història, s'ha de viure el present. Has malgastat el meu valuós temps. No hi donguis més voltes. Està bé.

Jo la trobo preciosa, aquesta cançó, Don't Think Twice, It's All Right. És, bueno, en el fons, l'enyora, l'estima, però li fa aquesta cançó una mica de despit, no? Però, evidentment, amb una prosa, perdó, amb una poesia acollonant. Un altre tema molt reivindicatiu que es va fer servir i que fan servir encara tots aquests, diguem, països on hi ha, malauradament, encara molta manca de llibertat, i especialment en els anys 60, era The Times Are Changing, que aquí es va traduir com Els temps estan canviant. Times Are Changing diu: acosteu-vos, bona gens, vingueu d'on vingueu, vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant, sabeu ben bé que aviat us podeu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant. Veniu, escriptors i crítics, que creieu saber-ho tot. Cal tenir els ulls oberts i canviar, si canvia el món. No correu tampoc massa, la ruleta està girant, ningú no pot saber el lloc on pararà. Vigileu, qui perd avui guanyarà segur demà, perquè els temps estan canviant. Veniu, ministres, diputats, escolteu-me de grat. Deixeu lliures les portes, no detureu pas ningú. Atenció, els endarrerits són els que ho perdran tot. Deixeu el vostre vell camí, ja no serveix. No sentiu aquest vent que us trenca els vidres i fa trontollar les parets? És que els temps estan canviant. Veniu, pares i assenyats de tot arreu del món. No critiqueu, abans mireu. Si porteu una vena als ulls, els vostres fills i les vostres filles ja parlen diferent. No poseu més obstacles als nostres camins nous pel sol fet que vosaltres no podeu seguir el nostre pas, perquè els temps el que estan canviant. El camí ja és marat i els daus ja són tirats. Mireu que el que avui és lent serà ràpid demà. L'ordre s'ha capgirat per la mateixa eterna llei per la qual el present d'avui serà el passat demà. I el que avui és el primer serà l'últim d'arribar, perquè els temps estan canviant.

The Times They Are Changing, els temps estan canviant, una cançó preciosa i molt reivindicativa. És brutal, com Dylan escriu les lletres, a vegades de manera molt metafòrica, a vegades de manera molt explícita, però és, evidentment, un gran autor, un gran escriptor. Us vull posar Forever Young, que us vaig dir en el seu moment que vam posar la cançó, que, bueno, vam posar una mica la cançó que us volia traduir, perquè és una cançó que a mi m'encanta. Forever Young, per sempre jove, diu: que Déu et beneixi i et guardi sempre. Tant de bo tots els teus desitjos es fagin realitat. Tant de bo sempre ajudis els demés i deixis que els altres t'ajudin a tu. Tant de bo construeixis una escala fins a les estrelles i pugis tots els esgraons. Tant de bo permaneixis sempre jove. Tant de bo siguis sempre jove. Sempre jove. Per sempre jove. Tant de bo creixis per ser just. Tant de bo creixis per ser sincer. Tant de bo sempre coneixis la veritat i vegis les llums que et rodegen. Tant de bo sempre siguis valent. Et posis dret, sigues fort, tant de bo. Permaneixis sempre jove, siguis sempre jove, per sempre jove. Tant de bo les teves mans estiguin sempre ocupades. Tant de bo els teus peus siguin sempre àgils. Tant de bo que tinguis una base sòlida quan arribin els vents de canvi. Tant de bo el teu cor sigui sempre alegre i la teva cançó sigui sempre cantada. Tant de bo permaneixis sempre jove, sempre siguis sempre jove, per sempre jove. És una cançó acollonant. I us poso una versió del concert de The Band de Last Waltz, perquè a mi em sembla que és una de les millors versions d'aquesta cançó. Aquesta cançó que jo us vaig dir, me la poso cada aniversari, perquè, bueno, perquè m'agradaria estar sempre jove. O, com es diu en anglès, Forever Young.

Bé, ja s'acaba el programa d'avui amb aquest Forever Young de fons. Hem acabat aquí aquesta sèrie de quatre programes de Bob Dylan fins a, diguem, fins a la seva conversió a l'elèctric. Evidentment donarà per més programes, però això serà la temporada que ve, perquè aquesta temporada s'està acabant. Com sempre us dic, la setmana que ve parlarem segurament dels Byrds, la banda que va portar el folk al rock, la gran banda, The Byrds. I, com sempre us dic, fins a la setmana que ve, mori el reggaeton, els DJs no són músics, sigueu tan dolents com pugueu i sigueu per sempre més joves, molt joves, almenys d'esperit, per sempre joves.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fugiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fugiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.